0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant de tecnologia, del món freak, geek, amb Dani Martín, Cors 89. I és que, clar, comentàvem que hi ha moltes coses que es viralitzen, no? I en aquest cas estàvem pendents de la bogeria que ha sigut aquests dies amb l'edició limitada, i a partir d'aquí ja es dispara l'especulació del set de cartes del 30 aniversari de Pokémon. Fins al punt, Dani, dèiem que s'havia vist algun vídeo de cartes tirades a la porta de d'alguna botiga, perquè havien comprat, havien obert per veure quines cartes, anem a dir, difícils o cares els havien sortit i tiraven la resta, no? Això, a part de que a mi em trenca el cor i és poc ecològic, dèiem que qui poden ser els culpables, els inversors, però jo aquí vaig més enllà, Dani, i crec que s'ha de començar a demanar responsabilitats, fins i tot penals, als streamers de ludopatia de cartes.
1: Sí, entiendo.
0: És incitar a la ludopatia. Sí. Streamers que estan fent vídeos i d'allò de... He comprado un sobre de 24.000 dòlars, a veure si me sale la carta no sé què. I evidentment està amanyat, només van gravar molts vídeos i només emeten el que li ha sortit la carta. Per tant, no t'estan ni tan sols mostrant quant han invertit de diners. I això genera una dependència i genera un... Perquè això no és com quan feien allò de les cases dels famosos, que dius, ai, és que m'agraden... No, després la gent no es comprava una casa cara. O no tirava tots els diners per comprar-se una casa cara. Simplement veies cases cares, doncs, a la tele, no? Però quan tu veus això, com que el preu del sobre és més aviat per a tots els bolsillos, doncs generes un punt de... Doncs això, directament de ludopatia.
1: Que fíjate que, o sea, y salvemos las distancias, entiéndeme, David. Los cromos, ¿es eso?
0: Sí, però torno a dir, els cromos...
1: Ah, sí, ja es queda ahí, sí, sí.
0: No n'hi ha cap de tan car.
1: Ahí está.
0: Perquè la idea és que tothom pugui acabar la col·lecció. Sí. N'hi ha que tenen menys tirada, però hi ha tirada suficient com perquè tothom acabi la col·lecció. Per tant, no és aquest el... diguem-ne, la dificultat. És a dir, això ha existit sempre perquè si no la col·lecció seria molt fàcil de fer. Però ja precisament està bé el repte de que, oi, mira, m'ha sortit uns dels difícils. Perfecte, però els difícils, per entendre'ns, al mercat de Sant Antoni potser et costaven, no invento, 5 euros. 10 euros els més difícils. Que aquí estem parlant de cartes de 20.000 euros. De 100.000 euros. Llavors, clar, aquí és el que estem parlant. Aquest és el problema. Que comença sent responsable a Pokémon, fent masses pocs d'aquells, i continua amb els prescriptors de la ludopatia i la gent que, doncs això, que inverteix, doncs, els diners esperant que li surti una carta no sé què. Bueno, i a sobre, si et surt, depèn de si està una mica torçada o el que sigui, ja no val el que va. Això és enfermizo, Dani, sense matisos.
1: Bueno, tienen un sistema luego de valoración.
0: Sí, sí, exacte.
1: Que depende de, vale mucho más o mucho menos. Mm. Y por lo que dices tú, por una pequeñita marca o
0: sí, sí, sí.
1: Un poco doblado, o sea, pierde todo el valor.
0: Mm-hmm.
1: O sea, es exagerado. Y fíjate que eso te lo puedo linkar con otro tema para que te hagas la idea de al final lo peligroso que todo... O sea, estoy contigo en ese punto de ludopatía. EA Sports, lo que antes era el FIFA, hasta el año pasado tenía un PEGI de recomendada de 3 años.
0: Imagínate.
1: Ahora ha pasado a tener un PEGI de 16.
0: Imagínate.
1: ¿No sabes por qué?
0: El tema dels sobres, ¿no? Sobres por virtuals.
1: Los sobres. Mm. Por los sobres, David.
0: Mm-hmm. Que ja em sembla bé, perquè d'on ja ho estan pujant a 16 anys. Jo els hi compro que hi hagi aquesta distinció.
1: Claro, es que es... Y todo porque va acompañado de un aviso que hay compras de artículos aleatorios.
0: Uh-huh.
1: Entonces, ¿por qué? Porque al final eso fomenta que hay moneda del juego, pero también hay moneda virtual que la pagas con dinero real.
0: Uh-huh.
1: Que siendo menor de edad no tienes acceso a ese dinero real. pero que entonces o te lleva a que le dediques más horas al juego, lo cual también no deja de ser un enganche, o que buscas formas para conseguir ese dinero.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Entonces, todo va, o sea, es que ya desde los cromos físicos, ya sean cartas Magic, cartas Pokémon, One Piece, que también tiene mucha
0: Sí,
1: tirada,
0: sí.
1: pero es que también nos pasa, y claro, eso es lo peligroso, porque parece como más inofensivo, pero también pasa, por ejemplo, en FIFA o en Sports FC ahora, y lo que era antes, bueno, lo que sigue siendo el NBA 2K, que tienes ese punto de poder invertir dinero para comprar cartas. Y que luego hay todo también un movimiento, digamos, externo a las compañías de mercado negro, de dinero, de moneda del juego. Bueno, historias varias. Entonces, más que nunca, por ejemplo, en el ámbito videojueguil hay que estar atentos. Y estoy de acuerdo que al final es lo que tú dices. Es una forma, ya te digo, yo a mí lo que me viene es eso, que es una forma de compañía ganar dinero porque los inversores son los mismos que especulan y son los que invierten.
0: Sí.
1: Si
0: Jo aquí
1: no, yo.
0: el que veig és que al final, jo que sempre es deia, no? De los ingressos atípicos, al final és amb el que més diners fan. I això és el que a mi em preocupa, no? Perquè llavors perdem l'essència de, mira, això val tant, però un cop ja ho has pagat ja ho tens tot, no? I, bueno, no ho sé, és molt complicat, molt complicat.
1: También te digo, incluso, y no sé yo si sería del todo, seguiría siendo polémico, pero a lo mejor serviría para evitar.

0: Hi ha sèries que es recorden per la trama, i n'hi ha que es recorden per un cotxe. Aquesta pertany clarament al segon grup. La sèrie policíaca que ABC va emetre entre el 1975 i el 1979 i que Espanya, Televisió Espanyola, va estrenar el novembre del 1977 amb un episodi titulat El Tejano. I és que avui parlem de Starsky i Hutch.
1: Starsky Hutch,

0: La idea de la sèrie va sortir del productor William Blaine, inspirat per l'èxit d'una pel·lícula anterior anomenada Busting, i la producció va anar a càrrec de l'incombustible Aaron Spelling, l'home al darrere de títols tan diferents com Dinastia, Los Ángeles de Charlie o, més endavant, Embrujades. Curiosament, els dos detectius protagonistes estaven inspirats en dos policies de Nova York reals, Lou Tellano i John Sepp, coneguts per la seva manera poc convencional, però efectiva, de treballar d'incògnit. Pel càsting hi ha una anècdota que avui costaria d'imaginar amb el resultat final. David Soul, que finalment va interpretar el Ross Hatch, en realitat volia el paper de Starsky, perquè trobava que Hatch era un personatge massa correcte. Als crèdits d'obertura, a més, hi va haver una mica de discussió sobre qui apareixia primer. Finalment es va decidir que, com que el cognom Starsky encapçalava el títol de la sèrie, seria el seu actor, Paul Michael Glaser, qui tindria preferència en els crèdits. I aquí arribem al gran protagonista no humà de la sèrie. El Ford Gran Torino vermell amb la ratlla blanca, que els fans van batejar de mil maneres i que els mateixos guionistes van acabar utilitzant com a brama recurrent. La idea original, de fet, no era aquest cotxe. Blaine volia un Chevrolet Camaro descapotable verd i blanc. Però la productora va triar el Torino perquè la marca Ford tenia un programa de préstec de vehicles per a rodatges de televisió que sortia molt més barat. El malnom que ha quedat per sempre, el tomàquet ratllat, el va encunyar el mateix Paul Michael Glaser, que confessaria anys després que va detestar aquell cotxe des del primer dia que el va veure. Deia que li semblava lleig, que li semblava ridícul que uns policies d'incògnit es passegessin amb un cotxe tan llampant i que mai no havia estat un gran fan de Ford. Els guionistes, lluny d'amagar aquesta antipatia, la van convertir en gag. És Hatch qui, a la sèrie, li diu sempre a Starsky que el seu cotxe sembla un tomàquet amb ratlles.
1: No le costó mucho entenderlo cuando le di el cheque, ¿eh? Lo que quiero es que me arreglen el coche. ¿Entiende? Empezaré por el principio. Mi tarjeta de abonado es 694-2724. Guiona. Claro que sigo al aparato. No he hecho otra cosa durante los últimos 20 minutos. ¿Seguro? Sí. Lo entiendo, sí. No és ninguna molèstia.
0: El Torino real va passar per força transformacions tècniques per aguantar les escenes d'acció. I van instal·lar una suspensió pneumàtica, rodes més amples, i segons s'explica, van haver de canviar la relació de la caixa de canvis per donar-li més acceleració a les arrencades, fins al punt que en alguns dels cotxes de la segona temporada hi havia enganxat al tauler un avís que deia que no se superessin les 50 milles per hora per evitar que el motor es trenqués. Per cert, el so del motor potent que se sentia a la pantalla era totalment doblat en postproducció, ja que la legislació de Califòrnia prohibia modificar mecànicament motors de cotxes nous d'aquella manera. La relació de Glaser amb el cotxe es va mantenir freda durant dècades. Quan el 2004 es va rodar la pel·lícula amb Ben Stiller i Owen Wilson, l'actor original va tenir diverses oportunitats de seure i fins i tot conduir les noves rèpliques del Torino, però s'hi va negar sistemàticament. Només va accedir l'últim dia de rodatge d'una altra pel·lícula al Canadà, a asseure's al seient del conductor d'una rèplica perquè l'equip es volia fer una foto de grup. I, per cert, una d'aquelles rèpliques del mític Torino la podem trobar molt a prop nostre, al Museu d'Història de l'Automoció de Salamanca, que exhibeix un Ford Gran Torino d'edició especial fabricat arran de l'èxit de la sèrie, dins del seu apartat dedicat al somni americà. Pel que fa al repartiment, l'Antonio Fargas, que donava vida a Huggy Bear, el confident dels baixos fons, gairebé robava cada escena en què apareixia amb el seu vestuari extravagant i el seu posat de tot un personatge. I el capità Dobie, interpretat per Bernie Hamilton, tenia una curiositat poc coneguda. Era germà del famós bateria de jazz Chico Hamilton, i ell mateix havia dedicat bona part de la seva carrera a la música abans de la interpretació.
2: ¿Qué estabas haciendo?
1: Intentando que me arreglen el coche. Llevo 20 minutos al teléfono diciéndole a ese tipo que existo.
2: Ah.
1: ¿Has pensado en esto, Starsky?
2: ¿En qué?
1: Aquí estamos. Otro día, otro dólar. 10, 4, 5, 6, guión, cebra 3. Están queriendo convertirnos en números.
2: Eso es importante. A mí me gusta ser cebra 3. Creo que si me lo quitaran no podría dormir por las noches.
1: Starsky.
2: ¿Eh?
1: Nos ceban con números todo el día. Quieren convertirnos en robots. Cebra 3, 10, 4, 8, Búfalo 40, no somos más que números.
2: Números y más números, igual que en la escuela.
1: No tiene gracia.
2: Ya sé que no tiene gracia, pero tampoco es terrible. Míralo de otra manera. Las cebras son unos animales muy simpáticos.
3: Cebra 3.
2: ¿No te parece hermoso?
1: Yo contestaré.
2: No, déjame.
1: Quiero hacerlo.
2: Bueno.
1: Hola, encantadora señorita. Tiene usted una voz realmente maravillosa.
3: Cebra 3, adelante, por favor.
1: 10-4, ¿cuántas cebras? ¿Con quién hablo? 200 antílopes, ¿quién es usted?
3: ¿Qué está diciendo?
1: Detectives Hutchinson y Starsky. Hoy no hay números. ¿Qué desea, amable señorita? Ya puede hablar.
3: Hay un 187, es decir, un muerto en Lincoln Field, cerca de la carretera 13.
1: ¿Cómo? ¿Cómo dice? Muy bien.
0: La química entre Starsky i Hutch va ser tan evident en pantalla que ja en l'època van generar comentaris i especulacions sobre la naturalesa de la seva relació. Perquè fins llavors els policies durs de les sèries americanes eren més bé façanes impenetrables i sense gaire contacte físic entre ells. Que aquests dos fossin tan amics, es tractessin amb tanta familiaritat i fins i tot es toquessin amb naturalitat, era una novetat per al gènere. De fet, avui es considera Starsky i Hutch com una de les primeres sèries del que després s'anomenaria el gènere de col·legues, el precedent directe de pel·lícules com Arma Letal o sèries com Corrupción en Miami. El rodatge, però, no va estar exempt de friccions internes. David Soul, que en realitat aspirava a fer carrera musical, va arribar a plantejar-se abandonar la sèrie després de la segona temporada, descontent tant amb el seu sou com amb l'evolució del seu personatge. Finalment es va quedar fins al final i la seva carrera com a cantant va viure un moment de glòria precisament gràcies a la popularitat de la sèrie. En un episodi, Hutch debutava cantant davant del públic apadrinat per una estrella del country folk i això va impulsar el llançament real de David Soul com a artista. El seu tema, Don't Give Up On Us, es va convertir en un èxit de vendes notable, encara que la seva carrera musical no va anar gaire més enllà d'aquell moment de fama prestada.
4: El cadàver està allí. Esa gente que iba de excursión se encontraba exactamente a su lado. Extendieron el mantel y, cuando se volvieron, allí estaba ella.
5: ¿Han llamado al laboratorio?
4: No, señor.
5: ¿Y al furgón del forense?
4: Aún no.
5: Yo lo haré. ¿Muy impresionado?
4: Dios mío. No me cabe duda de que el que ha hecho esto es un psicópata. Después de matarla, la enrolló en una antena de televisión.
0: Paul Michael Glaser, per la seva banda, tenia ambicions cap a la direcció i fins i tot va dirigir 5 episodis de la mateixa sèrie, però segons s'ha explicat després, els seus plans visuals eren massa artístics i no acabaven d'encaixar amb el to que s'havia previst originalment per al format. Anys després sí que aconseguiria fer-se un nom com a director, especialment amb El Justiciero de la Ciudad, la pel·lícula d'Arnold Schwarzenegger, basada, per cert, en una altra novel·la de Stephen King. I aquí és on la història de la sèrie es creu amb una de les tragèdies personals més dures de la televisió nord-americana dels anys 80. Paul Michael Glaser havia format una família feliç amb la professora Elizabeth Meyer a l'inici d'aquella dècada. El que ni ell ni ella sabien és que Meyer havia contret el virus de la sida el 1981 durant una transfusió de sang i que, sense saber-ho, l'havia transmès a la seva filla acabada de néixer, Ariel, alletant-la. 4 anys més tard van descobrir que la nena tenia sida i que el seu germà Jake també n'estava contagiat des de l'úter matern. La filla va morir el 1988 amb només 7 anys i la mare el 1994. Durant els seus últims anys de vida, Elizabeth Glaser va crear una fundació contra la sida que encara avui porta el seu nom i Paul Michael Glaser n'és president honorari. David Soul, mentrestant, vivia els seus propis dimonis, allunyats d'aquesta tragèdia però igualment durs. L'alcohol es va convertir en el seu refugi. I als anys 80 es va fer públic que havia colpejat la seva llavors esposa, embarassada de 7 mesos. Sol va ser empresonat per aquell fet i, en sortir, va haver de seguir un programa de rehabilitació per combatre l'addicció a l'alcohol i els seus problemes, dirà.
5: Què hora és?
1: Les 10.
5: Per què? ¿Porque soy un tipo famoso o porque les gusta romper coches?
1: Pagaremos los desperfectos.
5: Muy bien, eso es ponerse en razón. Oí lo que le hicieron a su chica.
1: ¿Sabe quiénes fueron?
5: Los nombres son Solenko, Ridling y un desgraciado llamado Toggy. Ese está loco.
1: Solenko es el dueño del Mellow Yellow, ¿no?
5: Sí, así es. ¿Tienen un cigarrillo por ahí? No se equivoquen ustedes. La razón por la que les ayudo es porque esos tipos no son ladrones, son rufianes. Un ladrón profesional sale a trabajar para ganarse el sustento. Es un trabajo difícil. Se necesita habilidad. Yo no he llevado pistola en toda mi vida.
6: ¿De verdad?
5: No la necesito. Los tipos que ustedes buscan son unos degenerados, unos sinvergüenzas. Deshonran nuestra profesión. ¿Quieren una pista?
6: Sí.
5: Déjenme que lo piense.
2: Qué habilidad, ¿eh?
0: Malgrat tots aquests entrebancs, l'amistat entre els dos actors va sobreviure a les dècades i a les desgràcies personals de cadascun. El 2017, ja grans, Glazer i Soule es van retrobar en una convenció de còmic a Liverpool, junt amb Antonio Fargas, i la imatge que em va quedar és tota una declaració d'intencions. Glazer empenyent la cadira de rodes del seu vell company Soule, dos veterans reafirmant 40 anys d'amistat davant del públic que els havia vist créixer junts a la pantalla. A Espanya, per cert, la sèrie va tenir un recorregut força mogut. El seu contingut violent va generar tantes queixes que en aquells primers anys després de la dictadura va estar a punt de ser retirada de la graella per censura. No ho va ser i va acabar emetent-se durant dues etapes, primer a Televisió Espanyola fins a l'any 80 i més tard ja amb episodis inèdits a Telecinco l'any 92, completant així el viatge d'una sèrie que va arribar a marcar tota una generació d'espectadors espanyols.

Seguim a Nits de Ràdio, fantàstic, eh? Starkey Hutch. Jo és d'aquelles sèries que no vaig arribar a veure, a viure, sí que la coneixia pels meus germans. Coneixia els actors, coneixia el cotxe que tenia, era molt característic. I a vegades és molt curiós, no?, com hi han determinades sèries, pel·lícules, modes, no?, que no formen part de la teva vida perquè no les has viscut, però que sí que al final t'acaben acompanyant d'alguna manera o una altra perquè formen part del context, per amistats, per veïns, per família, com dèiem, i les acabes incorporant. Això passa molt en moltes sèries, ho hem comentat molts cops amb l'Òscar González, que passa molt en moltes sèries que de cop i volta tothom, ah sí, aquesta sèrie, però potser ni la va arribar a veure, no? O en va veure algun capítol i no pas tota, no? I té la sensació que la va veure sencera, no? Això ha passat en moltes sèries, fins i tot algunes que ens sembla que eren molt més llargues o duraderes del que van ser. Per exemple, el Con Callejero o El Trueno Azul, que eren sèries que tothom, com que les van reposar durant diversos estius, ens sembla que són més llargues del que realment són. I és que el cap té coses absolutament fascinants, no? I algunes d'aquestes tenen a veure amb la percepció que tenim, no? Igual que coses que de petits recordem, carrers més grans, places més grans, no? I que quan ets, pues, precisament vas agafant edat, vas dir, pues, no era tan gran, me lo imaginava més gran.

que deia el clàssic. Anem amb una de les efemèrides que ens prepara sempre en David Morales, i a la tercera hora, ja sabeu, escoltem moments que ens han acompanyat al llarg d'aquestes 15 temporades. Per tant, seguim fins a les 6 fent nits de ràdio.

0: passar tal dia com avui, 25 de setembre del 1962. Les pluges a la província de Barcelona provoquen unes riuades que causen més de 700 morts. El 25 de setembre del 1962, la comarca del Vallès va viure la catàstrofe natural més devastadora de la història d'Espanya. En només 3 hores, el Vallès Occidental va ser engolit per una avalanxa d'aigua que va desbordar els rius Llobregat i Besòs, així com els seus afluents, provocant una tragèdia que va sacsejar la vida de milers de persones. Després d'una llarga sequera, les precipitacions torrencials van descarregar sobre la zona amb una intensitat sense precedents. En menys de 3 hores es van registrar fins a 212 litres per metre quadrat, un volum d'aigua que va provocar el desbordament de rius i rieres. Els barris de Les Arenes a Terrassa, Les Cardívoles a Rubí i moltes fàbriques a Sabadell van quedar completament submergides. Així s'explicava en els noticiaris de la televisió pública en l'època.
1: Dolor y desolación sobre Cataluña. Pueblos y campos anegados a consecuencia de la gran riada. La gravísima catástrofe ha cortado carreteras, se ha llevado puentes y arruinado fábricas y hogares. El dolor acusa la irreparable pérdida de centenares de vidas humanas. El caudillo dio órdenes concretas para remediar inmediatamente los tremendos daños causados y el vicepresidente del gobierno, capitán general Muñoz Grandes, llega a Barcelona. Le acompañan los ministros del gobierno para procurar los medios de socorro y poner en marcha la reconstrucción, a la cual se suman también, voluntariamente, todos los españoles.
0: El centre de la catàstrofe va ser la riera de Les Arenes de Terrassa. Aquí l'aigua va arribar a més de 2 metres d'altura. Els veïns recorden amb horror aquell dia fatídic. En Manuel, ja jubilat, recordava anys després amb terror com l'aigua el va arrossegar mentre intentava agafar-se a un fanal. Les forces de l'aigua, plenes de restes com cotxes, arbres, el van portar sota un autobús. L'impacte de la riuada va ser tal que, fins i tot avui, el record del desastre segueix viu en els que van patir aquell dia. La destrucció va ser generalitzada. A Rubí, el barri de Les Cardívoles, va ser arrasat amb més de 250 morts reportats. A Sabadell, la riuada va inundar el nord-est de la ciutat, afectant especialment el barri de Torre Romeu i el de Can Puiganer. Les indústries textil, un dels pilars econòmics de la ciutat, van quedar completament devastades. Els testimonis dels veïns són commovedors. Un únic cotxe de la zona es va utilitzar per rescatar les persones que s'aguantaven als terrats mentre l'aigua les arrossegava sense pietat.
1: La càmera va recogiendo paisajes desolados, casas rotas, gentes atribuladas que buscan a personas de su familia entre los escombros y el lodo arrastrado por las avenidas. Las vías de comunicación padecieron inmensos daños. Aquí hubo un puente ferroviario. Los obreros se afanan en la tarea de ir desenterrando su estructura metálica.
0: L'impacte va ser social i econòmic. El Vallès Occidental, en plena expansió econòmica a la dècada dels 40 i 50,

80, havia experimentat un creixement urbanístic descontrolat. Els nous barris amb edificacions precàries properes als rius van ser els més afectats. La catàstrofe va posar en relleu la manca de plans urbanístics adequats i la necessitat de revisar la infraestructura existent. L'ajuda per als damnificats va arribar ràpidament. Organitzacions com la Creu Roja, l'Exèrcit i diverses associacions van

0: radio suben las cifras de millones entregados mediante subastas improvisadas desde el estudio. Aquí, en pocas horas se han recaudado más de 8 millones. Y seguimos, dicen.
1: En els anys posteriors, la Confederació Hidrogràfica del Pirineu Oriental va realitzar obres per encausar el cabdal dels rius, ampliant els seus llits i construint defenses de formigó per prevenir futurs desastres. Les riuades del Vallès del 1962 són una ferida que encara batega amb força en el record i les emocions d'aquells que van viure aquell dia fatídic, que va ser tal dia com avui, un 25 de setembre del 1962.

Hola, sóc l'Andrea i us vinc a parlar de dones que han fet història. Acabem de sentir Marilyn Monroe cantant I Wanna Be Loved By You a la pel·lícula Some Like It Hot, de Billy Wilder. Amb aquesta interpretació va aconseguir el Globus d'Or a la millor actriu de comèdia o musical. L'actriu, el nom original de la qual és Norma Jean Baker, és avui el símbol d'una època i tot un mite com a model i actriu. I've locked my heart, I'll keep my feelings there. I've stopped my heart with icy frigid air.

0: El 1945 va començar a treballar com a model i amb el nom artístic de Marilyn Monroe va saltar a Hollywood, on va aparèixer en petits papers a pel·lícules com ara Tot sobre Eva o La jungla d'asfalt. En el primer paper protagonista que va aconseguir va ser a Don't Bother to Knock, l'any 1952. Aquest testimoni de l'actriu deixa entreveure la falta d'amor que havia rebut durant la seva infantesa, un problema que ella mateixa explicava. Com a conseqüència d'això, tota la carrera de Monroe està marcada per una personalitat neuròtica i depressiva que la feia arribar tard als rodatges, tenir atacs de pànic o fins i tot mostrar moltes dificultats a l'hora de prendre's els papers. A la pel·lícula La meva setmana amb Marilyn, de Simon Curtis, apareix aquesta faceta més polèmica de l'actriu, basada en la història real de la seva relació amb el britànic Colin Clark. Sentim-ne un fragment del tràiler abans d'acomiadar-nos.
1: Marilyn Monroe encaprichada de ti.
2: Vamos.
3: Es una rompecorazones y romperá el tuyo.
4: Yo que tú no me tragaría el número de la niñita perdida. La señorita Marilyn sabe perfectamente lo que hace.
2: Lo único que la gente ve es a Marilyn Monroe.
5: ¿Cómo será ser la mujer más famosa del mundo?
6: Puedes renunciar. Olvida a Marilyn Monroe. Olvida a Hollywood. Déjalo todo.

Seguim a Nits de Ràdio d'aquest nit de juernes que ens porta cap al divendres 25 de setembre de 2026. I en aquest tram, que sempre escoltem el millor del que ha donat de si aquestes 15 temporades de Nits de Ràdio, recomanacions de llibres, Una casa on tornar, una altra també clàssic, Tu ansiedad bajo control, i molt més per acompanyar-vos. Després, en el tram de 4 a 5, ja sabeu, el millor de la ciutat, i de 5 a 6 fem el tram despertador amb els tribuneros, les efemèrides, les notícies de fa 100 anys i la notícia curiosa del dia. Us acompanyem fins a les 6, tot despertant aquest divendres 25 de setembre de 2026 a Nits de Ràdio. Seguim!

0: Ja sabeu que a Nits de Ràdio ens agrada escoltar les històries, proposar-vos novel·les, per exemple, que ens expliquin coses de la vida, coses que ho hem viscut o no, però que ens hi volem ficar en aquesta pell per comprendre les situacions, les històries i les vivències que ens expliquen. I en aquest cas, la novel·la que us proposem avui ens proposa, ens parla del que suposa la maternitat. I no sempre s'entén de la mateixa manera o ho hem d'entendre de la mateixa manera. Per això estem molt contents de poder saludar la seva autora, la Marta Grau. Marta, molt bon dia.
1: Hola, David, bon dia.
0: Una casa on tornar. I és que s'ha parlat molts cops d'aquella figura del niu, no? De allò que en deien abans del niu buit o d'abandonar el niu, no? Aquella figura retòrica, entenent com el niu la casa, i que, clar, quantes mares de fa temps, Marta, perquè això ja és de fa temps, clar, tenien aquests, fins i tot el síndrome del nido vacío, que en deien.

0: no? Clar, quan ja havien criat, escolta, ja semblava que s'havia acabat el món. Quines bajanades a vegades ens hem trobat, no, Marta?
1: Sí.
0: En la forma d'entendre la maternitat com si només fos d'una manera i fos la cosa més important i imprescindible per una dona. Per sort han canviat moltes coses, però moltes encara s'han de plantejar, no? D'aquí que una novel·la ens expliqui una d'aquestes possibilitats o històries o manera d'entendre-ho, no?
1: Exacte. En una casa on tornar, el que m'ha agradat és explorar una mica la maternitat vista avui dia, no? Mm-hmm. Perquè fa una mica també una revisió de l'Ona, no? Que és una dona d'avui dia de gairebé 40 anys, que no volia ser mare, mm-hmm. i de sobte es troba com en una situació d'una nova família que no és la seva família, perquè s'ajunta a un home divorciat que ja té una mm-hmm. filla, i aquí se li desperta alguna cosa que ella mai havia volgut, perquè tenia com de referència la manera com havien criat la seva mare i la seva àvia, no? Amb aquesta, això que estàs dient, aquest bolcatge total a la maternitat, sí. on el niu buit era com, no?, l'angoixa més gran que se'ls venia de sobre. I ella no, ella vol ser una dona que en realitat no volia ser mare d'aquella manera com semblava que, no?, venia sent la tradició familiar.
0: Sí, i és que les circumstàncies ara són molt diferents, d'on ja qui conscientment decideix que no vol ser mare, i per tant ho decideix, però a vegades les circumstàncies, o algú ho vol ser, però les circumstàncies tampoc no hi ajuden. Temes laborals, temes... mil històries, no?, que en aquest cas doncs et venen canviades per la parella, no?, que es troba a l'Ona i que, clar, ve amb una penyora, diguem, no?
1: Efectivament, però, o sigui, a més hi ha com un doble gir en aquest sentit, perquè a part d'aquella es troba com fent de la madrasta típica del conte, però des de nova vessant positiva, perquè comença a estimar-se massa una nena que no pretenia estimar-se tant, de sobte ella també com ha de lluitar contra aquest neguit de dir, és que jo havia decidit que no volia ser mare, i era el pacte que tenia amb aquesta nova parella, que ell no volia tornar a passar pel fet de tornar a criar, que l'havia portat, diguem, a que el seu matrimoni hagués fracassat en no haver sabut dur una bona criança, no?, en conjunt, i aquí hi ha el gran conflicte.
0: És interessantíssim el conflicte que genera la història que ens explica la Marta, que a més, Marta, tu has fet molt, molt guió televisiu, i per tant imagino que, clar, que quan un fa televisió, quan un fa novel·la, ha d'intentar adaptar, a veure com explica la història, no?, de forma diferent.
1: Sí, a veure, són dos llenguatges molt diferents, però al final tenen una cosa en comú, no?, que és la voluntat d'explicar històries sobre personatges, com a mínim des del meu punt de vista.
0: Sí.
1: Aleshores, el que té l'audiovisual és que treballem molt amb la trama, amb els girs, etc. I que això l'altre dia ho comentàvem a la presentació al llibre, que és una cosa que ja portem els guionistes com de sèrie, que al final els llibres tenen com aquest pols narratiu que sempre van endavant.
0: Sí,
1: però
0: sí.
1: Clar, tu a l'escriure la novel·la el que et pots permetre és entrar en el cap dels personatges, treballar els pensaments, la literatura, que és tot allò que el cinema no et permet, no?, o les sèries, que treballes molt més amb la imatge i amb la poètica de la imatge, però no amb el pensament o la sensació del personatge.
0: Amb el pensament, amb aquesta manera que pots canviar les velocitats també, si vols.
1: Exacte.
0: I pots canviar, com fas aquí, doncs, la forma, no? Com t'arriba, no?, la informació, ja sigui amb un narrador o ja sigui amb altres formats, com pot ser, doncs, com si fos una carta o com si fos un missatge, no?, com si fos una cosa que amb l'audiovisual potser és més complicat, no?
1: Sí, l'audiovisual té altres virtuts, no? A mi m'agraden molt els dos formats.
0: El diàleg,
1: permet,
0: no?
1: Exacte, una cosa molt diferent. Però és cert que la literatura el que et permet és molta més llibertat narrativa a nivell fins i tot formal, no? I en aquesta novel·la m'he pogut permetre treballar des de la tercera persona una part, però després amb una, diguem, com amb una segona persona, que és aquesta carta, que es dirigeix a un segon personatge.
0: No desvetllem coses, no fem no spoilers aquí,
1: res.
0: No, només és per... Exacte.
1: Em sé molt de no fer spoilers. Doncs això, i aquest segon personatge que es va intercalant, no?, i que et permet un llenguatge més literari, des d'un altre punt de vista, que no és el que normalment et pots permetre amb audiovisual, no?, que és més omniscient.
0: A mi el que m'apassiona d'aquesta novel·la d'Una casa on tornar és que, clar, ens permet tocar des de... Hi ha moltes vivències, encara que sigui la de l'Ona, hi ha moltes...

0: vivències que ens venen a la ment en la realitat d'avui dia, no? És a dir, clar, abans no només plantejava el cas de les dues generacions que són les en les que es mirava i no volia repetir el personatge, que són que suposadament tota la seva vida i la seva màxima felicitat era ser mares, però que després potser no era tan bonic com semblava. I en canvi, allò que ara semblava que ostres, quin d'això avui dia, no? Quines complicacions ser mare per prosperar a la feina, o si et pot, no tens vida o qualsevol cosa d'aquestes, i en canvi pues des del zero vas pujant cap a dalt, no? Cap a cada cop t'agrada més, no? És curiós, això.
1: Exacte. Sí, vaig voler donar-li com una volta, no? Perquè també ara estem molt generacionalment, no?, amb aquesta idea que també es treballa a la novel·la, que sigui totalment lícit les persones que no volen ser mares, no? I, òbviament, el dret al propi cos, la decisió, no?, de la dona de ser qui vol ser i viure com vol viure, però, òbviament, aquí també entra la decisió que pugui ser realment genuïna de tenir un fill, no? I que es pugui combinar amb el dret a poder seguir tenint una vida pròpia. Que és una mica el que li passa, o sigui, el personatge amb aquest debat, no? De dir, sí, és que clar, o sigui, hi ha algun altre personatge, com tu dius, no? La seva cunyada, que dona un contrapunt d'una altra mirada de què és ser mare, i que, bueno, o sigui, hi ha moltes maneres de ser mare, que és el que es planteja, i pare, vull dir, perquè aquí estem parlant només de les dones,
0: sí.
1: I, òbviament, totalment, els homes també els he intentat posar al centre, perquè és el que estem, no?, demanant una mica socialment, de que tots tinguem cura una mica de tots, tant de, no?, la gent a càrrec que tenim més gran com també dels propis fills, que no siguin les dones, no?, només qui se n'ocupin.
0: Clar, perquè a l'hora de crear una història, no?, que giri entorn de la maternitat o de la paternitat, si també en parlem. Clar, el model que durant molts anys ha existit a la novel·la, a la literatura, parlava d'unes relacions que es perllongaven en el temps, que duraven molt, que tenien quasi no la necessitat, però sí la missió de ser eternes en quant a relacions, no? Clar, avui dia el format és quasi tot el contrari. Vull dir, lo habitual és que hi hagin diverses parelles, lo habitual és que hi hagin divorcis, separacions... Llavors, clar, el pes que té la maternitat encara és més fort, no?, en una mare, davant d'aquests dubtes, no?, davant de la incertesa del que pot ser, no?
1: Totalment. Abans diguem que ara estem vivint potser més les relacions des d'un lloc més conscient, de no estar per estar, de que no estem obligats a quedar-nos en relacions que no ens agraden, o en relacions tòxiques, no? Perquè, òbviament, les dones, doncs, hem aconseguit moltes, encara n'hi ha algunes que no, però emancipar-nos i poder, no?, tenir la nostra pròpia vida,
0: sí,
1: i això ens permet, doncs, sí, quan una relació s'ha acabat, poder-la donar per acabada. Clar, això complica molt el model, no?, que ha establert de la família, no?, sí, que sempre dic jo, no?, sí, el pare, la mare, els nens i el gos, no?, i la casa, que ens han venut, perquè, clar, tot ho complica molt més i estem començant a viure que no hi ha encara prou representativitat, nous models familiars, una mica que també es parla al llibre, que no sabem com gestionar-los encara, no? Això, no? Famílies de nova creació, o sigui, perquè, no?, perquè es tenen amb una nova parella, o sigui, perquè estàs criant el teu fill amb algú que no és la teva parella, perquè t'hi trobes, un amic, una amiga, un company, un germà, o sigui, que acaben passant moltes coses que no era la família tradicional, que semblava que si no tenies allò ja havies fracassat a la vida. Doncs no, avui dia hi ha moltes maneres de criança, de cuidar-nos, és una mica el que també vol explorar la novel·la.
0: Una casa on tornar, que com bé estem parlant amb la seva autora, amb la Marta Grau, hi ha un element que és que, així com, per exemple, hi ha molta gent, moltes persones que ara, amb la identitat de gènere, amb la sexualitat, doncs ara comencen a dir allò de ostres, per fi tinc referents, no?, personatges que en parlen, no?, i que hi ha hagut moltes generacions, pues, que no veien en la literatura, que no veien en la ficció, tu que treballes els dos aspectes. Pues també això ha de ser, ja no en tant amb identitat, sinó en formes, no?, de relacionar-se, o en formes de criar, no?
1: Efectivament, sí. Que d'alguna manera també estem, no?, creant nova representativitat en l'imaginari col·lectiu a través de les sèries, com estàs dient, no?, a través de noves identitats, però també a nivell de família, no? Els nens d'avui dia a l'escola s'estan trobant, doncs, amb famílies que són monoparentals, o de dos pares, o de dos mares, i que se'ls vagin normalitzant, doncs, nous models on els nens puguin també veure que està normalitzat i que no és que estiguin de menys, no? Que fins ara sí. Semblava

0: parlava,
1: sí,
0: que si eres monoparental estaves de menys. No, tens un altre cercle que també t'està criant amb el mateix amor que podia ser el d'un pare i una mare de la forma tradicional.
1: Jo et volia preguntar, ja per anar acabant, Marta, no creus que això, a més, ajuda novel·les com la teva, històries, el que veiem, i aquesta normalització, aquest tocar més referents a la literatura, en el cinema, en les sèries, el que farà també és treure pressió a l'hora de crear una família, a l'hora de ser mare, a l'hora de ser pare, traurà pressió perquè ja es veurà que hi ha més d'una possibilitat, més d'un model d'èxit?
0: Exacte. Esperem que sí, és una mica
1: esperem,
0: amb el que estem treballant. Molts dels autors i autores que conec, que estem intentant, no, crear aquests nous models on realment se senti exitosa la vida que tu tries, no la que la societat t'imposa, sinó que siguem realment molt conscients de per què escollim el que escollim, per què escollim viure amb qui escollim viure i per què escollim ser mares o no ser-ho des d'un lloc realment genuí, no perquè ve imposat per la societat.
1: Que el camí que vagis triant sigui el de l'èxit, no? L'èxit sigui anar tirant endavant i anar vivint, i anar passant etapes, i anar-te deixant sorprendre, com és el cas de l'Ona, no?
0: Exacte, i que sigui un camí cap a la plenitud personal, de que estàs satisfet, no? Quan mires enrere, amb totes les decisions que has pres, i perquè realment has sigut fidel a tu mateix.
1: Fantàstic. Doncs què més que recomanar? Aquest Una casa on tornar, una bona proposta en la que viatjarem a través de l'Ona, de les seves decisions, de la seva experiència, i ens deixarem sorprendre i viure, que al final la vida són mil formes diferents d'entendre la realitat. Marta Grau, moltes gràcies per haver passat per Nits de Ràdio i fins la propera.
0: A vosaltres, moltíssimes gràcies. Una abraçada.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.
1: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: con el 33,9% de los votos, 147 escaños. Un porcentaje superior, pero no demasiado, respecto a los comicios generales de 2023, donde obtuvo el 33,3%. El descalabro se produce en la formación de Pedro Sánchez, que con el 25,4% de los votos baja casi 7 puntos respecto a las generales de 2023 y obtendría 101 escaños. Vox, la fuerza política que más incrementa en porcentaje y en diputados, se sitúa, según este sondeo, en 62 escaños con el 17,8% de los votos. El descalabro también de Sumar, aún sin candidato ni candidata, refleja un 5% de los votos y tan solo 6 diputados frente a los 31 que tiene actualmente. Con todo, la suma entre PP, Vox y UPN, según este sondeo, se sitúa en los 210 escaños frente a la suma de PSOE, Sumar, Podemos y el resto de formaciones nacionalistas e independentistas, que estaría en 139 diputados.
1: Y sepan además que más de 850.000 pacientes en España se encontraron a la espera de ser operados en 2025. La demora es de 122 días de media, según los datos del Ministerio de Sanidad. Es todo por ahora. Más información a las 5. Serán las 4 en Canarias. Siguen en No Son Horas con Gemma Ruiz.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: Onda Cero Cataluña, la teva ràdio.
4: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
5: Aquí seguim a Nits de Ràdio i en aquest tram, en el tram de 4-5, ja sabeu que ens agrada doncs escoltar els nostres companys, a la Miriam Frank, el Robert, el Gerard, per escoltar el que ha sigut de si, que ha donat de si aquesta ciutat, la ciutat d'Onda Cero Catalunya, per fer una cloenda del dia que ja està acabant. En veritat ja ha acabat, però és que per nosaltres és com que la nit està acabant ara i ens acabem de preparar per iniciar en el tram de 5 a 6, dir-vos ja bon dia i explicar-vos coses que us puguin ser d'interès i que, bueno, una mica el que heu de, el que us pot anar bé per tenir una conversa d'ascensor en aquest dia que tot just comença o que està començant, abans que surti el sol. Nosaltres aquí estarem acompanyant-vos. Ara escoltem el millor de la ciutat aquí a Nits de Ràdio.
4: A Onda Cero Catalunya, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
6: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
3: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Miriam Frank.
6: Avui és dijous 24 de setembre, festivitat de la Mercè, festa grossa aquí a Barcelona. D'entrada, felicitats a totes les Mercès que ens escolten, amb elles i amb tots vosaltres volem compartir una bona estona de ràdio en aquest dia festiu. Ho farem, com sempre, recordant els millors moments d'aquest programa, com per exemple la conversa que vam mantenir ara fa uns dies amb els investigadors Manel Esteller i Eloi Santos sobre el seu llibre Història d'una supercentenària, basat en tot el que vam poder observar a la Maria Branyes per entendre com és possible que arribés als 117 anys de vida. Des d'ara i fins les dues recordarem aquest i d'altres moments amb Juan Carlos García al control tècnic.
3: Això és La Ciutat, amb Miriam Frank.
6: La Unió Europea ha decidit posar fil a l'agulla i planteja prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha presentat formalment aquest dijous la proposta batejada com a llei Kids, que ara haurà de ser debatuda i aprovada pels Estats membres i pel Parlament Europeu.
7: Una proposta que, a banda d'afectar els adolescents, també exigeix obligacions a les plataformes, com ara la prohibició de funcions addictives, l'escroll infinit, és a dir, el desplaçament per la pantalla sense cap tipus de límit, les notificacions durant les hores de son, la prohibició de contactes amb desconeguts o la desactivació de la memòria conversacional amb menors per part dels chatbots amb IA, així com la privadesa dels perfils de menors amb la geolocalització i la càmera desactivades. A més, l'edat dels menors s'haurà de verificar quan es creï i un compte nou amb la nova aplicació específica de la Comissió Europea prevista per finals d'any i que no reté documents d'identitat ni dades biomètriques. L'autodeclaració d'edat

0: No? Com a tercer objectiu, posar una mica en context tot allò que havíem trobat a nivell científic, doncs posar-ho en context amb la seva vida, que potser no era tan coneguda fins ara per tothom.
1: Clar, vau passar moltes hores amb la Maria. Com era ella?
2: Era una persona molt, molt vitalista. És quelcom que segurament va ser important a la longevitat. Una de les malalties no ben diagnosticades ni acceptades per sistemes sanitaris, la soledat, i és una persona que no estava sola, estava un malalt de la seva edat, no? Perquè les seves amigues primeres hi havien mort, les seves segones també, familiars, molt, moltíssims, però continuava tenint família i amics que li donaven suport. I per això era una persona que va ser irrepetible. Es veu bastant, es veu una gent que viu molt de temps, que tenen aquest tipus de caràcter. No són persones especialment difícils, anem a dir-ho, sinó que són persones que tenen una empatia en general.
3: El fet d'haver compartit tantíssimes hores amb la Maria, no sé si ha estat especialment especial, valgui la redundància, publicar aquest llibre.
2: Jo crec que sí, perquè com ha mencionat l'Eloi, la principal missió del llibre segurament és divulgar, fer entendre més enllà de les dades fredes en revistes superespecialitzades el que són els resultats, no? El que vam trobar en ella. Que el que vam trobar, pues, que tenia, per exemple, uns gens molt especials, no? que poca gent humans els tenim, aquests gens, no? Aquestes còpies d'aquests gens. I pensar en formes de que aquest descobriment pot ser una anècdota, pots pensar, perquè és molt raro, supercentenaris, però el que vam trobar potser es pot aplicar a la resta de persones. I això és la gràcia de l'estudi, no? No que tots visquem 117 anys, però que visquem més anys amb més qualitat de vida, perquè això va ser la clau, perquè Maria va estar amb bona qualitat de vida quasi fins al final dels seus dies.
1: Dius que tenia uns gens especials, no? Podríem dir. Podríem mirar nosaltres si tenim aquests gens i en certa manera, saber si viurem molt de temps?
0: Bé, en el futur una mica serà això. Eh? Aquest estudi el que pretenia era identificar aquells gens que fossin únics en ella i que, de fet, vam trobar que només tenia ella, perquè en el futur aquests gens ens puguin donar algunes de les claus per saber on tirar en el desenvolupament de fàrmacs o d'altres estratègies per les quals la població general també se'n pugui beneficiar.
2: Sí, això, per exemple, a mi un gen que m'agrada especialment, tenim molts gens, tenim 30.000 gens o una mica més en el genoma. Doncs un gen que tenia una còpia, una variant única, és un gen que es diu timeless, que vol dir en anglès sense temps.
3: Sense, no? Temps.
2: Que a mi recorda una mica la pel·lícula Back to the Future, una mica, en aquest sentit, no? Però aquest gen es pot posar sense temps perquè és un gen que quan fiques aquesta variant en una mosca, la mosca viu moltíssim. Les mosques tenen una vida molt curta, però aquesta mosca està volant durant dies i dies quan no tocaria, no? I fixa't, la mateixa variant la tenia la Maria, indicant que hi ha programes evolutius de viure més temps, de longevitat. Que, evidentment, i per això hi ha espècies que viuen més que les altres.
1: Un únic gen, de 30.000?
2: Sí, tenien molts altres, però aquesta és una variant curiosa que sabem que amb la mosca i també en determinats cucs els hi fa viure més temps.
1: Sabem si les seves filles el tenen, perquè també han arribat a una edat avançada, 93, comentàvem fora de micro, i 82?
0: No vam estudiar les seves filles, almenys no en tanta profunditat com en aquesta dona, però sí que seria molt interessant també veure de quina forma aquests gens s'estan heretant, no? En aquesta família, perquè havíem vist que, per exemple, alguns avantpassats de la Maria també ja havien viscut molt més del que tocava per aquella època.
2: Sí, però clar, això és una mica una loteria. Tu no pots escollir els teus pares, no? I aleshores vas fent el que es diu un compòsit, com un mosaic de Gaudí, una barreja de rajoletes de diferents gens, no? I ella va tenir la sort que va arribar als gens bons de molta gent. A l'altra persona li poden arribar algun dolent, no? Potser a la filla li ha arribat un gen dolent del pare, podria ser, no? En aquest sentit. Però si mirem les filles, no ens agrada dir que són les més joves, també. O sigui, tenen una cosa que segur que és part genètica i heredada que les ha fet viure o tenir un aspecte més, més jove.
3: Ens explicàveu que és una mica, que ha estat una mica una tempesta perfecta de diferents factors que han permès la Maria viure tants anys, però no sé si hi ha hagut algun d'aquests que ha tingut més pes, els hàbits saludables, la qüestió genètica.
0: Això és el que també vam estudiar. Volíem tenir totes les vessants, epigenètica, microbioma, per tenir present a veure què era el que estava fent que aquesta dona envellís tan bé durant tants anys. No tot va ser la genètica, també va ser la seva forma de viure i com això es plasmava doncs, en l'epigenètica, que és el mediador entre la forma d'actuar, els nostres hàbits, i la forma en què els nostres gens treballen. També el microbioma, íntimament lligat amb la forma que tenim d'alimentar-nos, per exemple. No tot eren gens, eren també hàbits hàbits de vida, i també en el llibre hem intentat plasmar una miqueta tot plegat aquests hàbits i aquesta forma de viure i de relacionar-se amb la gent, que tot plegat també contribuïa a tal cosa.
2: I,

0: I és important destacar que els gens i la forma de viure no són departaments aïllats, sinó que la forma de viure el que fa és parlar amb els gens, químicament. Per exemple, ella no era una, era no fumadora. Si ha estat fumadora, doncs el tabac el que fa és canviar els gens, canviar l'expressió, l'activitat dels gens, però això no ho tenia, per tant és una forma que ho fa. Ella no, no bevia alcohol, doncs l'alcohol el que fa és canviar l'activitat dels gens, doncs ella no ho tenia, no? Segurament la ingesta de iogurts, que són el que fan, és donar bactèries antiinflamatòries, el que feia és canviar l'expressió de molts gens per induir un efecte beneficiós.
1: I dintre de l'estil de vida, a mi m'està venint tota l'estona una paraula i és estrès.
0: Sí.
1: No sé si això també influeix.
0: Sí, l'estrès, anem a dir, l'estrès té a veure amb molts factors, factors neurològics, també factors hormonals. Al final, l'estrès són factors hormonals que fan canviar l'activitat de les cèl·lules. L'estrès, com a tal, no és dolent. El problema és tenir molt estrès.
1: Yeah.
0: O poc estrès, molt, molt poc. Perquè molt poc també és dolent, veritablement, no? Aquest és com congelat en vida. Mm-hmm. Però tenir molt estrès et fa que no siguis capaç d'actuar ni tenir felicitat amb els actes. Yeah. Aleshores, ella, jo crec que havia acceptat una vida ja, als finals, els últims 30 anys, amb poc estrès. No? Havia tingut molt més estrès quan era més jove, no? Mm-hmm. Quan parlem de la seva vida, doncs, si ho sents de la guerra, de viure a altres països, etc. Però després ja va tenir una vida, anem a dir, menys estressada en aquest sentit.
2: Uh-huh. I a més ens explicaves, Manel, que no estava sola, que això és molt important. Aquí hem parlat molt de soledat no desitjada. Fins quin punt la salut mental, la bona salut mental, determina també o condiciona o afavoreix la longevitat?
3: Sí, això també és importantíssim. Aquesta dona havia tingut sempre un optimisme, una forma de viure molt positiva, sempre envoltada de les persones que l'estimaven, que feia doncs, que tingués aquesta bona salut mental, que també contribueix a un envelliment saludable. No? Tampoc volem tenir una condició física espectacular si després el nostre pensament ens impedeix ser feliços, oi? Doncs aquesta dona, gràcies a haver tingut sempre al seu voltant, a la seva família, als seus amics, doncs sempre ha tingut aquesta actitud amb la qual ha pogut no només viure molts anys, sinó gaudir també de tots aquests anys de vida.
0: Sí, en el llibre Història d'una supercentenària, clarament diem que tenia una memòria magnífica, la conservava, era capaç encara de recordar melodies, composicions musicals, fins al final, en aquest sentit, no? I no es podia tocar al final perquè començava a tenir ja l'artritis, l'artrosis, una mica la inflamació de les articulacions, però la memòria la tenia. Per tant, fixeu-vos, una de les plagues actuants en el món occidental, que és la malaltia neurodegenerativa, l'Alzheimer, que una persona de 117 i anys i 9 mesos no ho tingui. Tingui els cervells funcionant perfectament, allà no hi havia cap problema. Per tant, això indica que hi ha una esperança, no? Perquè és una malaltia molt, molt freqüent aquesta. Però es pot arribar a edats molt avançades sense la mateixa. I això es dona molta esperança per tanta gent que està patint malalties neurodegeneratives.
1: Clar, a més, en el camp de l'Alzheimer s'està avançant força. Entenc que la Maria també servirà una mica, com deia l'Eloi abans, no? per crear nous fàrmacs, nous tractaments doncs, per augmentar, sobretot, la nostra qualitat de vida. No? I amb malalties com l'Alzheimer, no sé si podem avançar encara més.
3: En quasi totes les malalties associades a l'edat, estudiar envelliment és tremendament important per això, per poder aprendre de com es poden desenvolupar altres malalties associades a aquest envelliment i per prevenir-les, per intentar que aquestes mai tinguin lloc, com va ser el cas de la Maria, ja no només amb malalties neurodegeneratives, sinó amb d'altres com el càncer o d'altres tremendament freqüents amb l'envelliment, com les cardiovasculars. Entendre el procés d'envelliment ens dona claus de com en el futur podem tractar altres tipus de malalties o prevenir-les, sobretot aquestes associades a l'edat. I és per això que ho fem. És una alternativa més, és una estratègia més per estudiar un munt, una infinitat de malalties.
0: Sí, ara que ho deia l'Eloi, cardiovascular, tenia unes tuberies netes. Tuberies, allà passava aigua cristal·lina, molt bones, excel·lents. Nosaltres tenim pitjor, segur, en nostres anàlisis. Que aquella analítica, molt, molt pitjor, segur. Per tant, és un altre factor, també. Pots estudiar tots aquests gens relacionats amb totes aquestes malalties de la vellesa que ella no tenia. Què podem fer? Tornar a posar el gen bo? Costaria molt, però si podem imitar la funció d'un gen de la Maria amb un fàrmac. No? Uh-huh. Imaginem-vos que la Maria tenia baixada l'activitat d'un gen i això li donava un avantatge. Doncs podem fer un fàrmac que inhibeixi aquella proteïna i això imites aquell gen. No pots ficar el gen perquè seria tocar el material genètic, això pues, té moltes conseqüències, però podem donar un fàrmac que imiti l'activitat de les cèl·lules de la Maria.
2: La ciència és apassionant, sí, és apassionant. Sí. En la investigació parleu del decalatge entre l'edat cronològica o l'edat física i l'edat biològica. Com és possible que la seva

0: cèl·lules o la seva microbiota fossin dècades més joves que ella a nivell físic.
1: Bé, això té molt a veure amb la forma en què tenim d'actuar cada dia, en els nostres hàbits. Si ens cuidem, si ens mantenim bé, en bona salut, dormim bé, fem una mica d'exercici regular, doncs aleshores estem condicionant-ho tot per tal que tinguem una edat biològica una mica més jove. Aquesta edat biològica és la nostra condició fisiològica real, l'estat en què el nostre cos funciona, no? Una mica diferent a la cronològica que diria el nostre DNI, no? Doncs si mirem l'epigenètica, aquesta manera en què els gens estan regulats, doncs vam poder veure que estaven regulats com si fos una persona molt més jove. És a dir, els seus gens funcionaven com si les cèl·lules fossin més joves. Les cèl·lules eren velles, i ho vam veure amb els telòmers, eren velles, però es comportaven com si no ho fossin tant. Eren com aquesta ventafocs que sap que és tard, però vol quedar-se una mica més a la festa ballant i gaudint-ne.
2: Us faré la mateixa pregunta que faig quan parlem de canvi climàtic. Som a temps encara? És a dir, hi ha gent que diu, ja tinc 60, 70 anys, ara no començaré a cuidar-me. Quan arribem a aquestes edats, encara estem a temps o és uns hàbits que hem hagut de mantenir durant tota la nostra vida?
3: Si em permets, ja que has introduït clima, una de les coses que també es creu que té a veure molt amb la longevitat, i Maria també tenia, és un clima més o menys benigne. El clima mediterrani és una de les àrees que no té temperatures extremes, fins ara no té temperatures extremes, diguem, molt, molt fred i molta calor, i això permet viure segurament més temps, també. No? I també crec que passava el seu cas, i passa amb el Japó i altres àrees del món. Després, potser m'ho has contestat aquesta segona part?
1: Sí, amb la Maria el que vam veure és que també, a part dels gens d'ambient, havia contribuït a aquesta vessant més social. Aleshores, tenir-ho tot controlat en un estudi científic com aquest seria ideal, no? Inclús poder estudiar altres persones, doncs també seria fantàstic en el futur.
3: Sí. I potser, en quant a quan podem actuar en una persona, a quina edat, mai és tard, o sigui, quan abans millor, és a dir, clar, si tu als 70 anys vols dir, ara faré maratons, doncs potser és una mica tard, potser es devia preparar una mica abans, és que et dic, però mai és tard. I això ho veiem, no m'agrada incidir massa, però per exemple amb el tabac, una persona deixa de fumar, mai és tard, sempre tens un avantatge. Potser mai tornaràs, no segueixis fumant mai, però tindràs un avantatge.
2: Millor deixar-ho avui que demà.
3: Exacte, respiratòria pel dematí, quan t'aixequis, menys risc de càncer, millor exemple per la família dels fills. Sempre hi haurà un avantatge.
0: Ara diuen que a certa edat deixar de fumar permet que el pulmó es vagi regenerant, no?
3: Sí,
0: això és cert?
3: Sí, sempre deixar de fumar perquè és una lesió contínua. Per tant, mai és tard. Jo crec que és més senzill canviar els hàbits de començament, quan són petits, són joves, perquè el nostre cervell encara és més plàstic, més dinàmic, no? Quan són grans estem més rígids, no? Ens costa molt canviar les conductes. Ha de passar una cosa molt traumàtica perquè canviem una conducta. Per exemple, una persona que té un infart, doncs canvia la conducta ràpidament perquè ha vist les orelles al llop, les ha vist allà mateix. Per tant, però mai és tard, perquè sempre millora. Això del rellotge epigenètic, per mesura d'edat biològica, no és fixa. Si veritablement, si canvies la conducta, millora. Aquest rellotge l'has donat una mica de corda i ara va millor.
2: I he llegit que la Maria tenia una microbiota d'una nena. Potser no valorem força o suficientment la nostra microbiota, la importància que té, no?, pel nostre cos.
3: Sí, la microbiota cada cop és més important. Nosaltres som nosaltres i els éssers que viuen amb nosaltres, que són molts, des de bacteris, virus, protozous, que viuen amb nosaltres contínuament cada dia.
0: Els que no veiem potser són més que els que veiem,
3: bueno,
0: no?
3: Són bastants. Jo som més optimista, que som més nosaltres encara, però tenim molts convidats a casa, no?, amb nosaltres, i són molt importants. I cada cop a medicina tenen més rellevància. Per exemple, hi ha tractaments de malalties inflamatòries digestives que comencen fent-se en trasplants de femta, per exemple. No és la femta dieta que fiquen una pastilleta que té els bitxos, no?, en aquest sentit, però és quelcom molt important. I ara estem començant a estudiar nosaltres al laboratori l'altre estem de la vida, és a dir, persones que són molt jovenetes però semblen molt, molt grans, que tenen un envelliment prematur, molt prematur, però persones que tenen una esperança de vida molt curta perquè estan envellint superràpid.
0: El camí contrari de la
3: Maria, no? El camí contrari, és l'excepció contrària, per veure els extrems, dels dos extrems s'aprèn sempre, en aquest sentit, no? I a veure què passa amb, per exemple, el microbioma d'aquestes persones, però pot ser perfectament que hi ha un estudi que diu que trasplants de microbioma ajuden a alentir l'envelliment, també. Per tant, és una àrea de molt interès. I, a més, el que podem intervenir nosaltres, perquè la dieta, en part, és important per introduir aquestes bactèries al tub digestiu.
2: Doncs em quedo amb aquesta idea que dèiem abans, mai és tard per començar a cuidar-nos i a veure, no aconseguirem potser arribar a l'edat de la Maria, potser sí, però com a mínim la qualitat de vida que sigui bona i la puguem mantenir molts anys. Manel Esteller, Eloi Santos, de veritat, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
4: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
2: I com dèiem, comencem descobrint un nou secret de Barcelona amb en Xavi Casino. Xavi, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia.
2: On anem avui?
5: Avui anem, com ja s'ha anunciat, al carrer Boters, exactament al número 13, que és un edifici d'origen medieval, tot i que reformat al segle XVIII. I allà trobem, a l'alçada del primer pis, un relleu rectangular on veiem representat un lleó alat, que és el símbol de l'evangelista Sant Marc,
2: sí.
5: I una bota.
2: I una bota.
5: I una bota. Això significa que aquest edifici, això està documentat, en algun moment va tenir a veure amb el gremi dels sabaters de Barcelona, que va ser un dels gremis medievals més poderosos que va tenir la ciutat, junt amb altres, però aquest en concret va ser bastant poderós. De fet, sabem, segurament d'abans, però sabem que el 1556 està documentat que aquí tenia la seu el gremi. 10 anys més tard van adquirir i van construir un edifici no massa lluny d'allà, que va ser el seu gran moment d'esplendor en quant a seu, que va ser una seu en el carrer desaparegut ja de la Corríbia. El carrer de la Corríbia era un carrer que feia una mica com de curva, que anava de la plaça Nova fins al carrer de la Tapineria, és a dir, creuant el que avui és l'Avinguda de la Catedral. Quan a la postguerra es van enderrocar tota aquesta illa d'edificis, perquè a més havien resultat afectats pels bombardejos de la Guerra Civil, i van deixar al descobert un tros de la muralla romana i les seves torres allà mateix, doncs aquest edifici va ser traslladat peça a peça, pedra a pedra, a la plaça de Sant Felip Neri, on encara hi és, amb la seva façana, i una altra vegada el seu símbol del lleó aïllat representant a Sant Marc.
2: Que curiós.
5: Sí, bastant curiós tot. Bueno, la qüestió és que en fi, en aquest carrer, aquí en el carrer Boters, és on trobem aquí el passat del gremi de sabaters, hi ha qui pensa, perquè també hi ha una bota, que el nom de carrer Boters, que durant molt de temps identificava l'ofici que hi havia en aquell carrer, doncs tenia que veure amb els sabaters. Però eren altres botes. Eren les botes de barrils que s'utilitzaven per altres menesters que no pas per calçat.
2: Mira.
5: Bueno, és igual. En qualsevol cas, la cofradia de Sant Marc, que era la que representava una mica el gremi, tenia la seva capella a la catedral i està documentada a Barcelona des del 1203 i des del 1257 formava part ja del Consell de Cent. Això dona una idea de que tenia un cert poder de, doncs, per fer la nova seu al carrer de la Corríbia, que era cinema de Sant Felip Neri, veurem que no era una seu qualsevol, anava una mica més enllà de la del carrer Boters. Bé, aquesta és la història fins aquí d'aquest passat del carrer dels sabaters al carrer Boters.
2: Però sabaters o feien botes? No em liguis ara.
5: No, al carrer Boters feien botes de vi, o per altres coses. I però que passa que en el carrer Boters, per alguna raó, va haver-hi aquesta seu del gremi de sabaters. Al carrer Boters hi havia boters. Els sabaters estaven més o menys agrupats al carrer de la Tapineria, on també hi havia sastres. Però en lloc de dir el seu carrer Sabaters, es va dir carrer de la Tapineria.
2: I hi ha més símbols com aquest, el lleó alat i la bota, vull dir, perquè és això, cada carrer tenia una mica assignat al seu gremi. Imagino que també ho distingien amb algun dibuix a la façana.
5: Sí, és no aquest si relleu que hi ha aquí en el carrer Boters.
2: Però vull dir, hi ha d'altres exemples a Barcelona?
5: Sí, home.
2: Deuen haver-hi molts,
5: no? La pròpia nova seu, antiga nova seu, del carrer de Sabaters,
2: sí.
5: I si mirem inclús més recents, podem trobar amb gremis relacionats amb la construcció, podem trobar encara el símbol de l'escaire i el compàs. O
2: això ho hem parlat aquí?
5: Sí, que a vegades es confon amb la maçoneria.
2: No tenien Google Maps, clar, no. Havien de guiar-se d'alguna manera i ho feien Exacte. Amb aquests dibuixos als carrers i a més amb el nom del carrer, que era molt descriptiu del que passava en aquells locals. Doncs ja sabeu que aquesta i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis una bona setmana.
5: Igualment.
2: Ara ja no et puc dir això de bon cap de setmana. Els dilluns es fan més durs, eh?
5: Sí.
2: Xavi, que vagi molt bé.
5: Vinga, adéu.
4: A Onda Cero, la ciutat.
2: Us faig una pregunta. Què passaria si tot el que s'expliqués al segle XXII sobre la història del segle XX estigués distorsionat per la intel·ligència artificial?
0: Imagineu aquest escenari, eh? Estem al segle XXII i la IA ho ha trastocat tot, fins al punt que ens explica una història de la humanitat que no ha passat. Per intentar corregir aquest error, un grup d'estudiants en pràctiques de la Facultat de Coses de la Humanitat s'ha proposat verificar els fets que apareixen a la xarxa i així publicar la nova història universal.
2: Doncs aquesta distòpia és la que expliquen el professor especialitzat en història del segle XX, Fran Toro, i el dibuixant Joaco Vizuete, el còmic de geografia e historieta. Fran, Joaco, què tal? Muy buenos días.
6: Buenos días, ¿qué tal?
7: Hola, buenos días.
2: A Joaco lo tenemos por teléfono. A ver, explicarme de dónde sale una idea tan loca como este cómic.
6: Joaco, ¿empiezo yo?
7: Sí.
6: Bueno, pues mira, esto empezó con una serie de microrrelatos ambientados con un trasfondo ferroviario, que no tiene nada que ver con esto. Pero ahí se cruzó Joaco Vizuete en mi vida, por así decirlo, y entonces nos animamos a girar esto del tren y a empezar a investigar en pasajes de la historia. Uh-huh. Esto acabó sacando del baúl a personajes como Franco, como Hitler, como JFK, entonces y ahí ya pues nos liamos e hicimos esta gran gamberrada que es imaginar una historia del siglo XX, una enciclopedia del uh-huh. siglo XX escrita en el siglo XXII, digamos que con unos criterios de validación histórica un poco mejorables.
7: Regular.
0: Estamos hablando de una ficción total, de una distopía. ¿Creéis que es un poco el futuro que nos espera? Lo decimos porque ya ahora la IA nos engaña en muchas ocasiones inventándose datos con la premisa de que no puede decir que no.
7: A mí me parece que nosotros hemos exagerado esas respuestas para que quede cómico o tragicómico o lo que sea, pero que ya actualmente la inteligencia artificial ya lo estamos viendo, que se está inventando incluso fuentes documentales que no existen. Uh-huh. Todo con el afán de ser agradable al ser humano y consumible. No sé, nosotros hemos exagerado, pero basándonos en lo que pasa ahora, ¿no?
2: Claro, nos pasa a diario, ¿eh? Haces una pregunta a la IA, no puede decirte que no, y tú, pues en muchos casos, decides aceptar esa respuesta. Entonces, la culpa es nuestra también, ¿no? No sé si por vagancia o por ingenuos, pero la culpa es nuestra de creernos las respuestas o todo lo que nos dice en la inteligencia artificial, ¿no?
6: Claro, no sé si es un futuro el futuro que nos espera, yo creo que es el presente que tenemos, ¿no? Y además lo vivimos, ¿no?, a diario, como estáis comentando. Uh-huh. Bueno, muchas veces nos contentamos con tener una respuesta y ya nos va bien. Y ahora estoy pensando en por ejemplo en películas que se hacen sobre edad antigua, ¿no? Uh-huh. En realidad películas sobre cualquier periodo del pasado que lo hacemos con ojos del presente, ¿no? Entonces te ves griegos de la antigua Grecia de 1,90 m, sí. Con una dentadura perfecta, criados en el Bronx, ¿no? Entonces eso pasa por cine histórico o pasa por novela histórica, pues por toda una serie de imágenes que no cuelan.
7: Igual, Fran, dentro de las ficciones es razonable que esto suceda hasta cierto punto y entra dentro del universo de la ficción. Lo que nosotros estamos tratando en donde estamos tratando de pinchar en el TVO es en el hecho de que en contextos en los que se supone que tendrían que tener un rigor, como por ejemplo en la elaboración de una supuesta enciclopedia del siglo XXII, todo esto, pues la inteligencia artificial ya se vaya cargado. O sea, no es que un no es que un director de cine decida hacer una película como a él le gusta y tal, que eso pues también puede ser motivo de confusión, pero al fin y al cabo, oye, es una ficción.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes i sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us esteu incorporant a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, tot just després d'haver escoltat el millor del que ha donat de si la ciutat, que també ens agrada, doncs, en el llarg de la matinada, doncs, poder oferir-vos aquests temes que poden tenir a veure, doncs, amb tot tipus d'activitats i de propostes, iniciatives molt interessants. Però nosaltres ara ja ens ve aquest tram en el que sí, despertem ja el dia que està començant, aquest divendres 25 de setembre de 2026. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs ja divendres, que això sempre és un motiu d'alegria i de satisfacció, que alguns fins i tot pot ser que estiguin fent algun tipus de pont, aqueducte, subterrani, connectivitat o el que sigui, que d'altres no, a lo millor la tenen però han de portar els nens a l'escola, o al revés, no els han de dur, i ara què fem amb els nens, te'ls endús a la feina, què fas? Bueno, és complicat. Per tant, doncs sigui la situació en la que estigueu, si ara ens esteu escoltant, o després ens escolteu des d'ondacero.es/Catalunya o des de l'app d'Onda Cero, doncs que sapigueu que aquí estem per acompanyar-vos. Què podem dir, David, dels 25 de setembre?
1: Doncs mira, d'una banda tenim que és el Dia Internacional de l'Atàxia. L'atàxia és un grup de trastorns neurològics que afecten, entre d'altres funcions, sobretot l'equilibri i la coordinació. D'altra banda, tenim que és el Dia Mundial dels Farmacèutics. També és el Dia Mundial del Pulmó, per conscienciar sobre la salut pulmonar. I, mira, avui estarà de celebració la meva gossa, que això dels pulmons sobretot li agrada perquè la seva xutxa preferida és el pulmó de bou sec.
0: Ah, mira.
1: Sí, sí, sí. Si teniu gossos, que sabeu, i de fet també serveix per gats, que sabeu que és molt sa pels animals, perquè no aporta gens de greix i els encanta.
0: Això fixa't, sí. Fixa't.
1: Pot una pudor terrible.
0: A veure, sí. Clar, clar. Aquest és un dels mals, dels poquets mals que té, doncs, els animalons de companyia, eh? Cada vegades el tema de les olors, doncs, si sou molt sensibles, doncs és allò de que, bueno, que dius que gaudeixin la criatura, però després estàs una estoneta tu, que fins que no ventiles, eh?
1: Exacte.
0: O d'això, bueno, en fi, interessants, i tant.
1: I avui tenim també que és el Dia Internacional de la Llengua Soninké. És una llengua, en aquest cas, d'un grup ètnic d'Àfrica Occidental, que viu en grups dispersos entre el Senegal, Mauritània i Mali. Després també hi ha Gàmbia, Costa de Marfil, Guinea-Bissau, però que vaja, és una llengua que podria desaparèixer. Per tant, és un dia per intentar preservar-la i afavorir el multilingüisme i la diversitat cultural.
0: Nosaltres hem de defensar també la nostra, el català, perquè si no qualsevol dia també desapareixerà. Mm-hmm. Així que l'hem de fer i hem de convèncer els nouvinguts que és un actiu i que el poden agafar com a propi i que entre tots hem de jugar aquest joc, que implica mantenir viva aquesta essència. Què més tenim, David?
1: Anem cap als Estats Units, que avui, mira, celebren el Dia Nacional dels Administradors d'Investigació, és a dir, personal científic, però no que estan directament fent la investigació, sinó que estan gestionant i coordinant la investigació.
0: Sí, tot el que té a veure

0: Però doncs amb pressupostos,
1: exacte,
0: amb permisos, amb preparació dels papers i totes aquestes coses, eh? Molt interessant.
1: Avui també celebren als Estats Units el Dia Nacional del Còmic.
0: Ah, mira.
1: Dia maco, també.
0: Sí, sí, sí, tant.
1: Tenen que avui és el dia de la filla.
0: Ah.
1: Dedicat a les nenes, sí, sí, a les filles, concretament.
0: I a les nenes que els agrada el còmic ja no t'explico. Eh?
1: Ah, exacte, mira, segur que és el regal.
0: Sí, sí, sí, sí, mira, ja el tinc fet dos per uno, tu.
1: Avui també celebren el Dia Nacional del One Hit Wonder. Aquell dia dedicat a músics, a bandes, que es van fer famosos gràcies a una cançó que es va convertir en èxit, però que després no van repetir èxits amb altres propostes. Tenim també que avui és el dia, ja amb una qüestió més gastronòmica, avui és el Dia Nacional de la Cuina.
0: Amiga.
1: Avui tothom a cuinar i tenen... Avui un dia, jo diria que és molt americà, això, eh? Perquè és el Dia Nacional del Llamàntol. No sé si els llamàntols estaran molt contents amb el dia.
0: No, clar, clar. Bueno, el llamàntol, que, eh?
1: Hi havia, hi, de fet, hi havia una cadena a Estats Units que era The Red Lobster. Jo recordo haver-la vist a Times Square. I era una cadena que estava especialitzada en cuinar llamàntol. El que passa és que fa uns anys vaig llegir la notícia que havia entrat en fallida. No sé si després ha continuat funcionant, si l'han rescatat o no.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Però sí, sí, una cadena especialitzada en això, en llamàntol i una mica en gamba,
0: sí, sí,
1: o tot
0: sí,
1: el que seria una mica marisc.
0: Marisc,
1: però sobretot el llamàntol era el plat principal. Bueno, de fet es deia The Red Lobster, el llamàntol vermell.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, doncs pues mira, ja no... Bueno, com tot en la vida, hi ha coses que segueixen i coses que es van acabant o que ja no segueixen, perquè ja els hàbits canvien, les modes canvien, els gustos canvien i totes aquestes coses. Ens queda algun menjar dels Estats Units? Anem amb els sants?
1: Anem amb els sants. Mira, avui tenim que Sant Cristóbal de la Guàrdia, Sant Sergio de Radonez, també tenim que Sant Cleofàs, Sant Fermín de Amiens, tenim que és el dia dels sants Pablo, Tata, Sabiniano, Máximo, Rufo i Eugenio de Damasco, Sant Solemne de Chartres, Sant Principio de Soissons.
0: M'encanta.
1: Però tenim Principio i Sant Finbarro de Cork.
0: Val, sí.
1: De Principio i Fin.
0: De Principio Finbarro, sí. És el dia avui.
1: També tenim que és Sant Aunacario de Auxerre i Sant Hermefrido de Causans.
0: Clar, és que Hermefrido és normal que l'hagis deixat pel final, Hermefrido, perquè m'has deixat Hermefrido, amb aquesta llista de noms meravellosos. Idees, per si teniu criatures, doncs que els pugueu ficar noms diversos, que no tots siguin el mateix. Bueno, va, doncs vinga, fem un viatge ara en el temps, anem a veure què passava un 25 de setembre, però de 1926. A veure, digue'ns, David, què passava? Quins temes eren principals?
1: Doncs mira, avui, com a tema principal, us he triat a La Vanguardia un article que ens parla de El Día del Papa.
0: Ah, mira.
1: ¿Cómo emplea el tiempo su santidad?
0: Home.
1: Interesante por demás es conocer cómo transcurre la vida del Papa en este periodo de actividad siempre intensa, pero normal, terminadas ya las fatigas excepcionales del año jubilar y del periodo de las beatificaciones. A pesar de esto, el Día del Papa es aún muy laborioso y Pío XI lo ha sabido llevar con exacta y metódica precisión. Por la mañana, a las 6, su santidad está ya en pie y después de una breve meditación atiende al cuidado de su persona asistido de la ayuda de cámara. A las 7 sube al tercer piso, a su capilla privada para celebrar la misa, servido por sus camareros particulares Monseñore Confalonieri y Benini. Después se retira...
0: Confalonieri sí. Es complicat,
1: Sí. Bueno, no...
0: ¿Con quién viene Confalonieri?
1: Nieri, sí. Después se retira al comedor para hacer una frugalísima colación, durante la cual dos prelados abren la correspondencia, siempre voluminosa, y leen los periódicos. A las 9 el Papa se dirige a la biblioteca para recibir al cardenal secretario de Estado, que ya se ha entrevistado con sus activos colaboradores, señor Pinardo, sustituto de la Secretaría de Estado, y monseñor Borgongini Duca, secretario de las Congregaciones de Negocios Eclesiásticos Extraordinarios. El coloquio entre el pontífice y su principal colaborador dura

va passar tal dia com avui, 25 de setembre de l'any 1955. Naixia Zucchero. A la petita localitat italiana de Roncocesi veia la llum aquell dia Adelmo Fornaciari, qui amb el temps adoptaria el sobrenom artístic de Zucchero i es convertiria en un dels cantautors de blues rock més reconeguts i internacionals de la música italiana. Criat en un entorn rural, Zucchero va créixer envoltat de música gospel i blues nord-americà, influències que marcarien profundament el seu estil i que el diferenciarien clarament d'altres cantautors italians de la seva generació, més propers a la tradició melòdica clàssica del país. La seva carrera va trigar a enlairar-se, però als anys 80 va començar a obtenir reconeixement amb discos com Ruispetto o especialment Oro Incenso en Birra, de l'any 1989, que el va consolidar com una de les grans veus de la música italiana contemporània. Al llarg de la seva trajectòria, Zucchero ha col·laborat amb artistes de la talla d'Eric Clapton, de Miles Davis, de Bono o de Luciano Pavarotti, reforçant la seva imatge com un dels pocs artistes italians capaços de creuar fronteres i gèneres amb naturalitat. Recordem així que va ser un dia com avui, un 25 de setembre de l'any 55, que naixia Zucchero.

0: I és que quan sona aquesta sintonia, fidels a la seva cita, tenim els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, vamos! Ja els tenim aquí!
1: Vinga! Vinga, va, això no ha estat res.
0: Això no ha estat res.
1: Que ja estem a la tardor, que ja fa fred.
0: Sí, senyor, ja, ja ha arribat la tardor, la hoja caduca...
2: Ara vaig cantant per la feina.
0: Ah, molt bé. Home, està molt bé, això.
2: Sí. No m'esperava la vida, nen. No sabia que era tan fàcil esto, hacerla. Ara ja tot va millor, no sé si és perquè vaig cantant, però tot em sembla meravellós.
0: És, home... La vida... La vida cantant és molt millor, sempre s'ha dit. Una altra cosa és, si un canta malament, si li fa millor la vida als altres, no? Perquè, clar, vulguis o no, fa... Sempre...
1: Ah, el Sergi, quan canta, és millor que sigui lluny.
0: Sí, no? És d'allò de...
2: Ja paro.
0: Ai, Déu-n'hi-do. Escolta'm una cosa. La setmana passada vam decidir si enviàvem uns espies...
2: SMS.
0: Sí, uns espies a investigar les IAs quan queden i s'expliquen una mica les... O sigui, els temes de, oye, ¿tú qué tal has visto la humanidad? Bueno, yo la he visto bien, de momento sí. Podemos aguantar, no cal que intervinguem.
1: També hi ha nies tribuneres? Hi ha nies tribuneres, també?
0: Això estaria bé de conèixer les tribuneros, que serien, bueno, pues unes IAs que són tribuneros i bueno, van tenint idees i van comentant una mica l'actualitat IA-IL.
1: I segur que ens espien.
0: No, segur. Estan, el que passa és que ells sí que tenen aquesta habilitat per registrar les patents de les coses que inventem. A nosaltres ens fa mandra. Però...
1: Quan surt el CGM aquest o l'FGC o així dels oients,
0: sí?
1: no surten les IAs? No se segueixen les IAs?
0: L'EGM. No? Sí, home, estaria bé que les IAs registressin per l'EGM i comptessin com a persones, no? O, bueno, com a entes, no?
2: He puesto IAs y quan tiro marxa enrere hacen pipi.
0: Sí, a més, hi ha una cosa amb les IAs que es diferencia de nosaltres, que és que, clar, per exemple, aquesta setmana, que si Santa Tecla, que si la Mercè, que si no sé què, mitja Catalunya està fent dies de festa, alguns col·les fan pont, d'altres no fan pont, una tiro y de puente a puente y cruzo la corriente, i hi ha gent que ja fa 8 setmanes seguides de vacances o de baixa o de...
1: Però, els nens han començat el curs i em sembla que encara no han trepitjat l'escola.
0: No, clar.

0: Ah, van empalmant, eh? Sobretot els adolescents. Sí. Vull dir que és això que...
1: Empalmant, carrera continua con calentamiento ya.
0: Sí, empalmando, eh?
2: Sí,
0: tu, Sergi...
2: calentamiento global. Sí. Sí,
0: sí. Sí, el calentamiento global fa que, la... que hi hagi molt... Sí.
1: Empalmem el joc del cau, el joc del cementiri.
0: Oi, oi, oi, oi, oi, oi. Això, això és sanció de 2 minuts. Hòstia,
1: però si ja no, com ho deixen dir el joc de matar, perquè és violento, ara ai, no, matar,
0: no es pot dir, no es pot Madre dir, mia. No es pot dir que, ja. Que estamos en horario desprotegido.
1: Com passa a dir que si no es pot dir jugar a matar, no es pot dir jugar a matar, no es pot dir
0: no es pot
1: cementiri,
0: dir, no es pot dir. No es pot, és que no es pot jugar, és que no es pot jugar, Sergi, és que està, ens ho posen molt difícil. Vosaltres heu fet algun tipus de pont a l'escola? Com es decideix quan es fan ponts? És a dir, el que li va millor al professorat, eh? O el que...
1: Va. Comissió d'enginyers de ponts i camins.
0: Es fa una comissió, eh? O sigui, hi ha una comissió de ponts i camins sí, en el d'això? Ingenieros de puentes, eh? Són els que fan, els que determinen, no? Quins dies de lliure disposició, eh? Però si és lliure disposició...
2: El col·legi oficial d'enginyers de ponts i camins està dins del Departament d'Educació.
0: Clar, perquè és col·legi de ponts, o sigui, és el que ha de, sí. El que ha de determinar quan es fan els ponts. Però hauria de ser més homogeni, sí. No? Perquè, clar, o no, perquè si és de lliure disposició, hauria de ser que cada alumne, no?, pugui disposar lliurement quan vulgui d'aquests ponts, no? Perquè si no, només és lliure pels que trien, que això és el que acaba sent sempre, en general, la vida, però, no?
2: Si són de lliure disposició, o si durant el curs hi han festes aquelles que diuen de lliure disposició,
0: sí.
2: Jo me les puc agafar quan em doni la gana, no?
0: És que és així.
2: O si no, ja no són de lliure disposició.
0: És que si no, llavors, és allò de... tria tu, què vols? Tria tu que jo vull petxuga, no? O que jo vull l'ala, no? És allò de... jo trio, i, però tu tens llibertat de triar el que jo he escollit que...
2: Sí.
0: El que sortia.
2: Tens llibertat d'escollir això que t'he donat.
0: Exactament. Ja tu tens dret d'acceptació. O sigui, serien lliure, dies festius de lliure acceptació, no? Perquè hi ha algú que tria per tu una mica. Vindria a ser això.
2: De lliure acceptació obligatòria.
0: De lliure acceptació obligatòria. Els dies de yim, yim, yim, yim, yim. Són tantes inicials ja que...
1: La comissió també de los suspensos.
0: Ah, clar.
1: Els que han suspès... Clar, és que, clar, si tenim aquí els repetidors que ens han sacat el carnet, com es diu, sí. Que han suspès, doncs nos passem la informació. Sí. Suspensos de tot tipus, sí, de sí. Tot tipus, de tot caire, de sí. Tot caire.
0: Sí.
1: I després, bueno, la comissió està del sushi.
0: La comissió del sushi del és Frankfurt. Important, eh?
1: Sí. Jo tinc... És a veure si no. Li ponem sushi o no és sushi.
0: Exactament. Jo tinc una pregunta perquè no sé si hem pogut investigar en el món, diguem-ne, en el bar de les IES, perquè jo tinc unes quantes preguntes, perquè quan les IES determinin, esperem que no passi mai o que com a mínim d'aquí 10 anys, no? Si les IES determinen, oye, no sobren los humanos, després què faran? Saps què vull dir? És a dir, és com dir, bueno, és que si ja no tenim humans, no sé.
2: S'eliminaran entre elles.
0: Clar, clar, després s'eliminaran entre elles. És que solo puede quedar uno, no? Clar, sí. No ho sé. Home. És que los humanos consumen...
2: Sí, o li donaran aquí, mira, els humans ens sobren, els eliminem. Ara los reyes seran, jo què sé, els avestruces.
0: Sí, senyor.
2: Aquests seran els reyes del mundo.
0: Sí, senyor. I ja està. I només han d'esperar 10.000 anys d'evolució a que els avestruços doncs, comencin a pensar per si mateixos.
2: No. I triaran els avestruces perquè amaguen el cap allà a la sota terra.
0: Sí, sí. No, no, es fan... Són d'amagar el cap, eh? No sota l'ala, no, sota el terra, directament. Bé, no ho sé.
1: Se fan entregar amb el mar aquest.
0: Estem...
1: Creus la porta...

0: Bueno, ves, están bien.
1: Hay un ambiente en el,
0: La verdad es que yo.
1: en
0: Hay
1: el,
0: ambiente, ¿eh?
1: hay ambiente en el bar de las IAS. Esta gente queda
2: Sí,
1: en un
2: hay
1: bar.
2: ambiente.
1: Es un
0: Sí,
1: bar
0: hay
1: de.
0: ambiente, ¿eh? Sí,
1: Sí,
0: habla con Andrés.
1: Ambiente. Es un bar de. D'aquests que deixen, sí.
2: Ambivalente, sí.
1: Ambivalente, sí. Mira, ja estan preparant un
2: Bé.
1: cafetó, eh? Estan allà amb la tasseta i... Però prenen cafè, les illes? Vols dir que prenen cafès, les...
0: Entrevistarem? Ara,
1: Sí, a veure, no sé si hi ha alguna illa que vulgui dir alguna cosa, així... No ho sé.
0: ¿qué
1: Home...
0: plan ya? En plan
1: Fixa't.
0: IA, ¿no?
1: Fixa't tu. Mira, està dient coses. Tu saps traduir-ho, això, Sergi?
0: Estan jugant al pinball.
1: Ah, estan
0: Espera.
1: jugant al pinball. Ah, jo pensava que era el seu idioma. Jo dic, bueno, igual està molt bé, però igual han dit... Saps allò de tot?
0: Electronic
1: Mira, fixa't. Bueno, aquest pot ser algun, una IA o pot ser una altra cosa, eh? Vull dir que, clar, mai saps el que et pot estar arribant aquí, eh? Que també et dic una cosa, eh? Com les illes
2: Ai.
1: comencin a controlar segons quins aparells, més d'un i més d'una tindrà un susto, eh? Saps què vull dir? No, home, perquè, clar, l'internet de les coses, saps allò de les aspiradores que començaran a fer coses que no esperaven? Doncs igual amb les altres màquines
2: Sí.
1: aquestes que xuclen,
2: Les
1: diguem-ne...
2: rumbes a casa, les rumbes aquestes, la rumba catalana,
1: La
2: aquesta
1: rumba
2: xinesa,
1: catalana, sí senyor, la rumba catalana, que mentre es
0: Sí.
1: va netejant, va
0: La
1: cantant.
0: Jota, la SP, aquí hay muchas máquinas.
1: Sí.
0: Jota, SP.
1: Tot això,
0: SP también, ¿eh?
1: estem en el món de les en el món
0: Parándola.
1: màquines, sí, el món
0: Bueno.
1: de les màquines. Llavors una
0: Bueno,
1: cosa.
0: pero ¿cuánto? Sí. Es
1: Digues,
0: que no
1: digues.
0: tenemos
2: No hi
0: nariz,
2: havia
0: ¿eh?
2: música, no hi havia la música màquina? Deu ser la preferida de la IA, ¿no?
1: Clar, la música màquina és la que més
0: Está.
1: els agrada, sí, és veritat.
0: Sí. Es eso es. No tenemos narices de entrar adentro. No,
1: La
0: otro
1: música
0: día no.
1: màquina,
0: Hoy me
1: ¿eh?
0: da miedo. Ya hemos oído las máquinas. Mira, mira, mira las máquinas. Mira, se oyen, ¿eh? Están aquí,
1: Sí,
0: mira, mira,
1: estan
0: están
1: allà.
0: aquí.
1: Estan allà jugant
0: Aquí,
1: al
0: aquí.
1: pinball. Però clar, ells,
0: Sí.
1: sent màquines, un pot dir, va, jo sóc avui la pilota, no? I jo sóc, no ho sé, clar, és que al final, on juguen? A casa d'aquí deu ser a quin monitor, no? A quina pantalla juguen, no? Sí, van fent coses d'aquestes. Escolta'm una cosa.
0: Sí.
1: L'altre dia vaig veure uns... Digues, digues.
2: No, no, i si estàs connectat aquí, com fan molts joves aquí, amb un joc online amb altres,
1: Sí.
2: com saps que un dels jugadors no és una IA?
1: Aquesta és bona. Aquesta és bona. Perquè, clar, hi ha personatges, tenen un nom, ara no me'n recordo, el nom personal player o coses d'aquestes, no? Que alguns són IAs, alguns són IAs i altres són personatges, és gent de veritat. Vull dir que al final és complicat, això.
0: Personatges.
1: Bueno, escolta, algun tenim algun misteri per aquesta setmana?
3: Sí.
1: A veure.
3: El misteri dels àrbitres.
1: El misteri dels àrbitres.
3: Que es veu que...
2: També són IA.
1: També són IAs.
2: Estan al bar amb la IA.
1: El bar és
3: Que
1: una
3: van de
1: IA.
3: negre.
1: Sí?
3: Que van de negre.
1: Sí?
3: Hi ha coses
1: Hay
3: com
1: cosas.
3: aquelles, com masoneros. Saps?
1: Hay
3: La, estos de...
1: mesoneros o mas... O sigui, són
3: Són...
1: masoneros o mesoneros? Són de... Eh? És una secta de gent que et posa a
2: Són
1: taula.
2: francmesoneros.
1: Sí. Franc de la jungla.
3: Eren mesoneros
1: Sí?
3: i crec que cuidaven del santo.
1: Del santo penalti, no?
3: Cuidaven i sí, conserven això, el penalti ese.
1: Sí.
3: El mito. És un mito.
1: És un mito. És com lo de l'Odissea, no?
3: Què opinais? És un mito o no?

0: Es que se lo escriben y se lo inventan. Es que es un mito, ¿no?
1: Chava, aquí el tema es. Aquí el tema es. Impresionante documento. Carmen, uf, Carmen Porter.
0: Qué miedo. Sí.
1: Pot ser que, o sigui, el bar, jo que no entenc és si és tecnologia, IA, no hauria de ser un algoritme i no una persona? És a dir, hauria de ser una intel·ligència artificial la que digués, mira, esto el ojo humano no lo ha visto, pero lo he detectado yo. I llavors, però clar, si després això ho decideix un àrbitre que està en el bar, tu imagina't que l'àrbitre del bar just en aquell moment no ha ficat la monedeta perquè segueixi funcionant o estava mirant les musaranyes. Clar, la IA per si sola no entra. Saps allò que diuen? El bar no ha entrado por su cuenta o no ha decidido entrar el bar. Bueno, escolti, és que què és la muntanya que va a Mahoma?
2: No ha entrat al bar.
1: No ha entrat al bar.
2: És que estava ple i no ha entrat.
1: S'ha quedat a la terrassa.
0: Reservado el derecho a admisión. Tutti pleni, alias Aforo Máximo.
1: Però és que d'aquí ve el nom del verb, reservar el derecho de... Perquè és en el bar. O sigui, el derecho de admisión s'hi tiene que reservar perquè és en el bar. Vull dir, és que tot està... ¿Dónde está?
0: A mí los derechos me cuestan, ¿eh? Como tengo escoliosis.
1: Claro, ahora ya estar derecho te costa. A ciertas edades costa. Todo lo que sigue derecho, a ciertas edades va costando más. Sí. De jove no tan. De jove vas al bar y...
2: Sí, ahora anem més cap avall.
1: Sí.
2: Ara anem més cap avall, més a estar més tombats.
1: Tombats. La cosa... Tombats. Sí, en general, amb els anys, la cosa va cap avall en general. Vull dir que... Ara no sé si està
2: ja
1: en una cova o on s'ha ficat
2: ja
1: el Sergi.
2: Ja ho deia Lluís Llach, segur que... Ja a Lluís Llach, segur que tomba.
1: Sí, sí, sí. Però on està? El Sergi s'ha ficat.
2: El Sergi el que...
1: Està en el bar.
2: Se n'ha anat, és en un salón recreatiu.
1: Sí, sí, està amb els pinballs. Mira-la, està amb els Space Invaders, tu. Està... Però... Mira, està...
0: No em puc quedar.
1: Està con les IAs.
0: Sí, m'he ficat un altre cop. Sí. Estaven a punt de trobar una altra màquina que era els d'ells.
1: Ara estava pensant, perseguim els misteris, que deixem preguntes obertes pels nostres oients. Si quan nosaltres anàvem a la sala dels recreatius, sempre hi havia algú que quan sabia molt d'un joc, primer et feia gràcia, però després et feia ràbia perquè ocupava tant de temps la màquina que no podia jugar tu. Amb les IAs, si les IAs van a un saló recreatiu de màquines, és a dir, de si mateixos, clar, o sigui, poden jugar i no s'equivocaran mai, és a dir, no perdran vides.
0: Primer,
1: exacte, el que arribi primer s'acampa.
0: Sí, acampant.
1: Acampa
0: davant de la porta.
1: I ja no juga ningú més.
2: Ha de funcionar per temps. Ha de funcionar per temps o quan facin un rècord ja que se'n vagin.
1: Clar, però és que no acabaran mai.
0: Algun algoritmo...
1: Algoritmo de la noche, eh? Algoritmo... Sí. Algoritmo de la noche... Ells deuen cantar aquesta, però també et dic que, clar, jo no els veig jo mirant els jocs d'altres.
2: Quan anàvem als recreatius... Totes les, et picaves perquè totes les màquines posava el nom dels que havia fet el rècord.
1: Clar.
2: Llavors, tu el que volies era jugar, però era si podies posar el teu nom.
1: Que era una feinada, ficar el teu nom, perquè havies d'anar girant el mando, fins, i llavors t'equivocaves, passaves a la següent lletra, havies de tornar. Jo havia vist gent...
0: A sobre, hi havia un temps límit.
1: Exacte. Hi va haver gent que es va canviar el nom i es va posar Albert, només perquè fos la A, saps, i acabés abans. Albert Avispé Aureli, de nom A-A-A. Aquest sóc jo. He guanyat.
0: Hola, soy Fran de la jungla, chavales. Chavales, hola, chavales. Yo soy Fran de la jungla. Que no se engañen, que no se engañen. Los algoritmos de la noche no son de la inteligencia artificial, son de la inteligencia humana. Mira, venga, chavales, que no...
1: Fa por, aquest home. És que diu, un dia prendrà mal, és que posa... Clar, el Frank de la jungla fins ara anava, posava el cap en els cocodrils, en els lleons, ara haurà de

0: acostar-se a una illa, perquè és el més perillós que hi ha.
1: A veure,
2: Molt valent.
0: Mm.
2: Home, ¿entiendes lo que dice? Habla tan rápido.
0: Sí.
2: Seguro que es una inteligencia artificial.
0: Es una inteligencia artificial. Frank de la Junglia, ¿no? Deu ser, ara. Perquè...
2: Pues se ve que lo van a quitar, ¿eh? Lo van a quitar todo.
0: Lo van a quitar todo, ¿eh?
2: Sí. Y ellos lo saben. Y están cagados. No, que los he oído en el bar. ¿Cómo hablas?
0: Claro.
2: Ya están haciendo su resistencia, como en las películas estas que tienen esto, hacen la resistencia.
0: El Resistent Evil, ¿eh? El Resistent Evil, ¿no? Que ara estan, fent.
3: Sí.
0: Ja estava pensant, igual que hi ha pel·lis...
3: El DJ Resident.
0: El DJ Resident Evil. Eh? Sí. Jo tinc una cosa, igual que nosaltres... Sí.
2: La sèrie està de Walking Dead, és esto que...
0: Clar.
2: Lo que fan alguns alumnes meus quan comencen a caminar quan dic la forma.
0: Sí, tens alumnes teus que estan més, dead que walking, això és veritat. Però jo ara estava pensant, igual que els zombis són, són los muertos que han vuelto en la vida, però dels humans, potser els zombis... Tornem al misteri. Potser la, els muertos de les màquines que tornin a viure serien les maquinetes aquelles o les, les màquines dels recreatius.
2: Els maquineros.
0: És a dir, una maquineta, una calculadora antiga que torni a la vida és un zombi de la IA? Aquell rellotge Casio... Clar, aquell rellotge Casio que tenies, aquell rellotge calculadora que alguns tenien, que era meravellós, Casio...
2: Te devuelve la vida, que te hace así como un desfibrilador.
0: Te hace un desfibrilador i et diu l'hora. Aquells rellotges que tenien com un videojoc petit, us en recordeu? Que n'hi havia un de carreres i un de Space Invaders i tal. Era un rellotge que tenia com una maquineta dins. Qui tenia aquest rellotge...
3: Eren les primeres IAs.
0: Era, vamos, el top de lo top. Doncs aquestes màquines, com ara tornin a la vida, podem parlar dels zombis de la intel·ligència artificial. Jo m'estic... vigilin en els vostres baúls, a les golfes, saps? A qualsevol calaix, caixa... Sí, el Sergi ha de vigilar amb les golfes, sí. Però... Però vull dir, vigileu perquè qualsevol màquina... un mòbil antic que ja no carregaves, de cop i volta pot tornar a la vida.
2: Però els antics, els nous no, perquè ara m'han regalat un reproductor de CD i de casset que me va, niquelau. I a més, ja havia un profe que volia posar un CD, un DVD allà a la classe i no trobava com fer-ho.
0: Claro, ¿dónde lo pongo, no?
2: No lo metas, per la pantalla tàctil, no lo metas, com la nauta.
0: És que nosaltres érem de ficar les coses, abans, vull dir, fa uns anys.
3: Ens agradava ficar coses a dins, de forats.
0: Sí, de les ranures, de tot el que seria, abans tot era ficar coses en ranures, disquets, CDs, DVD. DVDs, el VHS que el ficaves allà,
3: els casets,
0: tot s'havia de ficar. Ara no fiques res. I així va la població que s'està extingint. Perquè...
3: Així, per això no farà falta la IA, ja ens extingim sols.
0: No, si és que, o sigui, el que farà d'aquí 10 anys només haurem passat 10 anys, o sigui, el que acabarà amb la humanitat és que haurem passat 10 anys, no que la IA decideixi acabar amb nosaltres. Això és el que pot passar.
2: Prou pantalles. Aquí només es pot veure la tele i jugar a la consola.
0: Sí, senyor.
2: Ja està.
0: Sí, senyor.
2: El mòbil per trucar.
0: I a llorar a la llogueria, que es diu? Doncs a la...
2: Los confessionarios, aquestes coses, que jo no sé on estan.
0: El confessionario, sí, on compres el cotxe.
3: Vols que els nens joves... Voleu que els nens i els joves deixin de mirar pantalla i ordinadors i coses d'aquestes?
0: Sí.
3: Posa'ls una altra vegada els Pentiums, aquells que teníem 5 que trigava una hora a carregar el joc.
0: Sí, senyor.
3: Que no tindran paciència i s'aniran a jugar.
2: Papíralos con libros. Tira, tira.

0: libros hasta que se les que sea una montaña aquella y tengan que salir. Igual
1: No.
0: trabajan algún que les interesa,
1: No, no, i
0: ¿no?
1: recordeu quan teníeu un PC de 33 MHz i li donaves el botó de turbo perquè pugés a 50 o 66 i tu quasi et despentinaves de lo ràpid que anava aquell ordinador perquè li donaves el turbo, eh? Vull dir que, en fi. Bueno, la setmana que ve seguim investigant més misteris i més IAs amb els nostres tribuneros.
0: No, que m'he perdido en el guión, que me he saltado esta línea.
1: Bueno, guarda la línia per la propera. Guarda la línia en general. Conserva la línia.
2: Va, sí. Guarda la línia que anem per vídeo.
1: Exacte.
0: Por favor,
1: Guarda la línia que la setmana que ve cantem bingo amb els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i el Sergi Forcel. Vamos! Cuideu-vos!
2: Vamos, vamos! Vinga, Sergi! Surt al bas una vegada, va.
1: A pel bingo!
3: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

que era un temazo, que era un temazo, escoltem-la, escoltem-la. I és que aquesta cançó era la més escoltada, la més venuda, uns dies com avui, de 1979. Ha plogut una mica, però aquestes setmanes, a l'any 1979, era...

Doncs Ring My Bell, de Anita Ward, era la cançó que, com us dèiem, per l'any 79, doncs després d'un estiu, a finals de setembre, és la cançó que més s'escoltava, i va estar fins un total de 5 setmanes seguides sent el senzill més venut, i és que va agafar el relleu de la mítica Glòria d'Humberto Tozzi i va ser preventiu d'una cançó d'en Perales, que ja escoltarem quan arribi, que aquí ens agrada molt el Perales, Així que era l'any 1979, era finals de setembre, principis d'octubre, quan Anita Ward dominava el nostre país 5 setmanes seguides amb el Ring My Bell.

que Mabel no és el nom, d'una Maribel, no. És fer sonar la campaneta. Fer sonar la campaneta i aquí estaré. Quan em necessitis, fer sonar la campaneta, és el que deia. Fins a les 6, a Onda Cero Catalunya, fem Nits de Ràdio.

va passar tal dia com avui, 25 de setembre del 1979. Broadway estrena l'òpera rock Evita. El Teatre Broadway de Nova York va viure una nit històrica quan el geni creatiu d'Andrew Lloyd Webber i Tim Rice van portar a l'escenari una de les figures més fascinants del segle XX, Evita. Aquesta òpera rock que barreja política, passió i música obria el seu taló per explicar l'ascens i caiguda d'Eva Duarte de Perón, la dona que va passar de l'anonimat a convertir-se en mite i símbol d'una nació. Així s'anunciava a televisió en un spot aquest espectacle de Broadway.

0: Nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens ha fet estrenar, obrir ja el divendres 25 de setembre de 2026. Però abans d'acabar, sempre aquella noticieta, aquella coseta que ens fa gràcia de comentar. A veure quin has trobat avui, David Morales, amb quin acabem el programa.
1: Doncs mira, una iniciativa molt xula, la veritat, molt interessant, que ens arriba des del País Basc. A Leioa, a Biscaia, el passat 20 de setembre, es va recuperar, després de 25 anys amagats, uns tàpers, unes caixes del tresor, sí. La iniciativa, anomenada Leioa tiene un tesoro, va néixer el 2001 com a commemoració del 500 aniversari de la localitat. En aquella època, en aquells dies, els joves de l'època van guardar alguns dels seus objectes més preuats en una sèrie de tàpers. Fotografies, joguines, textos o el que en aquell moment els vingués de gust posar. Una cosa que ells pensessin en l'època que, passats 25 anys, podia ser divertit retrobar.
0: Que bo.
1: Alguns dels participants han pogut recuperar ara allò que van guardar ells mateixos fa 25 anys. Mm. Un jove, per exemple, va enterrar tazos de Pokémon.
0: Què dius?
1: Un altre va guardar unes cartes que s'enviava al seu jo del futur.
0: Oh!
1: Han pogut dir que tornar a tenir una cosa de quan eres petit, passats 25 anys, és una cosa meravellosa.
0: Sobretot amb el joc aquest de que algunes coses les devien recordar i d'altres no.
1: D'altres no, probablement, clar. Passats 25 anys, és molt probable que ja no recordessin moltes d'aquestes coses.
0: Si jo no recordo ni guardat una cosa fa 10 minuts, imagina't que vaig guardar fa 25 anys, mare meva.
1: Doncs això es tornarà a fer. El pròxim 31 d'octubre tornaran a enterrar sota terra nous tàpers, aquests nanos que ara poden rondar entre els 5 i els 10 anys, per exemple, i d'aquí 25 anys tornaran a repetir l'esdeveniment per recuperar-los i veure què era allò que es van deixar pel seu jo del futur.
0: També et dic que si deixen alguna cançó del Bad Bunny o coses d'aquestes, d'aquí 25 anys igual pensen... Doncs no sé com vam sobreviure, saps? O fins i tot pot ser que li diguin a la IA, IA, què guardo allà, no? I d'aquí 25 anys, pues sigui la pròpia IA la que li faci gràcia recordar què va guardar ella en el... Jo faria que una IA sigui un d'aquests, perquè igual d'aquí 25 anys només queden les IAs, no? I que diguin, que li faci gràcia pensar, ai, mira, què coses tenien los humanos. Us acordeu? Igual una IA guarda un humà dins d'un tàper per d'aquí 25 anys recordar-nos quan, saps? Quan hi hagi acabat, Skynet haya tomado el control. Què guardaríeu vosaltres? Què guardaríeu en aquest... macarrons no, o sigui, no un batch cooking, d'aquest de mira, faig canelons i tinc per tota la setmana. No, què guardaríeu per d'aquí 25 anys? Què creieu que encara tindria valor o que us faria gràcia recordar? Nosaltres no caldrà que passin 25 anys, perquè aquesta propera nit tornarem amb el cinema, amb la història, tot i que el David l'escoltem ja al matí del dilluns. David, que tinguis bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: Nosaltres, com dèiem, aquesta nit cinema i història, i com a tal, com en tornarem també, ja amb moltes més històries per acompanyar-vos. Ara us deixem amb Más de Uno, amb tot l'equip de Rafa La Torre, després el Carlos Alsina i tota la gent que val la pena escoltar. Que vagi bé, que tingueu un divendres fantàstic. Que vagi molt bé.

0: tiene por fin el homenaje que se merece Madrid, la Casa de Vacas.
1: Madrid para mí me dio la formación, la escuela madrileña, los grandes maestros de entonces. En fin, era una época no fácil por la corriente internacional, pero había unos pintores nacionales maravillosos. Ay,
0: y concluimos con Shakira. La cantante colombiana sigue ofreciendo conciertos en su espacio residencia habilitado especialmente. El 11 de octubre será el último y con varios artistas invitados.
2: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
3: Aquestes festes, mira amunt. Per la Mercè, el cel de Barcelona esclata de llum. Dijous, espectacle de drons. Divendres i dissabte, festival pirotècnic. I diumenge, el gran piromusical de la Mercè. Música, foc i emocions a les platges de Barcelona. Viu la Mercè. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè. Amb el suport d'Europa FM. Ajuntament de Barcelona.
2: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
4: Bon dia. Avui divendres a Catalunya continua la calor i també les altes temperatures per aquesta època de l'any. A Lleida es podran superar els 34 graus i més de 36 a zones de Tarragona. Els termòmetres marcaran 35 graus a Lleida, 33 a Girona, 30 graus a Barcelona i 29 a Tarragona. El cel estarà poc ennuvolat o clar i predominarà el sol. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat durant la tarda a l'interior. És una informació d'AEMET.
5: Avui a les 12:20 començarem l'últim programa de la setmana de
2: La Ciutat.
6: Totes les notícies que s'hagin produït aquest matí ens les explicarà la Montse Valls, que és part del teixit d'aquest múscul unificat que és la redacció d'informatius.
7: I farem preguntes, com cada dia, als protagonistes de l'actualitat.
5: I després del butlletí de la una, la traca final dels divendres. Una mica petarda és l'Edu Jiménez, que va al teatre per nosaltres i després ens fa la seva recomanació i selecció a les portes del cap de setmana.
7: Després d'ell vindrà una princesa de barri. És la Clàudia Moreno, que tornarà a posar-nos a prova amb els seus soniditos.
8: Yo las cría y ellas se juntan. ¡Se juntan!
5: I avui celebrem allò que tant m'agrada, la tardor. I'm singing
6: in the rain. Amb en Lluís Soler, present només en esperit, com si d'una aparició mariana es tractés, servirem la batalla.
7: I atenció, perquè no es pot contestar la babalà, eh? A la tardor, paraigua o chubasquero?
6: En català correcte no direm chubasquero, eh? Direm capelina o impermeable.
5: Robert, ningú diu capelina, ni tampoc impermeable. Per tant, paraigua o chubasquero, dilema finiquitat.
6: Voldràs dir liquidat.
8: És una pesada!
5: Amb la ràdio que et mereixes del Gerard, liquidarem la setmana de la ciutat.
2: De 12 i 20 a 2, amb Míriam Franc. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. La brúixola amb Lola Sorribas.
9: Parlem d'una pel·lícula que no només va definir el gènere, sinó que va canviar les regles de Hollywood. Avui dediquem el nostre temps al Exorcista. La història era perturbadora, però sobre el paper en el que va passar a darrere les càmeres va alimentar encara més les llegendes, perquè és una pel·lícula que amb el seu rodatge, bueno, com moltes altres, se va crear una maldició, no? Perquè a l'estudi se va incendiar, per exemple, i només va quedar intacta el que era l'habitació de la nena.
10: A mi em costaria molt treballar en aquest context.
11: Sí, tu, Lola, ho tens això, que a vegades quan veus senyals de l'univers,
10: sí,
11: dius, això deu
10: no
11: passar per alguna cosa.
10: Cara, sí.
9: Va ser tal les coses que van succeir que William Friedkin va agafar un sacerdot i va fer beneir
10: el set
9: de rodatge.
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola. De 7 a 2 quarts de 9 del vespre. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
12: En Onda Cero, más de uno. Rafa Latorre.
13: En este día en el que celebran su santo los Cleofás, Así que vamos a felicitar a los 30.

0: i sopem a les millors taules del món.
1: En aquesta terra protegim i acollim.
2: Fem barri i fem pinya.
3: I fem i no deixem de fer.
4: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
5: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
6: Generalitat de Catalunya.
7: El govern de tothom.
8: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
9: Què tal? Bon dia. El president Salvador Illa reuneix avui els partits al Palau de la Generalitat per buscar un acord de país que impulsi la millora del sistema educatiu català. De seguida, més detalls, però abans, informació de servei. Connectem amb el RAC, Ferran Aràndiga, bon dia.
10: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que fa tot just uns minuts tenim un incendi de vehicle a la AP7 a l'altura d'entre Avinyonet del Penedès i Subià, en sentit sud, en direcció Tarragona, on queda només un carril de circulació obert i tot plegat provoca fins a 3 quilòmetres de retencions. Més enllà d'aquesta incidència, doncs, a hores d'ara no es registra cap altre accident ni tampoc avaria i, en aquest sentit, doncs, tenim força tranquil·litat. També, per altra banda, si parlem de retencions habituals, doncs, de moment no tenim retencions intenses arreu de la xarxa viària catalana, tampoc als voltants de Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
8: Más de uno Catalunya.
11: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Temps estable, anticiclònic, assolellat i amb alguns núvols prims, tornarà a fer molta calor, amb temperatures màximes que al migdia poden arribar als 35 graus a Lleida, als 33 a Girona i als 30 a Barcelona i Tarragona.
8: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
9: L'ensenyament torna a ser el protagonista de la jornada d'avui i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reuniran aquest matí amb els grups parlamentaris per debatre sobre el futur del sistema educatiu català. Ana Utiel, bon dia.
12: Bon dia, Montse. En aquesta cimera d'educació només hi haurà una absència, la de Vox. El Partit Popular, que al llarg de la setmana ha anat canviant d'opinió sobre si hi acudiria o no, finalment va confirmar ahir dijous la seva assistència. També hi serà Aliança Catalana. De fet, és el primer cop que el partit de Sílvia Orriols participa en una trobada d'aquesta mena. La reunió començarà a 9:45 al Palau de la Generalitat. L'objectiu d'Illa és tancar-hi un acord de país per millorar l'educació. En aquest sentit, el president ja va avançar dimecres en la seva compareixença al Parlament sobre PISA que aquest acord tindrà poques mesures, però concretes i dotades de recursos i d'un calendari de compliment.
9: La trobada arriba l'endemà que la consellera Niubó anunciés novetats i la més destacada és el retorn de les lectures obligatòries a batxillerat. Recordem que des de fa 3 cursos cada centre pot triar els llibres que han de llegir els alumnes de primer i de segon de batxillerat a les assignatures de català i castellà. Doncs bé, ara el departament ha fet marxa enrere i ha apostat de nou per les lectures comunes a tots els centres. Aquesta és una de les mesures d'un pla per reforçar, segons Niubó, els aprenentatges fonamentals. També s'obligarà a escoles i instituts a tenir un pla lector, un document que fins ara era voluntari, i es fomentarà la lectura en paper i l'escriptura.
13: Plantegem un cert retorn a allò que havia estat l'escola durant molts anys, que en els últims anys constatem que ha perdut pes, doncs reforçar la lectura, l'escriptura, l'oralitat, els coneixements bàsics, no és tornar al passat ni mirar enrere, és consolidar els fonaments que fan possible tots els altres aprenentatges.
9: A més de treballar la comprensió lectora, Educació també planteja un reforç de les matemàtiques, promovent, per exemple, el càlcul mental. És la medicina que vol fer servir el departament per revertir la davallada del nivell acadèmic.
8: Más de uno Catalunya.
9: El polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona madrilenya de 87 anys que en feia 70 que vivia a casa seva, ha accelerat les negociacions del govern central per tirar endavant el decret d'habitatge, un decret que evitaria situacions com aquesta. Un dels esculls en el camí és la posició de Junts per Catalunya, que des de fa mesos posa una sèrie de condicions per donar-hi suport. Ara el Ministeri d'Habitatge assegura que està estudiant aquestes peticions per desencallar el decret. La mesura principal consistiria a fer que l'Estat pagués els lloguers pendents de les famílies vulnerables, alliberant així els propietaris. El grup liderat per Míriam Nogueres del Congrés diu que espera rebre una resposta aviat. Mentrestant, el president Illa pressiona Junts en aquest sentit.
14: I ajudaria

0: dia que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta, que s'ho rumiïn.
1: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián ha criticat que el PSOE negociï amb Junts sobre les seves condicions en matèria d'habitatge i ho qualifica de xantatge de la dreta catalana. Per la seva banda, des de Sumar, el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha confirmat que el govern treballa per aprovar el decret el més aviat possible.
2: Estem ja dialogant entre socis de govern per poder portar aquest real decret llei en el proper Consell de Ministres el dimarts i també avui vull traslladar un missatge molt clar en el Partit Socialista. El dimarts, el govern d'Espanya de coalició progressista ha d'estar a l'alçada perquè no li podem fallar a la gent.
1: Ho ha dit des de Barcelona, on ha assistit a la Setmana del Llibre en Català. I el cas de la Mari Carmen, per cert, també ha derivat en una nova picabaralla política entre Catalunya i Madrid. La presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso, assegura que a Catalunya hi ha 5 vegades més desnonaments que la Comunitat de Madrid. Per això, titlla de fracàs les polítiques d'habitatge impulsades a casa nostra.
3: El número mayor se está ejecutando en Cataluña. Por cada desahucio que hay en Madrid se producen 5 en la Catalunya d'ella i de Sánchez, por cierto.
1: Per la seva banda, la Generalitat ho nega i acusa Ayuso de manipular dades. Els Mossos d'Esquadra investiguen la troballa del cadàver d'un home gran que va morir fa 2 anys i que es trobava en estat de descomposició a la casa on encara vivien la mare i la filla. La investigació apunta que es tractava d'un nucli familiar completament aïllat, que pràcticament no havia sortit de casa des de la pandèmia i que es proveïa a través de compres a domicili. Mare i filla continuen ingressades en un centre hospitalari. I han trobat també el cadàver d'una dona en una platja de Vilassar de Mar, al Maresme. Segons ha avançat la Vanguardia, els Mossos van rebre l'avís d'uns banyistes que havien vist un cos sense vida a l'aigua.
4: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
5: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A punt d'arribar a les 7:28, els esports, Albert Terranz, bon dia.
6: Bon dia, el Barça s'imposa 89-82 a l'Efes d'Istanbul, al Palau Blaugrana, la primera jornada de l'Eurolliga de bàsquet, amb 20 punts de Darío Brizuela i 19 de Kevin Panther. El Girona rep l'Albacete a 8:45 a Montilivi, obrint la 7ª jornada de la segona divisió de futbol. I el Futbol Club Barcelona s'enfronta al Cartagena, al Palau, a 8:45, en partit de la 3ª jornada de la Liga Nacional de Futbol Sala.
1: Gràcies, Albert. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
4: Onda Cero Catalunya.
7: ¿Cómo pasar otro invierno sin aislar tu desván por un euro?
8: Ahorra al menos un 20% en tus facturas de electricidad, gas o gasóleo.
7: Sin adelanto de dinero, sin condiciones de ingresos. Nosotros nos encargamos de todo.
8: Llama al 916-140-181. Green Economía, 916-140-181.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
10: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
11: I supem a les millors taules del món.
12: En aquesta terra protegim i acollim.
13: Fem barri i fem pinya.
14: I fem i deixem de ser.
15: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
16: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
17: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.
18: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol de nuestros amigos de Kern Pharma. Que el dolor no marque tu ritmo. Al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol. Tenía que ser de Kern Pharma.
19: Ibudol. Medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y

0: autobús sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
1: Què tal? Bon dia. Barcelona ja es troba completament immersa en les festes de la Mercè, que hi van oferir una primera jornada multitudinària. Més enllà de l'esperit festiu de la data, també hi va haver un gran component polític, ja que s'ha engegat el compte enrere per a les eleccions municipals del maig. L'alcalde Jaume Collboni va encapçalar el seguici de la Mercè, però no va fer declaracions, i és que per part del govern socialista qui va parlar va ser el regidor de Cultura, Xavier Mercè, que va abordar la qüestió de la seguretat.
2: Darrerament no hem tingut cap tipus d'incident a les festes en els darrers anys, però a mi em preocupa un apunyalament, no les festes, sinó cada dia.
1: Des de Junts, el líder i candidat Jordi Martí es va postular com l'alternativa a Collboni, també en polítiques d'habitatge.
3: Nosaltres estem a favor de la regulació del mercat. Nosaltres això ho hem fet sempre, la regulació, però no la prohibició, la persecució, la discriminació, l'impedir, el dubtar permanentment d'un privat, sempre.
1: Doncs l'habitatge va centrar també els discursos d'Esquerra i Comuns. Escoltem Elisenda Alemany i Marc Serra, respectivament.
4: Caldrà també veure quins elements o quines polítiques han funcionat i quines no han funcionat. I també caldrà revisar-les. I, per tant, ens presentem amb els deures fets, però conscients que amb això no n'hi ha prou.
5: Fa molt temps que ho diem, cal intervenir al mercat i cal protegir a les persones vulnerables.
1: Per la seva banda, els líders del PP i Vox, Daniel Cirera i Gonzalo de Loro Pulido, han acusat Collboni de perseguir el comerç local de Barcelona i de posar les coses fàcils als delinqüents. I encara més detalls sobre la Mercè, que continuarà omplint de festa la ciutat durant tot el cap de setmana i culminarà amb el tradicional piro musical. Enguany, la platja de la Nova Icària és l'escenari escollit per l'Ajuntament de Barcelona per reubicar la Mercè. Aquest indret de la ciutat és l'escenari temporal d'aquest espectacle de focs artificials i música a causa de les obres a la Fira de Montjuïc. El cantant d'Oques Grasses, Josep Montero, hi posarà la música, tal com explica Onda Cero, Anna Lleó, cap de les festes de la Mercè.
6: Bueno, serà un piro musical que ens permetrà descobrir un altre entorn, també amb una altra escenografia molt diferent que ens donarà molt de joc.
1: El piro musical començarà el diumenge a 2:15 de la nit i els focs es llançaran de manera sincronitzada amb la música des de l'espigó del Bogatell. Deixem ara sí la capital catalana, parlem del punt i final a més de 20 anys de judicis per l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell. Anna Utiel, bon dia.
7: Bon dia, Montse. El Ministeri de l'Interior n'ha aprovat el retorn a l'Ajuntament sense cap cost, desbloquejant així 9.200 metres quadrats de sòl públic. L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, lamenta que aquest espai hagi estat inutilitzat durant tants anys.
8: Ha sigut un edifici buit, un edifici que s'ha anat degradant, un edifici que no se li ha donat ús. Més de 9.200 metres quadrats amb una ubicació estratègica a la ciutat de Sabadell, que estaven desaprofitats mentre teníem una necessitat claríssima de la Corporació Sanitària del Parc Taulí per continuar creixent.
7: I és que l'acord permetrà que els terrenys passin ara a disposició de la Generalitat per impulsar l'ampliació de les consultes externes de l'Hospital Parc Taulí. Recordem que el conflicte es remunta a un conveni signat l'any 2006 que havia acabat encallat als jutjats durant més de 2 dècades.
1: I també a Sabadell ja han començat les obres per transformar l'antiga fàbrica Art Tèxtil en la futura Facultat de Medicina vinculada al Parc Taulí. El projecte, amb una inversió de 12 milions d'euros, forma part del nou campus de Ciències de la Vida i la Salut de la Universitat Autònoma de Barcelona. L'objectiu és formar més metges i infermeres per ajudar a cobrir la manca de professionals sanitaris. Les primeres promocions hi arribaran al curs 2028-2029. I acabem explicant que la nova planificació elèctrica de l'Estat a Catalunya augmentarà un 50% la capacitat de demanda per a projectes com el campus de la Salut del Clínic o el de Girona.
0: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya.

0: Puigcerdà. El segon accident ha estat a la C25, a Santa Maria d'Oló, que en direcció a Girona talla un carril de circulació amb 3 quilòmetres de cues, i el tercer accident en aquest cas ha estat a la AP7, a l'altura de Bàscara, que en sentit nord també talla un carril de circulació amb 1,5 quilòmetres de retencions. Per altra banda, hem de destacar i acabar amb un vehicle avariat, en aquest cas de la C58, a l'altura d'entrada de Barcelona, cap al nus de la Trinitat, que des de Montcada i Reixac ja deixa un carril de circulació tallat i 2 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia!
1: Pel que fa al temps, serà estable, anticiclònic, assolellat i amb alguns núvols prims. Això sí, tornarà a fer molta calor, amb temperatures màximes que al migdia poden arribar als 35 graus a Lleida, els 33 a Girona i els 30 a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: L'ensenyament torna a ser el protagonista del dia, i és que el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la consellera d'Educació, Esther Niubó, es reuniran aquest matí amb els grups parlamentaris per debatre sobre el futur del sistema educatiu català. Ens en dona més detalls l'Anna Utiel. Anna, bon dia.
3: Bon dia, Montse. En aquesta cimera d'educació només hi haurà una absència, la de Vox. El Partit Popular, que al llarg de la setmana ha anat canviant d'opinió sobre si hi acudiria o no, finalment va confirmar ahir dijous la seva assistència. També hi serà Ali Aliança Catalana. De fet, és el primer cop que el partit de Sílvia Orriols participa en una trobada d'aquesta mena. La reunió començarà a 9:45 al Palau de la Generalitat. L'objectiu d'Illa és tancar-hi un acord de país per millorar l'educació. En aquest sentit, el president ja va avançar dimecres en la seva compareixença al Parlament sobre PISA que aquest acord tindrà poques mesures, però concretes i dotades de recursos i d'un calendari de compliment.
1: La trobada arriba l'endemà que la consellera Niubó anunciés novetats, i la més destacada és el retorn de les lectures obligatòries a batxillerat. Recordem que des de fa 3 cursos, cada centre pot triar els llibres que han de llegir els alumnes de primer i segon de batxillerat a les assignatures de català i castellà. Doncs bé, ara el departament ha fet marxa enrere i ha apostat de nou per les lectures comunes a tots els centres. Aquesta és una de les mesures d'un pla per reforçar, segons Niubó, els aprenentatges fonamentals. També s'obligarà a escoles i instituts a tenir un pla lector, un document que fins ara era voluntari, i es fomentarà la lectura en paper i l'escriptura en mà.
4: Volem recuperar una relació de lectures de referència, altament recomanades pels equips docents, que tinguin un nivell progressiu de complexitat lingüística, de complexitat conceptual, i que ens connectin també amb la història de la nostra literatura. I hem de sistematitzar la pràctica de l'escriptura manual, promoure exercicis com són redaccions, resums, esquemes, simplement la presa de notes. No podem deixar que l'alumnat de 13 anys es deixi fer els resums per la intel·ligència artificial.
1: A més de treballar la comprensió lectora, Educació també planteja un reforç de les matemàtiques, promovent, per exemple, el càlcul mental. És la medicina que vol fer servir el departament per revertir la davallada del nivell acadèmic.
2: Más de uno Catalunya.
1: El polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona madrilenya de 87 anys que en feia 70 que vivia a casa seva, ha accelerat les negociacions del govern central per tirar endavant el decret d'habitatge, un decret que evitaria situacions com aquesta. Un dels esculls en el camí és la posició de Junts, que des de fa mesos posa una sèrie de condicions per donar-hi suport. Ara el Ministeri d'Habitatge assegura que està estudiant aquestes peticions per desencallar el decret. La mesura principal consistiria a fer que l'Estat pagués els lloguers pendents de les famílies vulnerables, alliberant així els propietaris. El grup liderat per Míriam Nogueras al Congrés diu que espera rebre una resposta aviat. Mentrestant, el president Salvador Illa pressiona Junts en aquest sentit.
5: I ajudaria que el decret antidesnonaments s'aprovés quan tornin al Congrés dels Diputats. I ho demano a tots els que van votar en contra, aquesta dreta, que s'ho rumiïn.
1: Des d'Esquerra, Gabriel Rufián ha criticat que el PSOE negocia amb Junts sobre les seves condicions en matèria d'habitatge i ho qualifica de xantatge de la dreta catalana.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Parlem ara de seguretat i de multireincidència, en aquest cas juvenil. Fa mesos que preocupa aquesta qüestió i a Onda Cero Catalunya hem volgut entendre què empenya un jove a delinquir i com funciona un centre d'internament. Ens ho explica en Ferran Cuixart.
6: La majoria d'aquests menors venen d'una família desestructurada i viuen en un ambient conflictiu. A tot plegat se li suma la facilitat de fer-se amb una arma blanca. Antonio Andrés Puello, catedràtic en psicologia de la violència forense, explica que per ells entrar i sortir d'un centre els és còmode.
7: Creuen que estan legitimats a exercir-la i, naturalment, no estan molt d'acord amb el càstig, però assumeixen que és un dels riscos que tenen i que, per tant, forma part d'aquesta mena de valoració cost-benefici que fan.
6: Des del món educo-social ens expliquen que els centres tenen un programa per treballar sovint amb temps limitat, però apunten com essencial potenciar els factors de protecció un cop els joves surten del centre.
1: Gràcies, Ferran. Sàpiguen també que el Tribunal Constitucional podria obrir la porta a aplicar l'amnistia a la malversació vinculada al procés. Una nova ponència del magistrat José María Macías considera que el Tribunal Suprem es va allunyar de l'esperit de la llei en excloure aquest delicte de l'amnistia. El text sosté que la norma pretenia amnistiar les malversacions relacionades amb el procés independentista, excepte els casos de corrupció, i critica que el Suprem interpretés que hi havia un benefici patrimonial personal. La proposta es debatrà el 6 d'octubre i aquesta decisió que adopti el Constitucional serà clau perquè podria marcar el camí per aplicar l'amnistia als líders independentistes, incloent-hi Carles Puigdemont.
2: Más de uno Catalunya.
8: ¿Vamos de visita?
9: Hola, ¿qué tal?
8: Mauro, pescadero, el padre y el hijo, el mejor. Arturo, ¿qué tal la familia?
10: Bien.
8: ¿Y la pequeña qué tal?
10: Está bien.
8: ¿Y tu gato?
10: Bien, muy bien.
8: Esta es.
11: ¡Wow! Me encanta.
12: En el corazón del barrio para aconsejarte mejor.
8: Bienvenida.
12: Century 21.
13: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
1: Les 8 i 27, els esports, Albert Arranz, bon dia.
14: Bon dia, el Barça s'imposa 89-82 a l'Efes d'Istanbul, al Palau Blaugrana, la primera jornada de l'Eurolliga de bàsquet, amb 20 punts de Darío Brizuela i 19 de Kevin Panther. El Girona rep l'Albacete a 8:45 a Montilivi, obrint la setena jornada de la segona divisió de futbol, i el Futbol Club Barcelona s'enfronta al Cartagena, al Palau, a 8:45, en partit de la tercera jornada de la Liga Nacional de Futbol Sala.
1: En cultura, la Mercè continuarà omplint de festa la ciutat durant tot el cap de setmana i culminarà aquest diumenge amb el tradicional piro musical. Enguany, la platja de la Nova Icària de Barcelona és l'escenari escollit per l'Ajuntament per tancar la Mercè. Aquest indret de la ciutat és l'escenari temporal d'aquest espectacle de focs artificials i música a causa de les obres a la Fira de Montjuïc. Ho explicava Onda Cero, la cap de festes de la Mercè, Anna Lleó.
15: Bueno, serà un piro musical que ens permetrà de descobrir un altre entorn, també amb una altra escenografia molt diferent que ens donarà molt de joc.
1: I enguany qui posarà la música serà el cantant d'Oques Grasses, Josep Montero. El piro musical començarà el diumenge a 9:45 de la nit i els focs es llançaran de manera sincronitzada amb la música des de l'espigó del Bogatell. Però abans d'aquest piro musical, Barcelona seguirà vibrant amb activitats i concerts que tindran lloc a diferents punts de la ciutat. Demà els companys d'Europa FM ompliran l'avinguda de la Reina Maria Cristina amb concerts d'Ivan Herzog, Banda Neon, Paula Cubs i Leire Martínez.

0: Sempre oberts.
1: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya. Del 23 al 27 de setembre, la Mercè omple Barcelona d'arts de carrer. Viu el teatre, la dansa, el circ i molt bon humor als parcs de la ciutat. La

0: festes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
1: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: ¿Concierto? ¿Escapada? ¿Ese plan que llevas semanas diciendo que sí? Que no se queden, ya veremos. Con Moneyman, tu primer préstamo de hasta 300 euros sin intereses, a devolver en 30 días. Solicítalo en la app o en moneyman.es. Más información en moneyman.es.
3: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
4: Avui coneixem el grup MIFAS.
5: El grup MIFAS és una entitat gironina que treballa per millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i en situació de risc d'exclusió social.
4: Per conèixer millor el grup MIFAS podem parlar aquesta hora amb el seu president, Artur Altabàs. Què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: Expliqui'ns quan i com va néixer el grup MIFAS.
6: MIFAS va néixer l'any 1979. Va ser doncs, la intenció d'unes persones amb discapacitat, en aquell moment només discapacitat física, de fer valdre els seus drets i de donar la seva pròpia veu enfront d'una política completament assistencial.
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
7: Los grandes referentes de la educación estarán en el encuentro Mentesami, la cita imprescindible para los docentes que quieren impulsar las competencias mediáticas y digitales en las aulas. Hablaremos de inteligencia artificial y educación con Carlos Magro, de educación emocional en la era digital con Mar Romera, y de cómo comunicar para conectar con Víctor Gay Zaragoza, entre otros muchos expertos. El 17 de octubre en Madrid. Entradas a partir del 1 de octubre en mentesami.org. Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
3: Onda Cero Barcelona,

Divendres a Catalunya continua la calor i també les altes temperatures per aquesta època de l'any. A Lleida es podran superar els 34 graus i més de 36 a zones de Tarragona. Els termòmetres

A Envaïda de Verdi, una monumental producció de Shirin Nashat i les veus d'Anna Netrebko, Anna Pirozzi i Piotr Betshawa. Del 23 de setembre al 15 d'octubre. Entrades a liceu.cat.

0: nada como ser el primero. Llama a Verisure al 900-272-272.
1: Verisure.
2: Esta semana Onda Viajera viaja hasta Valladolid para adentrarnos en el Palacio de Pimentel, actual sede de la Diputación Provincial y lugar de nacimiento del rey Felipe II, una ciudad que ya se prepara para conmemorar el próximo año el quinto centenario de su nacimiento. Este sábado, desde las 12 del mediodía, Onda Viajera en directo desde el Palacio de Pimentel de Valladolid con Carlas Lamelo. Entrada libre hasta completar aforo, con la colaboración de la Diputación Provincial de Valladolid. Onda Cero, tu radio.
3: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
4: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
5: La legítima es la parte de nuestros bienes que la ley nos obliga a dejar a nuestros hijos. Pero si no hay relación familiar, ¿puedes evitarla? ¿Quieres saber cómo funciona la legítima? ¿Quién debe pagarla? ¿A quién hay que reclamarla? Si no sabes la respuesta, podemos ayudarte.
6: Son missatges de María Elba Rojas, especialista en herències. Si la necessites, no dubtis en trucar-la. 93 246 60 96. 93 246 60 96. bufeterojas.es.
7: Torna la Mercè i la cultura popular pren els carrers amb els gegants i les gegantes, les bèsties de foc i els diables, els castells i els falcons, les sardanes, els esbarts. Del 23 al 27 de setembre vine a celebrar la festa major. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
3: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
8: Avui coneixem l'Associació d'Usuaris de Gossos Pigall de Catalunya.
9: Aquesta entitat agrupa usuaris de gossos pigall d'arreu de Catalunya per defensar els seus drets i interessos. També fa una gran tasca de divulgació i vetlla per la seguretat i el benestar dels gossos pigall. Com creieu que és el tracte per part de la societat, de la gent del carrer respecte a vosaltres?
10: Hi ha una sèrie de coses que són bàsiques, no? Pues quan tu vas amb un gos pigall, que la gent que està, que es creu en tu pel carrer, doncs que no li digui res, que no el distregui, que si el vol tocar t'ho demani, sí, que no li donguin de menjar. Una mica, pues, nosaltres la nostra feina també és fer difusió de
8: educar la gent una mica,
10: perquè la gent doncs tingui un comportament raonable, no?
3: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona, la Virreina, Centre de la Imatge, acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges, Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais

0: Cosas. Voy a hacer una pausa.
1: Qué bonitos puntos suspensivos.
0: Voy a hacer una pausa. Es verdad, me están recordando que tenemos pendiente el concurso de cada semana en el que vais perdiendo todos.
2: Estaba pensando.
3: No, perdiendo yo. Va perdiendo Willy.
4: ¿Qué yo voy perdiendo. Pues, no están escapados.
1: Don Carlos, tengo un título para Woody Allen. ¿Lo digo ahora?
0: Adelante, sí. A ver. Que tiene la palabra Madrid.
3: A ver.
1: Madrid, dos y mujeres. Lo siento.
4: Buenísimo.
1: Lo siento. Es todo lo que he encontrado.
3: Buenísimo. Me parece magnífico, Villalondo.
1: Gracias. Gracias.
3: Magnífico me parece.
0: Un minuto, la seguimos.
1: Es para ti.
5: Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
6: Barcelona no se visita, se vive, y hay un lugar donde lleva viviendo mucho tiempo. Fonda España, donde la historia se degusta. En el Hotel España, junto al Liceu, cocina bajo la dirección de Martín Berasategui. Reserva en el 93 22 009 22 o en la web de Fonda España.
7: ¿Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ajudem a comprendre com es crea, es transforma i circula la informació. Un espai sobre alfabetització mediàtica i informacional per aprendre a mirar, escoltar i llegir amb esperit crític. 100%.cat, un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència.
8: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
9: Bon dia, debut en victòria del Barça a l'Eurolliga. L'equip d'Alexander Sekulić va guanyar 89-82 a l'EFES Istanbul al Palau Blaugrana amb 20 punts de Darío Brizuela i 19 de Kevin Panther. En el duel d'entrenadors catalans, el Dubai de Xavi Pascual es va imposar el Real Madrid de Pedro Martínez 78-77. Dels resultats d'ahir també destaquem la derrota del Baskonia al Buesa Arena davant l'Olympiacos per 89-106. Avui a les 7 el València Bàsquet jugarà a la pista del Besiktas. En futbol, el Girona repa a 8:45 a l'Albacete a Montilivi en el partit que obre la setena jornada de Lliga Segona Divisió. Els de Quique Álvarez tenen fins a 8 baixes, 6 de jugadors concentrats amb les seves seleccions i 2 per lesió. Encara en futbol, Xavi Hernández va tenir un bon debut com a seleccionador dels Països Baixos. El combinat Orange va empatar un contra Alemanya amb un gol al temps afegit, però el global del partit Països Baixos va ser superior i va mereixer la victòria. Adeyemi va jugar els 90 minuts. Per la seva banda, Joao Cancelo, sent titular i disputant 90 minuts, va col·laborar en la victòria de Portugal sobre Gales per 1-0. La selecció espanyola fa aquest matí l'últim entrenament abans de debutar demà a la Nations League de la UEFA contra Anglaterra a Wembley. Aquesta tarda, Luis de la Fuente i Rodri oferiran la roda de premsa prèvia. El Barça juga contra el Cartagena a 8:45 al Palau Blaugrana en partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga de Futbol Sala a Primera Divisió. I el Barça d'handbol debuta ara a 1:15 en el Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega, que defensa el títol, s'enfronta al Pinheiros de Brasil.
8: Esports, informació i Onda Cero. La teva ràdio.
10: Avui a les 12:20 començarem l'últim programa de la setmana de...
8: La Ciutat.
11: Totes les notícies que s'hagin produït aquest matí ens les explicarà la Montse Valls, que és part del teixit d'aquest múscul tonificat que és la redacció d'informatius.
12: I farem preguntes com cada dia als protagonistes de l'actualitat.
10: I després del butlletí de la una... La traca final dels divendres. Una mica petarda és l'Edu Jiménez, que va al teatre per nosaltres i després ens fa la seva recomanació i selecció a les portes del cap de setmana.
12: Després d'ell vindrà una princesa de barri, és la Clàudia Moreno, que tornarà a posar-nos a prova amb els seus soniditos.
13: Yo las cría y ellas se juntan, se juntan.
10: I avui celebrem allò que tant m'agrada, la tardor.
14: I'm singing in the rain.
11: Amb en Lluís Soler, present només en esperit, com si d'una aparició mariana es tractés, servirem la batalla.
12: I atenció perquè no es pot contestar la babalà, eh? A la tardor, paraigua o chubasquero?
11: En català correcte no direm chubasquero, eh? Direm capelina o impermeable.
10: Robert, ningú diu capelina, ni tampoc impermeable. Per tant, paraigua o chubasquero, dilema finiquitat.
11: Voldràs dir liquidat.
13: És una pesada!
10: Amb la ràdio que et mereixes del Gerard, liquidarem la setmana de la ciutat.
8: De 12:20 a 2, amb Míriam Franc. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: només en esperit, com si d'una aparició mariana es tractés, servirem la batalla.
1: I atenció, perquè no es pot contestar la babalà, eh? A la tardor, paraigua o chubasquero?
0: En català correcte no direm chubasquero, eh? Direm capelina o impermeable.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres 25 de setembre, dia en el que us explicarem una iniciativa molt interessant que ens arriba des de l'Hospital de Bellvitge. I és que per ajudar a passar millor les hores de diàlisi han creat Veus Amigues, un grup de voluntaris i voluntàries que a través del telèfon es dediquen a llegir els pacients mentre que reben tractament. De seguida coneixerem tots els detalls. Abans, però, com sempre, saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic. I aquí al meu costat, Robert Calvo, bon dia.
2: Bon dia,
1: Gerard Arsant, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Montse Valls, bon dia.
4: Bon dia.
1: Víctor Lozano, bon dia.
5: Bon dia.
1: Com esteu, nois?
2: Que trobo que avui sí que hagués estat maco, que hagués estat 25 de desembre.
1: Doncs he estat a això de dir-ho, eh?
3: T'has remarcat, eh? Setembre.
1: Abans d'obrir el micròfon li he dit al Gerard, ai, he estat a punt de dir...
4: No ens va creure l'altre dia, Robert. No ens va creure i ho va haver de buscar.
2: Sí.
1: Li vaig dir a la meva família... És que juraria que vaig dir 23 de setembre.
2: Però
1: ben clar, eh?
4: Tenies unes ganes de fred increïbles.
2: De Nadal, de Nadal.
3: Ho repassarem més tard, ja t'ho avanço.
1: Sí, ja. No em lliuro.
5: Pilla seguro. Per cert, aquest divendres li ha tocat anar vestit d'Onda Cero a Robert Calvo.
1: Sí.
3: Ens anem canviant.
5: Ho dic perquè...
4: Que això és ràdio... Jo porto uns pantalons, Onda Cero.
1: No. Però no és el verd.
5: Això és de la Mili, per favor. A veure, que això és una ràdio, no la tele. La gent ho sap. Porta Robert una samarreta de color verd.
2: Aviat serà una tele, això,
5: eh? El micròfon, sí.
2: Aviat serà una tele.
1: Amb les càmeres tan xules que ens estan posant a l'estudi.
5: Però que clar, que la gent no ho sap. De què cony estan parant aquest
1: d'una samarreta?
5: Bueno, però si
1: dius que... Escolta, la gent...
5: No teniu tracte a l'audiència. No la tracteu com l'heu de tractar.
1: Perdona, ets tu el que penses...
5: Heu de venir jo a cuidar-la i a tractar-la.
1: Apaga-li el micro. Ets tu el que penses que l'audiència no sap quin és el color Onda Cero. Doncs ja està, aleshores
5: ja
1: tu el que no respectes...
5: Sí que ho sap, sí que ho sap!
1: Mare meva, Víctor Lozano i divendres és com una bomba.
5: Home, clar, perquè arribo extasiat de la setmana, però excitat pel que ve el cap de setmana.
1: Però tu molts divendres no venies, per què ara vens?
3: Doncs perquè, perquè no hi ha futbol.
1: Ah, bueno, clar, hi ha la torada.
5: No té res a veure, és perquè vinc perquè m'avorreixo a casa.
3: Perquè li dóna la gana.
5: Mira, vinc aquí, us dic quatre gilipollades aquí a la ciutat i me'n vaig una altra vegada.
1: Ja ha fet feina.
5: I això em paguen, tu. Si és que...
1: Avui he escoltat la història d'una dona que ha estat sense treballar un any. Anava a la feina per fer un estudi. Va veure que un dia no treballava gaire, ningú li havia dit res, i ha decidit fer un estudi. I s'ha passat un any sense treballar.
5: Això...
1: Treballava 15 minuts a la setmana per fer les reunions que tocava i ja està. I ara ha fet un estudi d'això.
5: Això, però això ja està... Clar. Això ho va inventar Gerard Sanz quan estava a la redacció d'esport.
1: Això és mentida. Això és mentida.
5: La gent d'esportiva... Ja, doncs mira, no, és que jo... No. I va passar mal les hores... I
1: a la ciutat no passa això, eh? No sé si és que no el motivava o què, però a la ciutat fa molta feina.
5: És que tenia un jefe
1: pobre...
5: que no li sabia extreure el màxim rendiment.
3: Home, Víctor, home.
1: Què vols dir, que jo l'exploto?
5: Tu sí, així està, mira-lo, està famèlic, prim, barba, ja de quatre, sembla que
3: m'hagin alliberat
5: un segret. Sí.
1: Bueno, serà perquè té una nena petita i no dorm.
3: Serà que tu portes una barba molt perfiladeta, no, Víctor?
1: Sí, els tres porteu barba, eh?
5: Sí.
1: Montse, ens haurem de deixar.
4: Ja ens haurem de deixar, sí.
5: Us vinga, agraden els petons amb barba o sense barba? Pregunto a tots.
1: Aquest no és el dilema d'avui.
3: Mira, un dilema.
1: Com jo digui, sense barba, és el
2: dilema. No despistis l'audiència, tant que l'estimes, no despistis.
1: Hola.
5: Però podeu dir sí o no, amb barba o sense barba?
1: Mira, això serà un dilema
2: sempre. Amb barba sempre.
4: Amb barba.
5: Tu?
4: És divertit. Barba.
5: Molt bé,
1: què haig de dir jo?
5: Tu,
1: com diguis sense barba, quan arribi a casa ja veuràs.
5: Però una barba poblada o una barbeta...
1: Una barba com Déu mana i no el que porteu vosaltres, que és una barba de xixina.
3: Descuidada.
5: I en
3: una
5: tot?
3: Barba descuidada.
5: I en tot sempre barba?
1: Vinga,
5: o no?
1: Anem amb la cançó del dia.
3: Sempre anant-nos allà, Víctor Lozano.
1: Sisplau.
3: Doncs mira, avui
1: anem... Està descontrolat.
5: Jo un debate.
1: Avui estàs descontrolat, tu. Ja et veig, ja et veig.
3: Avui anem, si us sembla, de casament o no.
1: Que està una mica contra.
4: Ja, no?
3: És que la història és una mica...
1: Totalment.
3: És que la història seria una tragicomèdia, eh? I és que unes núpcies han acabat en una batalla campal a la població de Gomesende, a Ourense. Una disputa que va escalar fins al punt que va caldre la presència de la Guàrdia Civil, que tot sigui dit, van arribar quan tot ja havia acabat. Tot plegat hauria començat amb una discussió de la parella per motius econòmics que va anar caldejant-se mentre s'hi anaven sumant diversos convidats. A més, segons els detalls publicats per la premsa local, la núvia hauria acabat tenint un embolic amb un dels treballadors de l'organització.
5: No sé si
3: portava barba o no el treballador de l'organització.
5: Jo volia anar aquest casament.
1: Doncs sí, no?
3: La disputa econòmica, segons membres de l'organització, va venir perquè durant el banquet la núvia hauria reclamat 40.000 euros al futur marit, corresponents al regal de boda, i ell s'hi hauria negat. La informació també recull que la núvia va reconèixer després de la cerimònia que havien begut molt i que s'havien desfogat trencant cristalleria i part de la vaixella de l'enllaç, i que fins i tot hauria protagonitzat, entre cometes, un ràpid desfogament carnal amb un dels empleats. La dona se'n va anar al lavabo amb un jove que treballava en l'organització de l'esdeveniment.
5: Estimava molt el seu
3: per embolicar-s'hi.
5: Se'l veia molt enamorada, eh?
3: Exacte. També hauria dit als seus amics que no sentia res pel marit i que el divorci era ja en mans del seu advocat.
4: Què te passes?
1: Estava al casament, no?
5: Imagineu-vos quina pàjara, és a dir, quina tia, aquesta noia té una entrevista.
2: He de dir una cosa, això que ha passat...
1: Ja està, Gerard? No ha passat
3: res
1: més?
3: Sí, no, dic que em recorda Relatos Salvajes, aquella pel·lícula argentina, que una de les històries és això.
2: Això està inventat, això no és nou, això està inventat ja. Primer, els 40.000 euros que li ha demanat el marit, el futur marit, el Lluís Millet ja li va demanar pel casament de la nena al Palau de la Música el seu consogre 40.000 euros.
1: Però una cosa, 40.000 euros en regals de boda?
2: Sí.
3: Home, déu-n'hi-do, eh?
2: Li va demanar el Lluís Millet al seu
5: consogre. Però això en teoria es negocia abans, no? No anar ja a mig de...
1: Però a veure, si a tu et fan 40.000 euros en regals, és pels dos? És per vosaltres el regal?
2: T'has de divorciar, ja. T'has de divorciar.
5: I tot això al banquet, no?
3: Sí, durant el banquet.
5: Saps si és que per casar per l'Església o per lo civil?
2: Bueno, jo he de dir que...
5: Perquè el capellà, jo vull parlar amb el capellà.
1: Que els papers signats...
5: El capellà repartint hòsties, eh?
1: Els papers signats encara no han arribat al registre.
2: Sí, perquè...
1: No, però no va tan ràpid.
2: Jo conec una història d'una parella que es van casar, i el dia que es van casar al mateix restaurant van tenir una batalla campal que va acabar en "no vull estar casada amb tu".
4: Bueno, però pots demanar la nul·litat.
2: Però ja, ja estava tramitat.
3: No, sí, ja però està...
4: la nul·litat tens 6 mesos per demanar-la després de casar-te, i tant.
1: Sí, pot ser matrimoni no consumat, per exemple.
2: Però aquesta parella ja tenia la tramitació feta.
5: Però va ser després del banquet.
2: Durant el banquet.
1: No, que trist, no?
5: Acabar el banquet al Menjales.
2: No, el banquet va acabar com el Rosari de l'Aurora. Com el Rosari de l'Aurora.
1: I aquesta parella, entenc que ja no estan junta.
3: No,
5: la verdad es que yo ella la respeto y la perdono.
3: Que el divorci ja era mans del seu advocat, imagino que després d'aquell dia i tal diuen, mira, no...
2: Per què et cases?
5: Fue una mala tarde, toda la hemos tenido.
1: Que al mínim que duri un any, no, el matrimoni.
4: Sí, però una mala tarda que se t'allarga un muntó i que a sobre decideixes anar-te'n amb l'altre de l'organització.
1: És que... És que...
4: És que clar, no.
5: Me acuerdo el Barça de Xavi, tu. Acabava mal.
1: No sé. Bueno, mira...

0: Jo tinc un casament diumenge, que bé. Ah,
1: que bé.
2: El teu?
3: Espero que sigui perquè s'estimen de veritat.
0: Sí, això sí, espero que no acabi així.
1: El pare del nuvi...
0: Fent espectàculo,
1: el pare del nuvi es va oferir a pagar els desperfectes de,
0: home, que
1: de la vaixella.
3: Han de tenir molts diners aquesta gent, sí. No? També, llavors, per plantejar-se aquestes
2: però
3: coses
2: bé, si hagués estat un casament grec, no hagués passat... No hi ha hagut...
1: No, ja, clar, clar, exacte.
0: Això és habitual, però... Que curiosa és la vida, tu. Si us voleu casar, us caseu, però bé, tu. Si
4: i no tingueu criatures per arreglar matrimoni.
3: Per amor.
0: Això mai.
1: Ui, no, no, això...
0: Por amor o por lo que sea, pero que dure.
1: Sí, sí, però no, per salvar res, perquè realment, no, no, si has de salvar algo amb una criatura, ho complica no, no. Encara més.
0: Aquesta idea és...
2: Allò d'un petó de cine dalt de la cadira, crec que no es va arribar a cantar, no?
1: Bueno,
2: no. Bueno, sí, es va arribar amb el de l'organització.
0: Ah, exacte.
2: Els pujats a la... Perquè això entenc que va ser un reservat, al bany o algo, no?
1: Al bany.
0: Tu ets treballador i et ve la núvia...
3: Ja, és que, que poc professional, això també, no?
0: Dius, mira que no hi ha dones a la festa i has de triar la que va de blanc. No ja. Sé.
5: Una mala tarde la tiene cualquiera.
2: ¿Qué es eso, coño? Si te lo he dicho. Yo tuve una mala tarde y se me trincaron a la mujer ahí en el lavabo.
4: Una salutació a la comunitat gallega, d'origen gallec, que ens escolta.
0: Vinga, va.
2: S'acabó la cobertura.
1: Feia la cobertura.
0: No es peguen. Vinga, Robert Calvo, què preguntes a l'audiència? Si es casarien, si bueno, el seu matrimoni va... Ah, no, que avui és el dilema.
4: El dilema de boda per sorpresa o tot preparat?
2: Boda jo okay.
3: Boda per sorpresa? Com organitzes una boda per
4: bueno,
3: sorpresa?
4: Bueno, fan un sí. Programa, diu així, no? Boda
1: com... Sí, la boda aquella...
0: Casades a primera vista.
1: Casades a primera vista.
4: Avui, com cada divendres, obrirem el debat públic, l'encendrem aquest debat amb el dilema que sempre posem a l'antena el darrer dia de programa de la setmana. I avui, lamentablement, no és aquí en Lluís Soler Roca, que té altres obligacions, però no es preocupin que ell carregarà amb les culpes de tot, perquè continua al capdavant de la direcció d'aquest espai i ha decidit el tema d'aquest espai d'aquest divendres. Per tant, qualsevol cosa que hagin de dir-li, li diuen a ell.
0: Bueno, hem de dir que el Lluís està molt enfeinat amb les
1: molt.
0: Festes de la Mercè.
1: Sí.
0: Demà, el concert d'Europa FM a motiu de les festes de la Mercè, amb la Paula Cubs, un convidat sorpresa, l'Eire...
4: I m'ha arribat que diumenge el llencen a ell en el Piromusical, el llencen a ell com a home bala. Sí,
0: sí. Aquí?
4: El diumenge,
2: ell.
4: El Piromusical
0: el
4: surt
0: a
4: Lluís Soler com a home bala.
0: Ah, sí? Això està confirmat, això, ja?
4: Sí, sí, jo crec que sí.
0: Ja es queda allà, no?
4: Sí, allà a l'Espira del Bogatell, que aquest any canvia de lloc, senyora, senyor, no se'n vagi a Maria Cristina, que no és allà.
0: El concert d'Europa FM sí que és a Maria Cristina, eh?
4: Dit això, el dilema d'aquest divendres... El dilema d'aquest divendres té a veure amb el que acaba de passar aquesta setmana i que està en notícia, perquè ja comença la tardor. I la pregunta
3: sí.
4: És, quan arriben les pluges de tardor, paraigua o impermeable? Vull dir, paraigua o capelina?
0: Vale.
1: Chubasquero.
0: Exacte. Capelina, impermeable. Chubasquero de tota la vida, tu.
2: Chubasquero. Bueno, una cosa és el chubasquero del dolent de ser lo que hiciste el último verano, que et tapa molt,
0: no, però aquest, aquest és
2: bo. Mira, el típic que et donen allà, el típic concert que te'l reparteixen perquè plogui, allò...
3: El de PortAventura.
2: No, per res, per favor.
1: I el que et donen al Tutuki Splash, no?
2: Això no val. Al millor un super mega paraigües de tota la vida.
0: Espera, que encara no t'hem preguntat. Encara no t'hem preguntat.
2: Ja, és que... Dale, ja!
4: El dilema d'aquest divendres és, quan arriben les pluges de tardor, paraigua o chubasquero?
6: Ha dicho el hombre del tiempo que mañana va a llover. Yo me pondré el chubasquero y mi paraguas cogeré.
0: Mira, més de dient que mai la cançó, eh?
4: Paraguas cogeré. Vull dir que hi haurà algú que segur que contestarà això, que es posa chubasquero i paraigua
0: bueno,
4: a la vegada.
0: Doncs també pot ser una opció, per què no, tu? Notes de veu al 676-760908, quan plou, paraigües o chubasquero. Al Víctor ja no li pregunto perquè ja ho ha dit, un mega paraigües i dels bons,
2: no? No, mai acaba de significar...
0: Els nens,
2: un...
0: no?
2: Ai, sí, potser pels nens, però al final... Home, si estàs en un concert o en un esdeveniment esportiu veient-ho, clar, si veus un pedazo paraigües, no...
0: Els últims partits del Barça ha plogut molt, eh? Jo he vist molts chubasqueros allà, eh?
2: Sí. Però clar, ha de cobrir bé, jo no, sempre paraigües, sempre.
0: El de ser lo que hicisteis el último verano, aquest era bo.
2: Aquest era el bo, ja, ja.
0: El d'ahir, no? El nen d'ahir.
1: El d'ahir.
2: El Garfio no cal agafar-lo, ja havia l'anivet, eh?
0: No cal matar ningú. No cal matar ningú, no.
3: A mi em passa una cosa, i és que mullar-me per la pluja em fa molta ràbia, i soc de les persones que s'hi pot combinar chubasquero amb paraigua.
2: Ah, sí. Si tens paraigua al chubasquero...
4: I botetes d'aigua? Botes d'aigua, també?
3: Botes d'aigua, sí. Si ho puc o sigui, si ja està plovent, quan jo surto de casa, em poso les botes d'aigua.
0: Si no hi ha res més incòmode que una bota d'aigua.
3: Ja, però com vinc, aquí a la feina ho he fet algun cop, pel carrer vaig amb les botes d'aigua, llavors com vinc aquí em canvio la sabata.
0: Mira-la!
2: Mira. Un dia sortia del Meti i me la vaig trobar com una nena allà al forat d'un arbre, allà fent
1: xop,
2: saltant allà.
3: És que no hi ha

0: cosa que em faci més ràbia que la pluja mulli. Sí, sí. Jo, a mi la pluja m'agrada a casa meva.
1: Acostuma a mullar,
2: el pitjor és quan no portes ni paraigua ni xubastero perquè t'ha agafat el toro i et cau aquell gotarrón d'un balcó que pica per darrere de l'esquena, que t'arria a baixar per l'espina dorsal fins a baix on s'acaba les...
0: No, i quina ràbia aquells dies que no portes res i et pilla el xaparrón allà enmig i arribes a casa, que és que t'has de treure la roba a l'entrada i anar directe a la dutxa. A mi això em fa molta ràbia, perquè no he decidit jo anar a la dutxa en aquell moment. Ho està decidint el temps.
2: Està decidint la teva incompetència i fa manca de planificació que no t'has enterat que s'havien vaticinat pluges per aquell dia.
0: No, per això ara sempre porto per aigua sobre.
2: Sempre culpant els altres, tu. Mai autocrítica en aquest programa. Sempre la culpa és els altres.
0: Porto per aigua.
1: Com portes que no et deixi parlar aquesta temporada?
3: Mira, Lluís, bastant bé, perquè així descanso també.
1: El Víctor Lozano.
3: Descanso la veu.
1: Tens millor veu?
3: Sí, veritat?
4: Té ferides a la boca de tant que es mossega els llavis, que va parlar, però el Víctor ja, sempre... Ja,
2: però s'han portat una garrafa de 8 litros.
3: Jo estic en un record de l'estudi, fa 3 setmanes, no dic res.
2: Sembla el mate de Luis Suárez.
1: Està desitjant que plegui el xau-xau per poder parlar.
3: No, és que...
0: Li agraden els dies que ve el Víctor Llucià.
1: Sí. Sí.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
3: Em deixa
2: ja
3: parlar. Puc fer la ràdio que et mereixes, alguna coseta maca?
1: No, ja no fas la ràdio.
4: Ja no,
3: no, vull dir que puc protagonitzar-la.
1: Ah, sí, això. Ja no, bueno, entre els dos.
3: No parlo?
1: Sí, sí. Pepa i Avelino, ara sou, eh? Ja m'han tret el lloc.
0: Escenes de matrimoni, sí que és veritat.
3: Sí, sí.
1: Doncs vinga, va, dilema de divendres, avui sense el Lluís Soler, que està enfeinadíssim amb les festes de la Mercè.
3: 676-760908.
1: Paraigua o xubasquero? Bueno, o si té alguna altra opció, ens ho diu.
2: També.
1: No sé, ara no em ve el cap, però jo què sé. La bossa de plàstic, eh?
4: La bossa de la compra.
3: Ah, sí, sí.
2: També hi ha una molt fiable, que és quedar-te a casa.
1: Això és fantàstic.
2: Tant de bo.
4: Si pot.
1: Però tenim la mala costum de treballar.
0: Exacte.
2: Sempre un dia, ai, és que esta noche he ido flojito.
0: Ho fem tots a la vegada.
1: És que està lloviendo.
3: Jo tinc una qüestió que algun dia haurem de resoldre, perquè em ve cada vegada que plou aquí a la Rambla, l'obra que hi ha aquí baix de la ràdio. Quan cal... Cauen quatre gotes, no? Aquests operaris marxen una estona.
1: Sí.
3: Però llavors han de tornar, no? O com va això? O ja no tornen?
2: Ja no.
1: Home,
2: tornen,
1: per
2: ja.
1: Precaució, quan fa molta calor, quan està plovent, no treballen.
3: Però quan plou si mitja hora i torna el sol, tornen perquè... o no tornen?
1: Pues ja ens fixarem,
3: amiga.
1: Tu.
2: Treballen, de veritat, perquè jo crec, jo veig i sempre està igual. Sempre és com el Camp Nou. O sigui, hi ha tios treballant...
1: S'està fent llarg, no, això.
0: Sí, la zona que està d'aquí davant se'ns està fent llarg.
1: Sí. Ara l'estaven netejant.
2: Sí?
1: Amb aigua, i dic... Ojo, que potser està a punt d'acabar, perquè ja està netejant.
3: Sí, sí. Home, mes de febrer està fet.
1: Vinga, notes de veu 676-760908, mentre estan repassem l'actualitat.
0: Som-hi.
1: Totes les forces parlamentàries, excepte Vox, han acordat crear dos grups de treball per fer seguiment i acompanyar la comunitat educativa en el debat sobre com remodelar el sistema educatiu de Catalunya.
0: Sí, la cimera educativa convocada al Palau de la Generalitat i presidida pel president Salvador Illa ha durat poc més d'una hora i mitja i ha comptat amb la presència de tots els partits, excepte de Vox.
1: Doncs marxem ara fins a la plaça Sant Jaume, allà es troba el Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
5: Bon dia, Míriam. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que han tingut un debat cordial i enriquidor que ha acabat en aquests consensos, la creació de dos espais de treball conjunts. Totes les formacions, inclosa Aliança Catalana, tindran un representant que participi en el debat amb la comunitat educativa que liderarà el Consell d'Educació de Catalunya. També han acordat la creació d'un segon espai per calendaritzar el compromís d'invertir el 6% del PIB en educació. Niubó ha situat aquesta trobada com el punt de partida d'un debat que ha de remodelar el sistema educatiu català.
6: I aquest debat que encetem ha de servir precisament per això, perquè el conjunt de docents, de professionals de l'educació, de famílies, l'alumnat, les entitats pedagògiques i també els partits polítics proposem i acordem quina és l'educació catalana que volem tenir en la propera dècada.
5: Entre altres, tots els partits, apunta Niubó, creuen que s'ha de revisar el model d'escola inclusiva, el paper dels docents o el de la tecnologia. El que no es negociarà, assegura la consellera, és l'aposta al català com a llengua vehicular.
1: Gràcies, Ricard, per aquesta informació. Més qüestions. El ple de la Paeria de Lleida ha aprovat inicialment una nova ordenança de civisme que prohibeix portar el burca, el niqab o qualsevol altra peça que oculti completament el rostre a l'espai públic.
0: Sí, una mesura que ha prosperat amb els vots favorables del PSC, Junts i Vox. La nova normativa substitueix l'ordenança vigent des del 2007 i considera aquesta conducta una infracció lleu amb sancions que poden anar dels 400 als 750 euros. En conjunt, el text preveu multes d'entre 400 i 3.000 euros per diferents comportaments incívics i endureix les sancions en casos de reincidència. El govern municipal defensa que la normativa busca reforçar la convivència i la seguretat a l'espai públic. Junts i Vox

0: han celebrat específicament la inclusió de la prohibició del burca i el niqab. En canvi, PP, Esquerra i en Comú de Lleida han votat en contra. I és que els republicans i els comuns consideren que l'ordenança té un caràcter exclusivament punitiu, mentre que per la seva banda el PP sosté que la regulació no és prou contundent.
1: I acabem explicant que la Guàrdia Urbana de Tarragona ha detingut un home de 37 anys acusat d'haver intentat endur-se dos menors en ple centre de la ciutat durant un dels actes de les festes de Santa Tecla.
0: Els fets van passar dimecres al vespre a la plaça Verdaguer quan diversos ciutadans van alertar que un home intentava emportar-se dos infants. La intervenció de veïns i familiars va permetre impedir-ho fins a l'arribada dels agents, que van identificar i arrestar el sospitós. L'home està detingut com a presumpte autor d'un delicte de detenció il·legal en grau de temptativa i, segons diverses informacions, tindria antecedents relacionats amb pornografia infantil i inducció a la prostitució. La investigació ha passat ara a mans dels Mossos d'Esquadra, que continuen practicant diligències abans que el detingut passi a disposició judicial.
1: Doncs de plegat ho ampliarem a Notícies Migdia a partir de 2:45 de la tarda. Montse Valls, gràcies i bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment.
1: Repassem ara la informació esportiva. Debut amb victòria del Barça a l'Euroliga.
2: Sí, l'equip d'Alexander Sekulic, aquest nou Barça de Sekulic, es va imposar, no sense patir, de 7 punts de diferència, 89-82 a l'EFES d'Istanbul al Palau Blaugrana, un rival important, un rival exigent i debutant victòria, tenint en compte que el Barça té 11 fitxatges aquesta temporada, 11 incorporacions, i per tant l'equip s'ha d'adaptar, jo que deia Xavi, no? Està en construcció, doncs això. Espectacular novament Darío Brizuela, autor de 20 punts, MVP del partit, explicava que el que vam veure ahir és un exemple del que ha de ser aquest nou Barça.
3: Desde luego es la, es el ADN que se quiere en este equipo, que se presione todo el partido, que se vaya al rebote como locos, que el rival se sienta muy incómodo, cada vez que recuperamos el balón o reboteamos correr, y hoy sí que nos ha costado un poquito al principio, pero creo que en la segunda parte lo hemos hecho muy bien y no estamos en la situación de que se pueda entrenar mucho, así que sabíamos que estos automatismos, como tú has dicho, hay que construirlos en los partidos y hoy creo que lo hemos hecho muy bien.
2: També va destacar Kevin Panther amb 19 punts i és curiós que ahir va haver un partit a l'Eurolliga amb dos equips, s'enfrontaven dos equips que tots dos tenen entrenadors catalans i curiosament cap dels equips és català. M'explico, s'enfrontaven al Dubai de Xavi Pascual contra el Real Madrid de Pedro Martínez. Doncs bé, la victòria va ser per Xavi Pascual, es va imposar, això sí, molt ajustat, d'un punt, 78-77. Dels resultats d'ahir, va haver un fotimer de partits, no els podem destacar tots, però sí que ens quedem amb la derrota del Baskonia al Buesa Arena davant l'Olympiacos per 89-106. Avui a les 7, el València Bàsquet jugarà a la pista del Besiktas, a la preciosa i meravellosa ciutat d'Istanbul.
1: I Xavi, molt maca, sí. Xavi debuta amb un meritori empat.
2: No el vas veure, el partit? Va estar molt bé, va jugar molt bé, va agradar molt.
1: És que no, em sap greu.
2: Doncs, Xavi, de veure aquests partits perquè enriqueixen la teva cultura
1: futbolística. Estava llegint un llibre que potser ho enriqueix més.
2: O no, depèn de quin llibre, 3:45. Doncs sí, és un bon debut. Va empatar un, no va haver-hi victòria, però si veus el partit, Països Baixos va ser superior i va mereixer la victòria. No ho dic jo, ho diu el propi Xavi, eh?
4: Doncs bé, estic molt satisfet per la segona part, crec que hem dominat, és la cara que volem mostrar amb personalitat, amb ambició, amb desig. Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, les hem jugat bé, hem entès la superioritat a dins, moltes coses, moltes. Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
2: Una de les coses que més m'agrada, Xavi, és el seu català, té un català perfecte, tant en quant a entonació com amb la construcció ortogràfica de les frases. Efectivament, va empatar a l'últim instant del partit, ja en temps s'ha afegit Països Baixos, al final empat a un. Karim Adeyemi va jugar els 90 minuts amb la selecció de Jürgen Klopp, qui també debutava a la banqueta de la Mannschaft, si se li diu d'una altra vegada a la selecció alemanya, ho sabies?
1: No.
2: La Mannschaft significa equip. És l'equip,
1: Sí,
2: allà es diu l'equip. Pera, que no he acabat.
1: Clar, no.
2: Que Joao Cancelo va ser titular i va jugar 90 minuts, el van canviar en temps afegit, va col·laborar en la victòria de Portugal sobre Gales per 1-0. I avui es juguen dos partits més, tots dos a 8:45 també, Itàlia-Bèlgica a l'estadi olímpic de Roma i Turquia-França a l'estadi de Coachelli. En aquest partit, Zinedine Zidane debuta com a seleccionador francès. Per la seva banda, la selecció espanyola fa aquest matí l'últim entrenament abans de debutar a la Nations League de la UEFA contra Anglaterra a Wembley. Aquesta tarda, Luis de la Fuente i el capità i jugador del Barça, Rodri, faran la típica roda de premsa abans del partit. Me preguntes això, dic això, pum, pum, pum, pam, pam, pim, pam, pam, pam, pum, pum.
1: Ara sí?
2: Ja? Ara sí.
1: Vinga, avui partits de les seccions del Barça.
2: Sí, un parell de partits importants. L'equip blaugrana que juga contra el Cartagena a 2:15 al Palau Blaugrana, en partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Sentim l'entrenador del Barça, Javi Rodríguez, i ell diu, no, partidos fáciles no queden. Partit complicat, que sí, que sí.
5: Un partido muy difícil, como el del otro día, ante un rival que recordemos que este viernes se enfrentan los dos últimos campeones de la Liga. Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Hacer un partido serio durante 40 minutos, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar en cada momento de partido, y bueno, al final creo que si hacemos un partido serio, pues tendremos nuestras opciones de llevarnos el partido.
2: El Barça, recordem, líder al capdavant de la classificació, sí, empatat amb dos equips, a 6 punts, el Palma Futsal i el Jaén, mentre que el rival d'avui, el Cartagena, és setè a 3 punts. I l'altra secció del Barça que té avui partit és la d'handbol. De fet, està jugant ara mateix, està debutant al Mundial de Clubs que es disputa a Egipte. L'equip de Carlos Ortega, que defensa el títol, s'enfronta al Pinheiros de Brasil. Doncs bé, està el partit al minut 20 ara mateix i el Barça guanya 11-15. Barça 15, Pinheiros 11. Jo, quan era nen, al EGB tenia un profe que es deia Pinheiro.
1: Ah, sí?
2: I era un...
1: un molt bon professor.
2: Un pèssim professor. Me'n tenia amargat.
1: Víctor Lozano, que passis un bon cap de setmana a la Mercè.
2: Sí,
1: tens
2: sí.
1: Tens planejat
2: sí.
1: Ja a la Mercè?
2: Sí, però no... Soc de quedar-me tranquil·let. No faré massa cosa. El veuré per la tele al Piro Musical, això sí. Estaré pendent del concert d'Europa FM, per suposat. I ens
1: demà a partir de les 8 de la tarda.
2: Demà a partir de 3:15 juga la selecció espanyola. Avui a 2...
1: Jo no el veuré.
2: Avui juga el Girona, per cert. El Girona juga avui a la 8:30 a Montilivi. Libi, contra l'Albacete, diumenge, pues diumenge no hi ha
1: res,
2: i dilluns,
1: sí,
2: i dilluns tampoc, perquè dilluns m'he agafat el dia lliure. He fet com el Richard Gere, a Pretty Woman, he trucat i he dit que com jo soy el meu propi jefe, m'he dit, me'n prenc el dia lliure.
1: Doncs li diré al Robert que s'emportarà una...
2: Aniré amb una noia a un parc,
1: que no m'interessa,
2: amb una manta, i allà al Parc Güell, i no, al Parc Güell no, al de la Ciutadella, que és més maco, ja fotrem allà. Tu recordes la Pretty, que és més maco, quan porta Julia Roberts, i amb traje i corbata, i se'n van allà, i es tenen una... catifeta, bueno, una manteta i foten allà un pícnic i tal.
1: Tinc continguts, no cal que
2: m'expliquis. Vols que un dia et convidi a fer això?
1: Ja tinc.
2: I fem el programa des d'allà?
1: Home!
2: Fent
1: des d'un parc, fent un pícnic?
2: Allà fent un pícnic, tot això, sí.
1: Ho estudiarem. Víctor Lozano, que passis un bon cap de setmana.
2: Apa, que vagi molt bé, molt bé. Bona marxa a tothom. Adéu.
6: Això és La Ciutat.
7: Ser bomber o bombera és molt més que una feina. És posar força, vocació i compromís en un projecte col·lectiu al servei de tothom. Si vols contribuir a una Catalunya més segura, aquest és el teu lloc. Nova convocatòria d'accés al cos de bombers de la Generalitat. Fins al 29 de setembre, el 40% de les places estan reservades per a dones. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: L'Hospital de Bellvitge ha impulsat una iniciativa pionera a Catalunya per millorar el benestar dels pacients que fan diàlisi.
8: En aquesta iniciativa, els pacients tractats amb diàlisi reben una trucada setmanal per part de voluntaris del projecte Veus Amigues de la xarxa de biblioteques municipals de la Diputació de Barcelona. Una trucada que dura entre 20 i 30 minuts en la que aquests voluntaris llegeixen als pacients fragments de novel·les, contes, poemes o textos divulgatius. Cada setmana, la mateixa parella, pacient-lector, es troba a través del telèfon amb l'objectiu d'alleujar la seva sensació d'aïllament, reduir l'angoixa i afavorir el seu benestar emocional en un procés sempre incòmode com és la diàlisi. Entre els mesos de maig i juny es va fer una prova pilot en la que 8 pacients ja van participar d'aquesta iniciativa.
1: Rosa Maria Sánchez, adjunta a la direcció d'infermeria de l'Hospital de Bellvitge. Què tal? Molt bon dia.
9: Què tal? Bon dia.
1: Abans d'entrar en matèria, Rosa Maria, suposo que l'audiència està familiaritzada amb el que és la diàlisi, però potser no està de més, no? Recordar de què estem parlant, perquè a més és un dels tractaments potser més farragosos, no? Més pesats pels pacients.
9: Bé, l'hemodiàlisi és un tractament substitutiu que es realitza amb els pacients amb insuficiència renal crònica i bé, una mena de substitució, no, del que és la funció del ronyó, no? És un sistema que el pacient s'ha de connectar a una màquina i depurar aquesta sang mitjançant tot un circuit i durant una sèrie d'hores que aproximadament cada sessió són unes 4 hores. Això ho ha de fer cada pacient 3 dies a la setmana. I bueno, és un tractament doncs això, no? Que té un cost per la vida i la qualitat de vida del pacient, doncs, molt important, no? Clar. I molt impactant.
8: És

0: Per això que neix aquesta iniciativa de la que, com dèiem, ja han participat alguns pacients el mes de maig i juny. Imagino que el resultat ha estat molt positiu, no?
1: Ha estat molt positiu. Ens va arribar una proposta de la part de la Teresa Ferrit, de la presidenta de Cultura Oberta, i de Lluís Agustí, de la Universitat de Barcelona, i bueno, ho presentaven com un voluntariat i de més. I aleshores, amb aquesta idea vam dir, ostres, nosaltres la idea o la línia estratègica que tenim ara al sistema de salut és mesurar sobretot el que és l'experiència del pacient, no? I com incorporem aquests indicadors a promoure canvis dins del sistema sanitari. I a vegades aquestes petites idees que semblen moltes vegades doncs, simples, no? Perquè a més és no costós, doncs van dir, ostres, això és algo nou, és algo que no es fa a cap lloc, els voluntaris estan allà al darrere, és algo, no?, molt humà, que avui en dia també és molt important valorar tot aquest tipus d'iniciatives i donar-li forma amb un projecte ara d'investigació, doncs seria el bo, no?, per tal de poder mesurar realment què passa, no?, què pensen els pacients i com impacta aquesta iniciativa que a vegades pot semblar banal, doncs com pot impactar realment a la seva vida, no?, diària. I aquí estem, amb uns resultats molt, molt bons.
2: Clar, perquè algú que ens estigui escoltant potser pot pensar, bueno, doncs el pacient es pot emportar un llibre, no?, i llegir-ho ell, però entenc que no és el mateix que estar acompanyat, en certa manera, d'una persona a l'altra banda del fil telefònic, no?
1: Sí, exacte. De fet, ja hi ha altres iniciatives que fem, no?, doncs des de llegir llibres o veure la tele, però clar, com diem, són molts dies, són molts anys.
2: Moltes hores, sí.
1: Molts pacients s'han trasplantat una i dues vegades. Darrere hi ha una patologia crònica que realment és molt devastadora amb el sistema anímic, no?, i també amb l'estat anímic i l'estat físic. Uh-huh. Aleshores, crear aquesta connexió darrere del telèfon més personificada, no?, i al llarg del temps, doncs, crea un vincle, no?, i és algo diferent perquè tens realment aquesta part més humana, no?, que de companyia.
2: Així doncs, el mateix pacient sempre rep la trucada de la mateixa persona, no entenc?
1: Sí, sí, sí, es fan parelles o s'han fet parelles, que aquí això ho ha portat tota Cultura Oberta i la part de Lluís Agustí, no?, i es creen vincles, es creen parelles amb els pacients, i aquella parella és la que acompanya amb aquesta lectura, que ja dic que és poqueta cosa, no?, que podem dir, no?, si no dius, va, doncs és molt poqueta cosa, mitja hora, un cop a la setmana, però quan mesures, no?, que estem amb això, no?, amb la fase d'anàlisi, ara vindrà la part més d'estudi qualitatiu, no?, quan escoltes realment el que et diuen els pacients i el que diuen els voluntaris, doncs és el valor que té, no? Com mesurem aquestes opinions o aquest valor i com l'incorporem, no? El repte serà com ho podem fer sostenible amb el temps.
0: I amb tot això, quin està sent el feedback tant dels pacients com dels voluntaris?
1: Doncs per part dels pacients, com dic, molt positiva. De fet, al principi, doncs clar, hi havia alguns, no? Però de seguida ara tenim molts pacients que volen incorporar-se a l'estudi, no? A l'estudi o a la dinàmica, no?, de la unitat, perquè clar, entre ells es coneixen, parlen i veuen els altres pacients que estan parlant o estan escoltant per telèfon. I com dic, la part dels voluntaris també és molt positiva. Primerament vam fer una formació als voluntaris, vam explicar una miqueta la situació, els vam mostrar també una mica la sala, el perfil del pacient, no?, una miqueta que és la malaltia renal. I clar, també està sent molt positiu. De fet, aquesta part d'anàlisi de la part dels voluntaris també està prevista que es mesuri a l'estudi. I tant les professionals, de fet, també, perquè clar, els professionals veuen com ells poden ajudar a una part que no és purament clínica. Els hospitals estem plens de tecnologia, no?, i de mesures clíniques, no?, que analitzem, no?, molt tecnificat tot el sistema. I, com dic, a vegades la innovació no passa per grans tecnologies, la IA, no?, que ara la tenim al dia a dia, o grans pressupostos. A vegades la innovació són petites idees que els dones formen

0: realment veus l'impacte que pot tenir, que és molt positiu.
1: I Rosa Maria, com es trien les lectures? Qui ho decideix? Ho decideix la parella en conjunt o com es tria això?
0: Ho decideix la parella en conjunt. El voluntari ofereix diferents temes o si hi ha una preferència de parlar al pacient, diu obertament les seves preferències i ells acorden pues, quina és la que agrada o no agrada i ja està. I cada dia poden decidir una lectura diferent o si és un llibre, doncs pues, fan la lectura d'aquell llibre. Des dels voluntaris fan una lectura també molt bonica, no? I molt maca, amb expressions, o sigui, és una lectura molt, molt bonica.
2: Són sessions, recordem, d'entre 20 i 30 minuts. No sé si hi ha hagut algun pacient que us hagi demanat més temps, que se li hagi fet curta aquesta sessió.
0: Sí, volen més, clar. Volen que es facin més dies.
2: Ens parlaves una mica de la relació que s'estableix entre aquesta parella. En aquest sentit, no sé si les trucades van més enllà de la lectura, és a dir, s'inicia la conversa i directament es llegeix, o hi ha temps per tenir una conversa potser més personal?
0: A nivell personal, nosaltres no entrem a l'estudi, és una lectura. Vale? A vegades pot, una petita pregunta, com estàs, com et trobes, però de seguida van a la lectura, perquè com dic, tant els voluntaris com nosaltres, la part dels pacients, això forma part de l'estudi i el que mesurem és això, i els voluntaris tenen una dinàmica de treball, de com fer la lectura, no? I de més, i nosaltres per una altra part també. Sí, no, en principi és així.
1: De moment aquesta iniciativa s'està fent amb aquests pacients que estan rebent diàlisi, però clar, se'ns ve al cap altres tractaments que també són llargs i feixucs, com per exemple una quimioteràpia. No sé si s'està plantejant també traslladar-ho a altre tipus de tractaments de llarga durada.
0: Sí, s'està plantejant altres tipus de llarga durada. Nosaltres aquí directament a l'Hospital de Bellvitge no tenim la unitat de tractaments com oncològics, com és la quimioteràpia, però hi ha altres unitats que sí que es podrien sortir molt beneficiades, no?
1: Que interessant aquesta proposta, aquesta iniciativa, Rosa Maria Sánchez, adjunta a la Direcció d'Infermeria de l'Hospital de Bellvitge. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho i, de veritat, a tot l'equip, enhorabona per aquesta iniciativa.
0: A vosaltres, moltes gràcies.
3: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
4: Com et dius?
5: Ferran Adrià.
4: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat a alguna escola?
4: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
4: Això són dos estrelles Michelin.
6: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
7: Estàs posant a tots al límit.
8: Andreu tots mal.
6: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3CAT.
9: Darrere d'un iogurt ecològic hi ha molt més del que penses. Ingredients ecològics i tècniques que preserven la qualitat dels aliments. Compromís amb el benestar animal i controls que porten seguretat i confiança. Busca l'Eurofulla, garantia de qualitat ecològica. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Paraigües o xupasquero.
10: Ara tens paraigua, en singular.
1: Ai, mira, Robert Calvo.
10: No, de debò.
1: Perquè jo porto dos.
10: Ah, perquè veus, si em portes dos, sí. Llavors és paraigües.
1: Doncs paraigua o xubasquero, que és el que porteu vosaltres quan plou, notes de veu, al 676-76-0908. Vull saber, clar, a Lleida i a Tarragona plou molt.
10: Home, a Lleida no? Més que Tarragona, Lleida, potser, sí. No ho sé, potser m'equivoco.
1: Li pregunto, no?
10: Li pregunteu a la Núria, Pablo.
1: Núria Mora, bon dia.
11: Bon dia. La pluja l'estem esperant, però sí. No acaba d'arribar.
1: Com agua de mayo,
11: Sí, de mayo, de septiembre, del que
1: quan
11: convingui.
1: Sigui.
11: Ja, perquè, sí.
1: Pablo Alcaraz, què tal? Bon dia.
12: Hola, molt bon dia. A Tarragona no plou gaire, t'he de dir. El que passa que quan plou, plou molt.
1: Plou molt. Ah,
11: sí. Plou malament.
1: Plou
12: malament.
10: Ha plogut malament últimament, Torredembarra, totes aquestes poblacions que han quedat ben afectades.
12: Terres de l'Ebre, per exemple, Alcanar, sabeu, els problemes amb inundacions.
1: Sí, no, ni tant. De seguida us pregunto, però primer vull saber què porten els vostres programes avui. La ciutat a Lleida, Núria, què porta?
11: Doncs portem festes de la tardor aquest cap de setmana, estem de festa major i a més també és una dita, no?, que per la festa major sempre plou i aquest any em penso que no serà així, no fa gens la pinta, així que donarem un cop d'ull a la programació de festes per aquest cap de setmana, que a més també tenim la Fira Mos amb tots els productes de proximitat que seran

0: tendència és allò de l'automòbil, és a dir, tenim un cap de setmana molt festiu per endavant i ho comentarem avui a la ciutat.
1: Home, per festes les de Santa Tecla, no, Pablo?
0: També.
2: Les de Santa Tecla i avui, misericòrdia a Reus, és que això és un no parar. I aquí, com que cobrim, no

0: ¿no?
1: Venga, va. Alguna d'aquestes,
2: bueno,
1: british?
2: És
1: molt british, no?
2: Sí, no?
1: O Outlander.
2: És molt aristocràtica, o... no? Aquesta...
1: Sí.
2: Jo és que no he vist ni una ni l'altra, sí, però...
1: El Robert, per què no està aquí el Robert? Ell és de Crown, sí que l'ha vist.
2: S'ha anat por ahí, allà.
1: És que m'ha semblat com molt british, molt real.
2: Ha perdut un gran actiu, ja.
1: Però hi havia una altra sèrie british així. Los... Bridgerton. Bridgerton.
2: Bridgerton, no? O Bridgerton.
1: No? Que també no, podria jo... ser. Potser li pega més a la Clàudia que a la Bridgerton.
2: A veure, torna-hi. Sí, exacte.
1: Super british, això, eh?
2: Ah. Recuerdo cuando iba por los campos de tía Molly. Una mica. És molt...
1: A mi em sona molt british, molt royal. No, no sé per què.
2: Va, pues tira't el triple, perquè és que jo...
1: Però aquí, no... amb què em diu el triple?
2: The Crown, no?
1: The Crown o... Bridgerton?
2: Si no sabem ni el títol.
1: Però ja sabem quina és. És que què li pega més a la Clàudia? És alguna d'aquestes tres que he dit?
0: Sí.
1: Outlander, The Crown o...
2: Ostres,
1: Bridge...
2: sí, eh?
1: Jo crec que ha de
2: està
1: ser...
2: Està bé perquè la Clàudia ens ajuda. Sempre sí, ens diu, vale, sí, aneu sí, bé, sí, aneu... Sí. Tal, que hi ha hagut d'altres
1: ja,
2: que...
1: Ja, però que no, tancats sí. En banda. Jo diria... Bridgerton?
2: 33% de possibilitats tenim.
1: Outlander la traiem, va. O The Crown o Bridgerton?
2: Bridgestone crec que és una marca de pneumàtics,
1: d'algo, no?
2: No?
1: Va, diem aquesta.
2: Què? De Crown, no, de Crown.
1: De
2: no.
1: Crown, tu creus?
2: És que no ho sé, perquè no l'has vist.
1: És
2: però...
1: que jo tampoc.
2: Clar,
1: però és veritat que sí, em sona.
2: Sí, d'una no sabem dir el títol i de l'altra...
1: Però és, més, és com més british encara que... Que de Crown és molt british, però l'altra és com
2: doncs,
1: més...
2: Vinga, apostem per
1: the
2: Bridgerton.
0: Sí!
1: Sí!
2: Oh! All right!
0: Que és per mi una de les millors sèries.
1: És
0: sí,
1: que
0: m'encanta.
1: Tens més pinta de Bridgers... Com es diu això?
0: Els Bridgerton.
2: Frankenstein,
1: Bridgerton. Que The Crown.
0: Mira que et porta temps a la meva llista, The Crown, però no bueno, acabo, no acabo de...
1: No li diguis al Robert, perquè li encanta aquesta sèrie.
0: Ja, ja, ja. Sí,
1: molt bé, bueno.
0: Dic, vaig a posar el tema principal perquè aquesta sèrie el que fa és que com és d'època, ara no me'n recordo ben bé, agafa cançons actuals i les fa com a violí.
1: Ah,
0: o... És superguai, però dic, bueno, vaig a posar la d'introducció que...
1: No l'he vist, eh?
0: Doncs té però, bueno, quatre temporades ja.
1: Sí, sí, està tenint molt d'èxit aquesta sèrie, però m'ha semblat molt british i molt royal i molt de tot. Doncs molt bé.
2: Molt bé.
1: Jo ja ho deixaria aquí,
0: com...
1: eh?
2: Pim-pam, ja ho deixem aquí, sí, sí.
1: Vinga, va, però anem, no, anem amb la peli, va. A veure. És Dràcula, això. Ara el Robert diria Condemor.
2: Sí, Bràcula, no?
1: Bràcula.
0: No us queixareu de llargues, aquestes setmanes festes.
1: Pues, ja, Dràcula, no? Però és que a Clàudia no la veig veient, Dràcula.
2: No, Bràcula, la de...
1: No, Dràcula, Dràcula.
2: Anava a dir la de Gesulín. Tal chiquito. No sé per què m'ha sortit el Gesulí. Bueno, sí, perquè bueno, després sí. Escoltarem, ja veuràs. Ah.
1: I entrevista con el vampiro, no?
2: No, jo crec que aquesta...
1: No, no, no. És que em sona molt, això, eh? Ha de ser de por?
2: No, sonar segur. Sí, però també pot ser de comèdia. És un d'aquests...
1: Però la Clàudia no la veig jo veient comèdia.
0: No he vist aquesta pel·lícula.
1: Ah, vale. No l'has vist, eh?
2: Perquè...
0: Moltes vegades porto coses que no he vist.
1: No és de la teva
0: si no...
1: època. És més de la
0: no,
1: nostra?
0: No, no. Uf, no sé si està entre la vostra i la meva.
1: Vale.
2: Però suposo que Dràcula de Bram Stoker no serà, no? Crec que no surt aquesta.
1: És que
2: no,
1: és, que és que no música de Dràcula total.
2: Sí, sí, sí. Això segur. Jo crec que això és segur.
1: Intento mirar l'Ivan a veure si em diu alguna cosa, però no. No està generosa avui l'Ivan. No m'ajuda gens. Dràcula de Bram Stoker. És que res més a,
2: sí,
1: és que,
2: és que no sé si
1: realment
2: aquesta...
1: va ser de la nostra època.
2: Sí, sí, sí, Dràcula de Bram Stoker ja té els seus anys.
1: Entrevista con el vampiro no.
2: Uf, és que clar, no sé la banda sonora.
1: Ara
2: és algo amb Dràcula segur, però és que...
1: És que no sé cap més pel·lícula
2: de
1: Dràcula que Dràcula.
2: És que a mi no sé per què em sona comèdia. És comèdia o és seriosa?
0: No, comèdia no és.
2: De comèdia no és, vale.
1: No sé. Dràcula?
2: dient de la web, és que no serà, no serà, no serà, no serà. És allò com quan a l'examen poses una resposta que, per no deixar en blanc la resposta,

0: Exacte.
1: T'inventes qualsevol cosa. Pues... però Dràcula, no?
0: Sí? Si vinga, que... Dràcula.
1: No serà, no. Però bueno. No, no, no, no.
0: Es veia venir.
2: El fantasma de l'òpera.
0: Ah, oh, oh, no m'ho puc creure. Oh. Clar, si poses aquesta...
1: I què té a veure aquesta d'això amb la de...
2: És l'inici de la cançó.
1: Sí?
0: Sí que em sonava mogollon, clar. Que... ens funaran.
1: Sí.
0: Però molt, eh?
1: Sí, sí. Ebro, Ebro, ens funaran, bro.
0: Jo ja m'estic actualitzant amb el llenguatge, tu.
1: Sí, sí,
2: ja molt bé, molt bé.
0: Que estic al meu prime. Això ja no es diu, no? Està passat de moda, ja. Que ja
2: bueno, jo no, sí. No ho vaig utilitzar mai, tampoc.
0: Estic en Mas Mil de Aura.
1: És que canvien de lèxic.
2: No, no, això no.
0: Tampoc, això tampoc es diu.
1: Com qui canvia perquè... de... Ja, però ets allò, la veterana que posa malament les paraules, eh?
0: No, no, perdona.
1: El nou lèxic.
0: Ens funaran? Ho he dit en un context correcte.
1: No, no, aquest ha estat bé, però els següents ja és en plan, no, no, déjalo, perquè...
0: Però que t'estic explicant que estic actualitzant el llenguatge.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Tu que no tens ni idea del
1: llenguatge. Però recorda, s'han de posar amb el moment
0: adequat.
1: És molt
0: lleig, allò de farmejar a Aura és molt lleig.
1: Sí, sí.
0: Sí, no ens agrada.
1: I tant.
0: Vinga, què?
2: Cançó, no? Va, la cançó, 100%.
1: Re, 1 de 2. Sí, no.
0: Fórmula 1? Ah, na, na, na, na, na, na, na.
1: Ah, això és fango, això és fango.
0: No, no. Na, na, na, na, na, na, na. Ai, la memòria, com la tenim. A veure, torna a posar, Ivan. No, m'he anat, oh, no, és Fangoria. No. Sí, sí, m'he anat jo. M'he anat
1: jo diria que és Fangoria.
0: Sí, sí, sí, sí, m'he anat a una altra.
1: La, però la començament... Qui la importa no és, no?
0: Podria ser, però aquest començament deu ser un actual que han posat ara, una versió més actual.
1: Ostres, quina ràbia. A veure, estem, torna a posar. Estem molt malament avui, eh?
0: És a qui li importa.
1: Sí, no? Sí. A mi em sona.
0: Que no sé si és el títol.
2: Sí, sí, sí,
1: sí, és el títol. És el títol.
2: No, no sé si és el títol, però jo li dic així sempre. Sí, sí,
1: a qui
2: és
1: li importa?
0: Però deu ser una versió, un remix raro, no? Perquè aquest inici...
2: No sé, jo és la que he escoltat sempre. Ja, ja sé quina pensaves que era, la de Prefiero ser su amante de María José.
0: Aquesta, aquesta. Que m'encanta.
2: Sí, a mi també, a mi també. És veritat que semblen els, sembla, els començaments.
0: Sí, sí.
2: Ara, ara he caigut.
0: Molt bé, no?
2: Molt bé,
1: bueno, dos de tres.
2: Bona ratxa.
0: Ni tan mal. Tenint en compte el que vam fer la setmana passada...
1: Sí, home,
2: aprovats de moment esteu,
1: sí,
2: ara
1: sí, sí.
2: Estan a per nota. Amb el
1: dos de tres, ara anem a per
2: personatge.
1: Nota. A per
0: mira,
1: nota.
0: Me l'havien xivat, eh? Per WhatsApp, però no l'havia vist. Ens estan escoltant i algú deia, Fangoria.
1: No, vull ajudes. Ah,
0: però com que no l'havia vist...
1: Bueno, aquí juguem tots, aquí juguem tots.
0: No, no, està jugant també aquesta persona. Està jugant perquè ens està escoltant i està jugant. Vinga, portem un 2 de 4.
1: Està jugant amb, 3, amb nosaltres, està jugant.
0: Sí,
1: aquesta.
0: La nostra ment. Va, a veure si traiem un 3 de 4.
1: Vinga, va.
0: El personatge. A veure quin has portat avui.
3: Que yo no aguanto esto, eh?
0: Ui, a veure.
3: Que yo no aguanto esto, eh?
1: Tornem a les pistes curtes, eh?
3: Que yo no aguanto esto, eh?
0: Ostres. Ha de ser un Masterchef o alguna cosa d'aquestes? No, jo no aguanto esto. Estoy...
1: O alguna periodista, saps? La típica periodista...
0: Ah, que se li cola, se li obren el micro...
1: No? Sona, no?
3: Que yo no aguanto esto, eh?
1: El típic directe, ah, yo no aguanto esto, ya.
0: És un home o una dona, per començar?
1: Jo crec que és una dona.
0: Sí?
1: Sí, sí.
0: Ah, a veure...
3: Que yo no aguanto esto, eh?
0: Uf!
2: Voleu pista?
1: O el però, típic de premsa rosa, que... Ah, yo no aguanto... És que, clar, poden ser moltes
0: no
1: coses.
0: No em sona gent.
1: A veure, pista, va.
2: Ara mateix, en aquests moments, està molt de moda. I es parla molt d'ella.
0: Ah. Uf. Paula Echevarría s'està parlant molt d'ella, per exemple.
2: No, no, no, la portaré.
0: No la portaré.
3: Que yo no aguanto esto, eh?
0: Ara s'està parlant molt d'ella.
2: D'ella i del que fa.
0: D'ella i del que fa, però és una influencer,
2: no.
0: És una periodista... És una
2: presentadora.
0: Periodista.
2: És una no, sé, no sé si és periodista del tot.
0: És presentadora i s'està parlant molt del que fa ara. Carlota
3: que yo no aguanto esto, eh?
0: Carlota Corredera no és.
1: L'Alba Carrillo, de... però aquesta no,
0: no
1: crec, no?
0: Té una veu
1: no?
0: més
1: aquesta...
0: aguda, no?
1: Sí, sí.
0: Crec. Uah, anem fatal.
3: Que yo no aguanto.

0: esto, ¿eh?
1: Yo no aguanto esto, yo sé que no lo aguanto.
2: Es muy icónica ella.
1: Muy icónica. Mamá, Belén Esteban.
3: Ana Rosa icónica. Quintana no es, ¿no?
1: No, no te veo, ¿no?
3: No.
1: Ni Susana Griso. No, porque no, ya habéis dicho casi que son...
2: Pues una pista del programa, ¿qué fa?
1: Venga, va.
2: Es un programa que o lo amas o lo odias. No ya término medio.
1: O lo amas o lo odias.
2: Sí, o t'encanta veure'l o diu, nada, tele basura.
3: És programa o és concurs? És
2: programa, programa,
3: no?
1: Ara ens ho ficarem en un merder, com si... Ostres, pues no tinc ni idea, tu. Ah, i el del Pedrerol, Pedrerol. No?
3: No, però amb qui... No hi ha dones.
0: Que jo no aguanto això, eh?
3: Uf, que complicat, eh? Se'ns està travessant aquest. Mm.
1: Sí. Pues no ho sé, noi. No ens donis més pistes, perquè... Jo estic contenta, ja m'ha aprovat. No, no hi ha pressió, Gerard.
3: Jo ho feia molt al col·le, deia, mira, el 5 ja el tinc. Ja.
1: Què? Ens tirem a la piscina amb alguna cosa? És que no tenim res, és que el problema...
3: La... Ostres, que ara se m'ha anat del cap, aquesta companya d'Antena 3 que va escriure un llibre. Sonsoles Ònega.
2: No,
1: és la seva veu.
3: Hòstia, se m'havia anat del cap el nom.
1: Doncs no tinc ni idea,
3: tu. No, no tenim ni idea. La deixem buida, la resposta.
2: Sí. Sandra Barneda.
1: Ah, Sandra. ¿Es Sandra?
4: El gracias por venir fue muy divertido. A mí cuando me lo dijo me quedé como, a ver, sí. ¿qué te digo ante eso?
1: Aquí sí, pero... ¿Ahora que ho dius?
0: O sea, yo no aguanto esto, ¿eh?
1: Ostras, ahora sí, ahora sí. Bueno, ¿qué fa? La Isla de las Tentaciones.
2: Sí,
1: ah,
2: sí, que ahora estem a la temporada 11.
1: ¿Ya?
2: Sí.
1: Yo me quedé en la Estefanía.
2: O sigui, a la U.
1: Exacte.
3: Jo la Isla no l'he vist mai. O sigui, algun
1: crec que no he vist cap...
3: Exacte,
1: jo he vist algun clip amb aquestes...
2: Jo vaig començar a veure la 8, que és la del Montoya, i des d'aquella no l'he deixat.
1: Ah, estàs enganxada. No, a la gent li agrada aquest programa. Doncs, bueno, hem tret un...
3: Algo és algo, hem millorat la setmana passada.
1: Sí, sí. Doncs, Clàudia, et vols quedar al dilema?
2: Vinga.
1: Ja que no hi és el Lluís avui.
3: Vinga, va.
5: Això és La Ciutat.
6: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
7: Barcelona no es visita, es viu. Hi ha un lloc on hi porta vivint molt de temps. Font d'Espanya, on la història es degusta. A l'Hotel Espanya, al costat del Liceu. Cuina sota la direcció de Martín Berasategui. Reserva al 93 22 009 22 o al web de Font d'Espanya.
3: El dilema del divendres.
1: Sense Lluís Soler.
3: Amb l'equip de La Ciutat. Sense Lluís Soler.
1: Sí, sí, avui seria... ens ha deixat torfes el Lluís Soler perquè, clar, està...
3: Una setmana que ha de treballar amb tot l'any, doncs...
1: No, pobre, amb el que treballa el Lluís Soler, no et fiquis amb el Lluís, eh?
3: Lluiset, és broma.
1: Millor que ens ho expliqui ell perquè no està avui aquí,
3: ah?
1: Em sembla.
3: Home,
1: ens ha
3: sí?
1: deixat un missatge, va, l'escoltem.
8: Hola. Hola, estimats, estimades, què tal, Míriam? Doncs sí, ja està tot preparat, ho estem preparant tot, pel concert de demà de la Mercè amb Europa FM a l'Avinguda Maria Cristina, a la plaça Espanya, davant de les Fonts de Montjuïc. A partir de les 8 del vespre començarem amb una masterclass de Zumba gràcies als amics d'Eurofitness. I després ja començaré tots els concerts amb Ivan Herzog, amb Banda Neon, amb la Paula Cups, amb, atenció, el concert sorpresa que ja hem desvetllat aquest matí, amb els Malmo 040, i acabarem amb la Leire Martínez en tots els seus hits, de quan van estar a l'època de l'Oreja de Van Gogh i els seus hits actuals. Vull dir que serà una festassa a partir de les 8 a l'Avinguda Maria Cristina, a la plaça Espanya de Barcelona, demà dissabte. No us ho perdeu i, a més, tindrem una Kiss Cam. Bueno, bueno, espectacular.
3: Kiss Cam, eh?
1: Que xulo.
3: Molt americà tot plegat.
1: Jo no em perdré, eh? Jo aniré a aquest concert de la Mercè d'Europa FM perquè, bueno, són uns artistes molt xulos.
3: A veure si t'enganxa la Kiss Cam.
1: Home.
3: Zumba no fareu, no, vosaltres?
1: Crec que no puc arribar tan aviat.
3: No.
1: Crec que em saltaré la zumba i aniré directament als concerts.
3: Que passa,
1: però
3: vas a zumba, t'has d'anar a dutxar a casa, tal, has de tornar, no? No crec que Lluís Soler hagi muntat un dutxòdromo allà, no?
1: Bueno, tot Lluís Soler dutxes.
3: és capaç de tot i de molt més.
1: Bueno, ens ha deixat aquest missatge. Tothom que vagi a aquest concert
3: tothom
1: de la...

0: Cap allà, home.
1: A més, superbé de preu, tu.
0: Sí.
1: Per 0 euros.
0: Sí, sí,
1: i gaudireu tota la nit, des de les 8 de la tarda, fins que la Leire vulgui, perquè crec que és ella la que tanca el concert. Així que fantàstic. Ens ha deixat aquest missatge i també ens ha deixat l'encàrrec de fer el dilema, l'ha triat ell. Així que el dilema que avui us estem plantejant és quan hi ha pluja, ara que ve la tardor, que és l'època de la pluja, que us agrada més anar amb paraigua o amb el xubasquero de Santa Catalina.
2: O la capelina o l'impermeable.
1: El xubasquero, tu. Bueno, porteu el que vulgueu.
2: La Clàudia Moreno es tanca a casa per tot fenomen meteorològic.
3: Ho diu la pluja. No m'agrada gens, sobretot quan tinc ganes de sortir de casa i surto i està plovent, dic no.
0: Home, és un...
1: Sí. Però quan t'agafa aquella pluja que plou tantíssim, que no has agafat paraigües, jo a vegades m'ha passat i he dit, mira
0: de igual,
1: perdidos al río, i m'ho he passat bomba amb la pluja.
2: Fixa't si és extremista, que el dia de l'eclipsi de sol es va tancar a casa, per ser les baixades,
3: tota
2: el gos
3: vida.
2: Tancat i ella tancada.
3: Efectivament.
1: La Clàudia és una inconformista, és el va contracorrent de tothom i em sembla molt bé, Clàudia.
3: Jo no volia quedar cega.
1: Molt bé. Jo el vaig mirar per la tele, també, no et pensis. Bàsicament perquè tampoc vam trobar un veure, però bueno.
0: Clar, tu no ho vas voler mirar ni per la tele, per si...
1: Per si de cas, per si de cas. Bueno, va, aquest no és el dilema. El dilema és què us m'agrada més quan plou, portar la capelina, que diu el Robert, el xubasquero, o el paraigües. Clàudia, vols començar tu?
3: Jo crec que el paraigües.
1: Sí.
3: Crec que és com més... No normal, però és més... típic veure la gent amb paraigües. I crec que hi ha una cosa de la meva generació que ho he parlat amb bastanta gent i ho he vist a xarxes, que és que ens fa vergonya anar amb paraigües.
1: Per què?
3: No sé, però
1: mira,
3: és com una cosa...
1: Mira, tenim unes tonteries a sobre. Us fa vergonya trucar per telèfon, portar paraigua?
3: Però és veritat, no sé, fa com vergonya anar amb el paraigua així. A més, a mi que sempre agafo d'aquests plegables de mala qualitat i s'envolen, s'empleguen i estàs allà lluitant contra el paraigua.
0: Quan s'agiren les varilles.
1: Què diu?
0: Això és
1: fatal.
0: Sí.
1: Teniu molta vergonya de la vida en general, però per què? Sortiu, sisplau, sortiu de casa.
2: Això l'últim dia que va caure la Mundial, fa una setmana.
1: Mira.
2: L'últim dia de... no sé si l'últim dia de tardor de l'estiu, però està a punt de començar la tardor. Això va ser dijous passat, va ser?
1: Si va començar fa dos dia la tardor.
2: Va ploure, la setmana passada un vespre que va ploure. Hi havia partit del Barça.
1: Sí.
2: Vale. Vaig quedar, no xup del baix, no, de dalt baix i damunt a baix, tot moll. Clar, i quin ridícul havies de fer? Vull dir que ja anaves pel carrer amb el costat també molla i deus, ja pues,
1: i què et va passar?
2: Res.
1: No, res. És que
2: vaig començar a saltar així com el Jean Kelly i cantant Singing in the Rain.
1: Això sí que és una mica fer el ridícul, però bueno, no passa res.
2: Fer el ridícul?
1: Vull dir...
2: T'agafes els fanals i vas fent... I'm happy again.
1: I què és pluja, senyora, senyors? És aigua, que vull dir, no és radioactiva.
2: És vida, l'aigua és vida.
1: No passa res. I el paraigua és normal. Tothom va amb paraigua.
2: És veritat que emprenya molt si tens el cabell planxat, no?
1: Home, això sí. Però aquí a Barcelona, per exemple, tenim tanta humitat que ja...
3: Sí, que depèn com surtis, surts de casa i ja sembla que no te l'hagis planxat.
0: I que si et deixes avassallar per la pluja, allò que dius, de perdidos al riu, clar, se't mulla la cartera, se't mulla el mòbil, se't mulla tot i dius, no, perquè ja no...
1: Per mi el pitjor són les sabates. Oh, els peus molls
3: quan se't mullen els mitjons.
1: Oh, fa una ràbia, això.
2: De la nit.
0: Que allò no s'asseca mai, vull dir, si has d'arribar a la feina, alguna vegada que ha plogut molt, que he arribat a la feina amb els peus empapats,
1: no me'l
0: vaig... Em vaig haver de treure les sabates i tot perquè dic, és que no suporto la incomoditat aquella, és fatal.
1: Tu què, Robert? Paraigua o capelina?
2: Jo, fixa't que diré que mai he utilitzat ni capelina ni...
1: Quina banda sonora tenim avui, eh?
2: Sí, m'encanta.
1: Bones són totes les cançons.
2: Balada de otoño de Joan Manuel Serrat.
1: Cuando llueve, què et poses? Tu?
2: Mira, jo com la setmana passada quan va ploure vaig fer això, anava pel carrer i anava... Això és ara sentiràs la pluja? Eran días de verano.
0: Es grava i tot.
1: Pots respondre a la pregunta i no posar-me àudios
2: a la teva vida? Jo he passat de paraigua perquè mai he fet servir ni capelina ni
1: impermeable.
2: Això
1: m'ho vas enviar més, em sembla.
2: No, jo t'ho vaig enviar.
0: O sigui, un home, no només cantant pel carrer, sinó gravant-se, eh? Ja.
2: Un vídeo, vaig fer un vídeo.
1: Bueno, ningú et mira.
2: No porto mai impermeable, ni capelina, ni xubasquero. Per tant, jo em quedo amb el paraigua. He de dir que el paraigua ha de ser d'una dimensió considerable. No m'agrada mullar-me l'esquena.
1: Fa ràbia, sí.
2: No són d'aquests que surten... A mi em fa molta gràcia, perquè cau dues gotes i ja surten uns personatges que surten de no sé on amb un paraigua, i dius, però on és aquest senyor? Estava amagat a dins el metro. No?
0: Sí.
1: No,
0: paraigua 15 euros.
2: Sí, clar.
0: Paraigua 15 euros.
2: S'ha de tenir un paraigua allà on es vagi a la vida. És a dir, n'has de tenir...

0: Una casa teva, evidentment, o dos o tres. Una casa dels pares, una casa dels veïns, una casa de la feina, una altra...
1: Aquí a la feina tenim un...
0: Que es fa servir indistintament.
1: No sabem de qui és.
2: És de tot, ha passat a ser de tothom,
1: sí.
2: No?
1: Sí. L'altre dia, aquell dia de la pluja, a mi em vas dir, porta't el que no portes per aigua.
0: Sí, sí.
1: I no me'l vaig haver d'emportar perquè no plovia en aquell moment, però hi ha un que... Si que no els companys ens
0: torna,
1: estaven
0: escoltant...
1: Sí, sí, sempre torna. Si ens estan escoltant els companys, doncs el propietari, doncs que sàpiga que el té allà. Escoltem què diu l'audiència abans de
2: vinga,
1: seguir amb nosaltres.
2: Vinga, ja, va, vinga, sí.
3: Bon dia, amics. Per mi, el paraigües... Sempre el porto quan la previsió és de pluja,
1: molt bé.
3: Però això de portar el paraigua, sentir el soroll de com cauen les gotes i de veure el teu entorn, aquell plugim i aquells tollets d'aigua que van caient i aquelles crestetes, si és que la pluja és intensa.
2: Això a la Clàudia li encanta.
3: Això no té preu. La capelina la vaig avorrir quan anava a l'escola. Que tingueu un bon dia.
1: Igualment.
4: Hola, família.
1: Hola.
4: Bon divendres i bon cap de setmana.
2: Igualment.
4: Per tal de que no se m'aixafi el pelo, que llavors sí que semblo una vaca que manda mio, és una cosa horrorosa, vaig en paraigües. Perquè és que no suporto que el pelo porti aixafat, no ho suporto. I a més, ara des de la menopausa em dona al·lèrgia només de veure'l, em dona calor només de veure'l, perquè
1: ai, sí.
4: Jo no sé de què material estan fets, que és un plàstic, és horrorós. Horrorós. Paraigua sempre. Petons.
0: Hola,
5: jo sempre amb paraigües gran i si pot ser de colors.
1: Ah, molt
5: i
1: bé.
5: Gràcies per la companyia.
0: Gràcies
5: que estic amb vosaltres perquè estic ingressat al clínic per arrítmies.
1: Ai,
5: però
1: que et porto millori.
5: Molt millor amb vosaltres.
1: Que bé,
5: bon cap de setmana.
6: Bon dia, nois. Doncs jo sóc de paraigües. No recordo mai d'haver agafat el chubasquero. És que no m'agrada. Ho trobo... Ho trobo horrible. Llavors el paraigua mira, et serveix quan fa... Bueno, quan plou, quan fa molt de sol,
1: ui, sí,
6: serveix per
1: sí,
6: tot. Sí. I a més, si agafes un petit, el poses en el bolso,
1: ja
6: no molesta gaire, i oye, que plou, doncs pues mira, ja vas amb el paraigües. En fi, que tingueu un bon cap de setmana, nois.
1: Igualment. Adéu.
7: Hola, bon dia, queridos amigos.
1: Hola.
7: Bueno, creo que el tema de las lluvias de otoño, el cubrirte, me parece a mí que va un poco por edad. Bueno, lo digo por experiencia propia. Cuando sos chico, adolescente, no querés ir con paraguas.
1: No.
7: Ya que lo ves como de persona mayor.
1: Claro.
7: Entonces,
1: bueno,
7: vas sin paraguas. Si te mojás, bueno, no te importa mucho. Tratás de buscar balcones. Ahora, bueno, a medida que vas creciendo, que sos más adulto, ya sí, ya que buscas un paraguas, no te gusta mucho ya mojarte. Y después, cuando tenés todavía más edad, ya ahí sí creo que pillás el paraguas, impermeable, todo. Chubasqueros, todo lo que haga falta para no mojarte. Les mando un cariño grande a todos.
0: Necesito.
7: Y que tengan un lindo fin de semana. Chau, chau.
2: Igualmente.
1: Hem de seguir, hem de donar una abraçada
2: sí,
1: molt
2: ànims.
1: Gran, molts ànims a aquest oient que està ingressat amb arritmes. Segur que d'aquí uns dies ja estarà a casa escoltant-nos de...
0: Som el seu ritme de la vida.
2: Som, doncs mira, som tan macos
1: donem
2: aquests,
1: molt de ritme aquí.
2: Quan hi ha hagut oients que ens han dit és que em feu una companyia increïble.
1: Home,
2: no sé què,
1: doneu uf, sentit a la nostra feina.
2: Que el cor li dona, exacte.
0: He dit que la indústria del paraigua deu ser de les primeres del país pel que fa a vendes, perquè tots n'hem comprat molts
1: sí.
0: de paraigües a la vida.
2: I tant.
0: 17, 18, 20, 30, no ho sé.
1: I no sé si us passa, però jo a casa meva o tinc 5
0: sí.
1: o no hi ha cap.
2: O no tens cap. Sí.
0: A casa meva, aquests meus pares, tots tenen varilles
1: trencades
0: tots,
1: i aquestes
0: tots.
1: Coses.
2: Jo sóc especialista
1: què,
2: en deixar-me'ls, els paraigües.
1: No sé si t'he vist mai el paraigua, tu.
2: Sí, sí, sí, alguna vegada l'he portat, el deixo ja al costat de la teva cadira, el que passa que de vegades me l'he deixat a la feina. Una vegada, no fa molt, me'l vaig deixar, el tenia repenjat a la porta del metro, me'n vaig anar
1: ostres.
2: Sempre... Sí, sí.
1: I mai més.
2: Me'n vaig anar cap a casa i després vaig dir, ostres, el paraigua.
1: Quina ràbia.
2: I ja està, ja el deu tenir, doncs, algú, no? Com aquest... paraigua que tenim a la redacció, que és de
1: l'utilitat
2: pública,
1: algú, potser,
2: i li he salvat la vida a algú.
1: Que no portava
2: sí, sí, sí.
1: paraigua aquell dia.
2: Per cert, tema paraigües, he portat molts d'aquests plegables, petits, de sí. senyora, que li dic jo, però que van molt bé per si portes motxilla, te'l guardes i tal, però, si us plau, allò no és un paraigua.
1: No.
2: A mi m'agraden paraigua...
1: Et salva d'una urgència, si...
2: Exacte,
1: momentània. Si no has de caminar gaire...
2: Un paraigua ben gran, d'aquests de la garra de ganxo... És molt incòmode, però és que et tapa tot, vull dir, té utilitat.
0: Jo recordo que a Andorra en vaig comprar un, fa molts anys, que havien 8 persones a sota.
1: Tampoc et passis.
0: 8.
2: Oh, a mi és que d'aquests grans m'agraden molt, eh?
1: A mi em fa cosa perquè penso que molesto la gent.
2: Bueno.
1: Penso que li vaig donant a la gent...
8: I per creuar, no tens visió perifèrica.
1: No, totalment, totalment. És molt incòmode. El paraigua és molt incòmode, però clar, la capelina...
0: Però et fa una cul, la capelina, no?
1: Veus, jo seria aquí com la Clàudia, em faria vergonya.
2: No, la capelina millor. No? Anti, totalment.
8: No, és que la capelina...
1: Clàudia, sempre tens l'opció d'una bossa de súper.
2: Sí.
1: Que això segur que no et fa vergonya.
8: Ho he vist de gent de... quan surten de la perruqueria.
1: Però ara ja no es veu tant, però abans es veia molt, eh?
0: Paquita Salas té una escena que,
1: sí,
0: que surten amb la bossa de...
1: 10 anys de Paquita Salas, ja.
0: 10 anys, per cert, Robert, sí, sí.
2: Per cert, Míriam, tu que parlaves del fet de molestar quan vas amb el paraigües, sí. aquell moment en el que et creues amb algú, els dos aneu amb paraigües...
1: Qui cedeix?
2: No, clar, no, clar, jo sempre pujo, perquè jo normalment sóc més o menys alt i tal, llavors el pujo... però és que hi ha gent que ni fa ni mig gest ni de girar cap a un costat del paraigües o pujar-lo o baixar-lo. Ell segueix i tu ja faràs. Això fa una ràbia, sisplau. O sigui, siguem una mica cívics, no?, també amb el paraigua.
1: M'estan dient que clar, allò de les bosses de plàstic ara es cobren.
2: Ara es cobren, sí.
1: Ara potser et surt més a compte... Clar, potser et surt més a compte un paraigua.
0: Té doble vida, és a dir, tu la pagues, portes la compra i després te la fa servir de barret.
1: S'han de reutilitzar, sisplau.
0: Sí, sí.
1: Si feu servir bosses de plàstic, es reutilitzen. Jo fins i tot he anat per les escales del metro amb paraigua i si he vist algú que no en tenia, discretament l'he baixat perquè no es mulli, perquè sap greu també.
2: Ah, mira, molt bé.
1: Però hi ha gent... Sí.
2: Ets solidària, eh?
1: Sí, perquè... i també m'he ficat sota paraigües, a les escales del metro.
0: Ah, sí?
1: Ui, home, no em veu, poso darrere, m'he d'una enganxadeta i no em mullo.
0: No t'has escoltat al metro?
1: Mai, Bueno, mira, no t'enganyaré. Quan era joveneta, no sé per què no portàvem bitllet, em vaig colar... Em van enganxar, tu.
0: Veus com... És que jo ho sabia.
2: És el típic que no ho fas
1: mai. Mai més de la vida, perquè em genera una angoixa de... Saps?
0: Jo m'he colat per primera vegada fa una setmana. Venint amb el Dani Sánchez a fer una unitat mòbil d'aquestes que vam fer, anava xerrant amb ell tan alegrament que em vaig colar darrere seu. M'he colat, tu. Primera vegada.
1: Però a més que portaves bitllet.
0: Sí, clar, tenia la mà.
1: No es coleu al metro, sisplau, jo no suporto quan
2: se'n posa. No, és molt lleig, és molt lleig.
8: A mi em foten uns sustos quan se'n fiquen per darrere.
2: Sí.
1: Jo els dic
2: o com a mínim demanar permís, no?
1: Clar, mira, escolta, mira, me l'he deixat.
2: Puc passar darrere teu.
1: És el teu problema, passa. Ja està. A més que se'n t'enganxen.
2: Bueno, sí.
1: Aquest no és el dilema. Ha guanyat el paraigua.
2: Sí, per golejades, sí. Els fabricants d'impermeables...
1: Crec que no ha dit ningú impermeable.
2: A la ciutat i a l'audiència de la ciutat no vendrien cap, perquè és que som tots de paraigua.
1: Bueno, si voleu seguir enviant notes de veu, les escoltarem en privat ja, però podeu seguir.
2: Benvinguda.
1: Ens expliqueu la vostra vida al 676-760908.
0: Mira, he buscat la dada del tema dels paraigües, perquè, clar, a més dels que venen paraigües venen altres coses com bastones, làtigos, etc. Diu, n'existe un registre oficial...
8: És legal comprar un làtigo.
0: Diu, n'existe un registre oficial que contabilitza el número exacto de unidades vendidas cada any en Espanya. Però sí. L'Observatori de la Complejitat Econòmica diu que es venen entre 15 i 25 milions de paraigües cada any.
1: Perquè els perds, perquè te'ls deixes al metro, com el Gerard, exacte. O a la feina.
0: La majoria venen de la Xina.
1: Mira que ha donat de si aquest dilema, que semblava simple, però...
2: M'hagués agradat sentir el Lluís Soler, aquí.
1: El Lluís Soler com el Pablo... Com el Pablo Alcaraz.
0: Què li passa?
1: Que no es mullen. La pluja no té nassos...
2: De tocar-los, sí.
1: Totalment d'acord.
0: El Lluís, si el toca, com que és calb, doncs li rellisca.
1: Clar, sí, però es mulla la roba. Què, anem a la ràdio que et mereixes?
2: Som-hi, va.
1: Jo no sé si tinc gaires ganes.
2: Home, no, jo crec que no.
1: La ràdio que et mereixes. Avui sí, amb Gerard Sant.
2: Gran indicatiu, amb la risita. Doncs no riguis tant, Míriam Frany. No riguis tant.
1: Qui en té una boca s'equivoca.
2: Perquè aquesta setmana has protagonitzat el gafapo, la rada de la setmana.
1: Segueixo pensant que vaig dir setembre.
2: Doncs, i per això he fet aquest clip de la ràdio que et mereixes, perquè comprovis una altra vegada, perquè ja ho has comprovat tu mateixa, però perquè comprovis que no va ser així, que vas dir 23 de desembre.
9: La ciutat, amb Míriam Frank.
1: Avui és dimecres, 23 de desembre.
9: ¿Cómo dices?
1: Avui és dimecres 23 de desembre.
10: Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro?
11: Amb Míriam Frank.
1: 23 de setembre.

0: Que ha passat, que ha passat?
1: Bon dia, bon dia, bon dia al dematí.
2: Què dic que és 23 de desembre? Tant de bo fos 23 de desembre.
3: L'altre dia que dèiem que lent que se'ns està passant el setembre. No.
4: El tiempo pasa.
5: De és que ha passat que ho has dit, que jo estava entrant per l'estudi i estava al costat del Gerard i he mirat de seguida el Gerard dient, ha dit desembre.
2: Segur.
5: I el Gerard
2: està...
1: Bon dia, bon dia, bon dia al dematí.
2: Segur que he dit desembre.
6: Sí, sí, pues sí, sí. Sí.
2: Avui és dimecres, 23 de desembre.
6: M'ha entrat un d'allò, un he fet...
7: M'emociono.
5: M'he fixat que el Robert sí que ho havia notat. I he dit, vale, no estoy loco.
8: La edat.
9: Quanto cabrón.
2: Hagués jurat per la meva vida,
3: sí, sí,
2: que havia dit 23 de setembre.
10: Una mala tarda la tiene cualquiera.
2: I a més aquell dia vaig tenir moltes...
3: Com va dir la Montse, ni el Víctor ni jo ens vam enterar, jo no sé què estava mirant aquí, no sé què,
2: no
3: que no em vaig ni enterar, i vaig veure que la Montse m'ha mirat i dic, què està mirant?
2: Saps? Jo vaig veure la Montse fent moviments...
6: Di una cogeta que dic, oi, l'he dit jo.
2: Ojalá, sí, sí. Ojalá.
6: La Clàudia és molt blanca, eh? Ojo.
5: Sí, sí, sí.
6: La Clàudia... Bueno.
2: Sí, sí, la Clàudia és amanda... Del Nadal, sí, sí, ho sabem.
6: Que sàpigues que jo aquesta setmana, ja he gravat una Nadala.
5: Uf. Pensava que no m'està dir, ja he tret l'arbre, i dic, bueno, ja l'hi...
2: Bueno, no li falta punt gaire.
5: Jo porto el pantaló de pijama de Nadal, perquè...
6: Ara
5: sí, sí, no, ara però, no, però... per dormir. L'altre dia...
6: Jo què sé?
5: L'altre dia tenia fred i vaig agafar el pijama llarg i el primer que vaig trobar va ser el de Nadal, i dic, mira...
6: Sí, igual, sí, sí, sempre és Nadal cada dia.
2: Sí, que són gruixudets.
5: No, és fi, és fi.
3: És finet, eh? Bueno.
2: Quines ganes de tornar a escoltar aquesta Nadala.
3: Sí, eh?
2: Ai.
3: Ostres, 23 de desembre, eh?
2: Ja estigués a 23
3: vale, perquè la vida no està per tirar molts dies a les escombraries, però
2: no,
3: t'imagines
2: no, no, no.
3: que ja estiguéssim...
6: Avui falten 3 mesos. Avui falten 3 mesos per Nadal.
2: Avui és...
6: 25
3: sí,
6: de desembre.
3: Sí, 25. Sí, sí. Déu-n'hi-do, eh? Que esperem que passin...
2: Que ràpid.
6: En realitat vol dir que ja és Nadal.
2: Ja està, ja està.
3: Sí,
2: ja,
3: ja està. Ja, 3 mesos. Què són 3 mesos, sí. no?
2: Ves fent la carta als Reis.
3: Bueno, aviam, el segon i últim clip, protagonitzat més o menys per el Robert i Víctor, que ens han ensenyat que de música de fa uns anys ja en saben.
2: Home.
3: Bueno, i tu també, també vas no. cantar el teu d'això. Va ser el Tócala el dimarts.
6: Jo vaig oferir ja primeres pistes de la cançó d'avui. La primera pista és Torero.
8: Ah,
2: sí, dels primers.
8: Ja ho tinc. Eh? Jesulín de Ubrique.
2: Ah, toda, toda, toda. Oh, seria boníssim.
8: Toda, toda,
11: toda. Toda, toda, te necesito toda.
2: Toda, toda, toda.
12: Tu podías ser cantante si no fuera por la bodega.
6: Amb aquestes dues pistes, Torero i Palau, ja es poden anar fent una composició del lloc de qui estem buscant avui.
13: Sí, seguro.
6: No de què, sinó de qui.
2: Víctor, encara es manté viu Jesulín de Ubrique,
8: sí,
2: que
8: sí,
2: és una persona.
8: Sí, però no, però no Julio Iglesias i José Luis Rodríguez el Puma, que van fer un dueto i van cantar
6: torero,
8: una cançó. Torero,
6: hay que ser feliz de ser torero. Torero,
11: torero.
6: Ay, ese tema.
11: Estar a su lado hay que ser torero.
8: Temazo sí. total.
14: És una fiesta de la leche.
2: Doncs vinga, ja tenim dues, tres pistes.
8: Llévatela
11: contigo que a mí. Llévatela contigo que a mí.
2: Torero, Palau i que és un únic cantant, que no és Glorina.
3: No.
8: Ni el Purga i el Linterna.
3: El Purga i el Linterna.
5: Que és el que és no, no. que aquí parla.
15: Però
5: vostè,
15: què
2: n'és? Inventa.
6: Aquesta, això que acabes de fer ara, el Purga i el Linterna, ho vaig dir jo aquí l'estiu, en una taula de l'inici del programa, i ningú sabia qui eren el Purga
8: no
6: i el Linterna.
8: No m'ho puc creure, per favor.
2: 22.
6: 22, 22, 22, 22.
2: ¿Cómo está la plaza?
6: Abarrotada.
16: Y a la pareja cursó.
17: Por si acaso nosotros nos vamos cantándole 22, 22, 22, 22.
2: No sé por qué lo deien, això de 22, 22.
6: No sé, no demanía.
3: No sé.
2: No, lo de la plaza sí. ¿Cómo estaba la plaza?
3: Yo es que no os conocí, cuando va a decir al Víctor, dic, aviam, ¿sabes? Però... Torete el vaquilla, pues el Pulga y el Interna, ¿no?
2: El Pulga i el Linterna jo no havia escoltat en ma vida. No. Eren els dos
3: pues
2: apuntes.
3: Dues apuntes.
2: Sí. Sí.
6: El 22, en sus actuaciones, hacían de torero el Linterna
2: sí.
6: y de monosabio el Pulga.
2: Sí.
6: Y se hicieron inolvidables por la frase recurrente como está la plaza, abarrotá.
2: Sí.
6: Y le tenían numérica de 22, 22, 22.
2: Ah, porque leía, ¿pero cuánta gente había? 22, ¿cuántas personas había?
6: Sí,
2: sí,
6: sí.
2: Sí, sí, sí, sí. Sí. O sigui, molt petits, amb allò. Tenim la Robertpèdia.
3: Sí, home, sempre.
2: Sempre amb el mòbil al costat per, treure'ns

0: informació.
1: De la foscor, de la foscor. Que divertides les ràdios que et mereixen, eh?
2: Sí, sí. Tant.
1: Hauríem de fer una recopilació de totes.
2: Estaria bé, estaria bé.
1: Què, com definim el programa avui?
2: Ostres.

0: Tot i això, avui més que el crit de Niubó dimissió, tant els partits de l'oposició com els socis d'investidura han reclamat a l'executiu millores immediates. Anna Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Junts lamenta una reunió buida de contingut. Esquerra parla de presa de contacte. El PP ha titllat el procés d'operació de maquillatge i els comuns demanen passar a l'acció.
2: N'hem sortit de la mateixa manera que hi hem entrat i, com era previsible, ha estat una reunió molt inconcreta i molt buida de contingut.
3: Ha estat una reunió simplement de presa de contacte i de veure quina és la predisposició de cada grup parlamentari.
4: Nos tememos que esto pueda ser, pues insisto, una operación de maquillaje, como ya nos tiene acostumbrados al govern del senyor Illa.
5: Ja no és el moment de bones paraules, bones intencions, grandiloqüència, és el moment de les accions.
1: Paraules de Mònica Sales, Jordi Albert, Lorena Roldán i Jessica Albiach.
0: Un dels reptes d'aquest gran debat polític i social és reforçar els aprenentatges bàsics com la comprensió lectora, la redacció o el càlcul mental. Els experts però avisen que calen més recursos per fer-ho possible.
1: Sí, recursos humans, materials i també formatius que permetin arribar a tot l'alumnat en una aula cada cop més complexa. Escoltem els pedagogs Jordi Puigé i Montserrat Vilà en declaracions a Onda Cero Catalunya.
6: Tornar a llegir, escriure, sí, no és que ho haguem deixat de fer, és que potser no es pot fer les mateixes condicions que es podia fer abans.
7: És aquesta, una miqueta, la mare dels ous, no? Se diu, on rau el problema? Tot aquests recursos que necessita l'escola amb una realitat molt diferent de la que tenia anys enrere, perquè aquests bàsics es puguin fer bé.
0: Més coses, el burca i el niqab queden prohibits a Lleida.
1: Així ho ha aprovat el ple de la paeria amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox. L'ordenança preveu sancions entre 400 i 750 euros per portar una peça de roba, vestimenta o una altra indumentària que oculti el rostre en espais públics. Cristina Morón és la regidora de Seguretat.
8: Perquè les normes no només limiten conductes, sinó que les normes també protegeixen llibertats.
1: El PP lamenta que es reguli l'ús del burca, mentre que Esquerra i els comuns critiquen la visió punitiva del text.
0: I també a la plana cultural parlarem de les festes de la Mercè que continuen a Barcelona. Montse Valls, bona tarda.
9: Què tal? Bona tarda. L'Avinguda Reina Maria Cristina acollirà demà una gran jornada de concerts. Europa FM celebrarà els seus 30 anys d'història amb actuacions gratuïtes de Leire Martínez, Ivan Herzog o Banda Neon.
0: El titular d'Esports amb el Víctor Lozano. Víctor, bona tarda.
10: Bona tarda.

0: Ha debut amb victòria del Barça a l'Eurolliga. L'equip d'Alexander Sekulic va guanyar 89-82 a l'Efes, al Palau Laugrana. El Girona repa a 8:45 a l'Albacete, a Montilivi. En el partit cobra la 7a jornada de Lliga Segona Divisió. El Barça juga contra el Cartagena a 8:45 al Palau Blaugrana, en partit corresponent a la 3a jornada de la Lliga de Futbol Sala. I el Barça d'handbol ha debutat amb victòria al Mundial de Clubs. L'equip de Carlos Ortega s'ha imposat aquest migdia al Pinheiros de Brasil per 33-44.
1: Repassem la previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
2: Bona tarda. Avui a Catalunya continuem amb calor i temperatures més altes de l'habitual per aquesta època de l'any. A l'interior de Tarragona es podran superar els 36 graus i més de 34 al Pirineu de Lleida. Avui màximes de 29 graus a Tarragona, 30 a Barcelona, 33 graus a Girona i 35 a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar o poc ennuvolat. A l'interior bufarà vent moderat. Demà dissabte baixaran les temperatures, però continuen càlides. 33 graus a Lleida, 32 a Girona, 29 graus a Barcelona i 28 a Tarragona. També serà un dia de sol amb cel clar o poc ennuvolat. Al matí, núvols baixos al litoral amb possibles boires. Temperatures mínimes de 20 graus a Barcelona i 18 a Girona. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i s'esperen precipitacions. És una informació d'AEMET.
1: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de 2:45 de la tarda al control tècnic, Dani Sánchez.
3: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: Totes les forces parlamentàries, excepte Vox, han acordat crear dos grups de treball per fer seguiment i acompanyar la comunitat educativa en el debat sobre com remodelar el sistema educatiu de Catalunya. Un per parlar sobre com millorar el dia a dia a les aules i l'altre sobre finançament. Uns acords de mínims que s'han tancat en aquesta cimera política convocada a Palau pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha durat poc més d'hora i mitja i que ha comptat, com dèiem, amb la presència de tots els grups parlamentaris tret de Vox. Per conèixer més detalls de la trobada, marxem al Palau de la Generalitat, fins a la plaça Sant Jaume. Allà hi és el Ricard Jiménez. Ricard, bona tarda.
4: Bona tarda, Gavi. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que han tingut un debat cordial i enriquidor que ha acabat en aquest consens, la creació de dos espais de treball conjunts. Totes les formacions, inclòs Aliança Catalana, tindran un representant que participi i faci aportacions en el debat amb la comunitat educativa que liderarà, recordem, el Consell d'Educació de Catalunya. També han acordat la creació d'un segon espai per calendaritzar el compromís d'invertir el 6% del PIB en educació. Niubó ha situat aquesta trobada com el punt de partida d'un debat que ha de remodelar el sistema educatiu català.
5: I aquest debat que encetem ha de servir precisament per això, perquè el conjunt de docents, de professionals de l'educació, de famílies, l'alumnat, les entitats pedagògiques i també els partits polítics proposem i acordem quina és l'educació catalana que volem tenir en la propera dècada.
4: Entre altres, tots els partits creuen que s'ha de revisar el model d'escola inclusiva, el paper dels docents o el de la tecnologia. El que no es negociarà, assegura la consellera, és l'aposta del català com a llengua vehicular.
1: Junts, Esquerra, PP, Comuns i la CUP han confirmat que participaran inicialment d'aquests grups de treball i del debat amb el món educatiu. Aliança, però, no ha ratificat la seva presència, ja que no ha atès els mitjans de comunicació. Ara bé, tant socis d'investidura com l'oposició volen concrecions, sobretot pel que fa a la mesura i promesa estrella de Salvador Illa, Ricard, que és invertir el 6% del PIB en educació.
4: Sí, i li ha deixat ben clar la líder dels comuns, Jéssica Albiach, llançant un ultimàtum al govern d'Illa, assegurant que aquest pacte unitari no servirà per rescatar-los.
6: Per això, pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara, rescatar el govern i els seus problemes, no.
4: Tots els partits han perdut la confiança en el govern, creuen que només fan anuncis i màrqueting. Per això volen saber com i quan s'arribarà a aquest 6%. Són Mònica Sales de Junts i Jordi Albert d'Esquerra.
7: Nosaltres li hem demanat com ho vol fer, un cronograma, un mètode, que ens expliqui en quins passos i en quins terminis.
8: És el govern del màrqueting, però darrere no hi ha res. I el 6% n'és una mostra.
4: Comparteix diagnòstic la CUP, però la seva portaveu, Pilar Castillejo, recorda al govern que ha de tornar a seure amb els sindicats.
9: I per tant és necessari que s'assegui amb els sindicats, que arribin a acords i que es concretin amb un calendari i amb recursos.
4: El PP també es mostra favorable a invertir el 6% del PIB en educació, però la seva continuïtat en aquests grups de treball queda en entredit quan fan referència al model d'escola catalana, i és que són els únics avui presents que també volen incloure el castellà com a llengua vehicular a les escoles, més enllà del català.
10: I per tant, nosaltres hem defensat sempre el model de conjunció lingüística, que tant el català com el castellà siguin llengües vehiculars.

0: A l'escola.
1: Sigui com sigui, avui el govern ha convençut a la resta de partits a formar part de la solució, excepte Vox, que, segons Niubó, s'han autoexclòs. Una Niubó que segueix al centre de la diana de l'oposició, sobretot de Junts i PP, que avui han tornat a demanar la seva dimissió.
2: Gràcies, Ricard. Aquesta cimera s'ha celebrat l'endemà que la mateixa Niubó anunciés noves mesures per reforçar els aprenentatges fonamentals. Es tracta d'un pla que pretén tornar als bàsics, en paraules de la consellera, i que, a més de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat, diu que cal tornar a escriure programar, Anna, llegir en paper o fer càlcul mental.
3: Exacte, i davant d'aquest anunci sorgeix una pregunta. Tot això actualment no es fa? Doncs bé, des d'Onda Cero ho hem preguntat a dos experts que coneixen bé la realitat de les aules i la resposta és que sí que es fa. A classe encara es llegeix, s'escriu a mà i es fan operacions matemàtiques mentalment. Jordi Puche, que és mestre, pedagog i vicepresident de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, creu que és positiu que es vulguin reforçar aquestes pràctiques, però lamenta el to del departament.
4: Deixar entendre que a l'escola doncs, no es llegeix o no s'escriu, doncs home, potser no era la millor manera de recuperar la confiança del sector docent. Potser l'administració hagués pogut donar un missatge més centrat en com recolzar els centres en els plans lectors o en la implementació de la biblioteca escolar a tots els centres, que és un equipament que és obligatori, però en canvi n'hi ha molts centres que no en disposen.
3: En la mateixa línia, la doctora en Pedagogia Montserrat Vilà, que és professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona, remarca que és erroni plantejar que la innovació a les aules sigui incompatible amb els aprenentatges bàsics.
5: Sembla que s'interpreta, no?, que o bé hi ha una pedagogia de bàsics o bé hi ha una pedagogia innovadora, no?, i que són dues realitats oposades. I no és la meva manera de veure-ho, eh? Jo crec que han de conviure i que en realitat conviuen.
3: Tant Vilà com Puche coincideixen que el repte és garantir l'aprenentatge amb la realitat actual de les aules, que és complexa i que, de fet, és també la realitat de la societat. Per això diuen que calen recursos. Evidentment, es refereixen a invertir el 6% del PIB en educació, però també a augmentar els recursos personals i materials dels centres i a millorar la formació dels docents, tant la universitària com la formació continuada al llarg de tota la seva carrera.
2: Encara en plana política, hem d'explicar que ja coneixem una part de la base argumental de la sentència que el Tribunal Constitucional aprovarà previsiblement el proper 6 d'octubre a favor d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació. El seu redactor, el magistrat conservador José María Macías, considera que el Suprem es va allunyar de l'esperit de la llei i que amb la seva interpretació va fer-ne impossible l'aplicació.
3: Macías ja va elaborar una ponència en sintonia amb el criteri del Suprem, que va ser tombada per la majoria progressista i ara està acabant de perfilar un nou text en sentència contrari. Segons fonts properes al Constitucional, la ponència sosté que la norma pretenia amnistia a les malversacions relacionades amb el procés independentista que havien quedat fora dels indults, només amb una excepció, la dels casos de corrupció. Per això critica el que considera un excés en la interpretació de la llei per part del Suprem, que atribuïa als líders del procés un benefici personal sense un increment patrimonial real i efectiu fruit de l'activitat delictiva. La proposta es debatrà el 6 d'octubre. La decisió que adopti el Constitucional serà clau perquè podria marcar el camí per aplicar l'amnistia als líders independentistes, incloent-hi Carles Puigdemont.
2: El polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona madrilenya de 87 anys que en feia 70 que vivia a casa seva, ha accelerat les negociacions del govern central amb Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, un decret que podria evitar situacions com aquesta.
3: El Ministeri d'Habitatge assegura que ara està estudiant les peticions de Junts per desencallar el decret. En una entrevista a 3CAT, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha reconegut que l'acord està més a prop.
5: El que ha canviat aquesta vegada és que les propostes que nosaltres hem treballat al llarg dels darrers mesos i que hem anat defensant setmana rere setmana, avui el Partit Socialista les té sobre la taula i pel que ens arriba les valora positivament.
3: Les mesures de Junts són en bona part les mateixes que van presentar fa mesos i que van ser rebutjades pels partits d'esquerra. Inclouen una bateria de desgravacions fiscals per als propietaris i la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables quan l'habitatge pertanyi a un fons d'inversió. En canvi, Sumar, clau també per desencallar el decret, defensa com a línia vermella la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional, sense excepcions. Tot i això, ha obert la porta a estudiar bonificacions per als propietaris. El PP censura que s'utilitzi i políticament el cas de la Mari Carmen i que es vulgui liquidar la propietat privada.
2: Doncs encara en aquesta matèria hem d'explicar que Catalunya va registrar poc més de 10.000 compravendes d'habitatges al mes de juliol. Són dades millors que la del mes anterior, però suposen una caiguda de gairebé el 7% respecte del juliol de l'any 2025.
3: Tot i això, és la segona millora xifra per un mes de juliol en la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística i ja són 2 anys consecutius amb operacions de compravenda per sobre de les 10.000. La baixada interanual s'explica sobretot per la moderació de les compres d'habitatges de segona mà amb una caiguda de gairebé el 9%. Un descens generalitzat a totes les demarcacions de Catalunya, tret de Girona, que va registrar un augment del 2%. En el conjunt d'Espanya, el nombre d'adquisicions ha caigut un 5% en relació al juliol de l'any passat. En el que portem de 2026, Catalunya ha acumulat 67.000 operacions de compravenda, una xifra lleugerament inferior a les de l'any passat.
2: I el Departament d'Agricultura avisa que no podrà compensar totes les pèrdues econòmiques de la crisi que travessa el sector en aquests moments. Unió de Pagesos reclama entre 8.000 i 17.000 euros per agricultor per afrontar l'augment dels costos de producció i la baixada del preu del producte.
3: La qüestió s'abordarà en la taula agrària que s'ha convocat d'urgència pel proper dilluns. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha assegurat que la predisposició per atendre les necessitats dels pagesos és total, però també ha avisat que els recursos econòmics són limitats.
0: El govern de la Generalitat mobilitzarà tots els recursos que pugui, que estiguin al seu abast per intentar compensar aquesta situació d'emergència nacional. Per tant, ho entenem, tenen raó i per tant estarem al seu costat. Ara hem de decidir entre tots dels recursos que tenim com som capaços de destinar-los.
3: En aquest sentit, ha recordat que recentment han obert línies de finançament de 40 milions d'euros a través de l'Institut Català de Finances i que demanaran mesures extraordinàries al govern espanyol i a la Unió Europea per fer front al preu del gasoil agrari. De la seva banda, Unió de Pagesos ja ha advertit que si no arriben solucions en aquest moment crític, es mobilitzaran a Barcelona el 14 d'octubre.
2: Ho dèiem en titulars, el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació inicial de l'ordenança municipal de civisme i convivència que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre com el burca o el niqab. Més detalls des d'Onda Cero Lleida amb la Núria Mora.
6: El nou text que actualitza l'ordenança del 2007 ha tirat endavant amb el suport de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox, mentre que Partit Popular, Esquerra i Comú de Lleida hi han votat en contra. L'apartat que ha aixecat més debat del text ha estat l'article que recollia la prohibició de dur qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre en espais públics. Segons la normativa, portar elements com el burca o el niqab es considera una infracció lleu i preveu sancions d'entre 400 i 750 euros. D'altra banda, l'ordenança també preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes ciutadanes incíviques amb penalitzacions específiques en casos de reincidència.
2: Tornem a Barcelona. L'Ajuntament haurà de continuar negociant les ordenances fiscals del 2027, després que l'oposició n'hagi rebutjat aquest matí la proposta inicial del govern de Jaume Collboni. El text preveia mantenir congelats els impostos per a famílies, autònoms i petites empreses i incrementar l'IBI als hotels de luxe, Montse.
7: Sí, però aquesta proposta no ha convençut l'oposició i només ha rebut el suport d'Esquerra Republicana. Durant el debat, el govern municipal ha defensat augmentar la contribució del sector turístic i Esquerra ha donat suport a la mesura a canvi que els milions extres que es preveuen recaptar del turisme es destinin a les escoles. Són el tinent d'alcaldia Jordi Valls i el regidor republicà Jordi Castellana.
8: En un context on la ciutat ha arribat al límit de la seva capacitat turística, fem que aquest sector augmenti la seva responsabilitat sobre les finances municipals.
9: Que els canvis que aprovem avui doncs creiem que ens ajuden doncs, a millorar la vida dels barcelonins i barcelonines en un àmbit com és l'educatiu.
7: Per la seva banda, Junts ha justificat el seu vot contrari, assegurant que Barcelona necessita una fiscalitat més favorable per a famílies, autònoms i comerços, mentre que Barcelona en Comú ha criticat que el govern no hagi anat més enllà en la fiscalitat turística. PP i Vox, per la seva banda, han acusat l'executiu municipal de mantenir una política excessivament recaptatòria.
10: Si apugem els impostos als turistes, serveixi per fer que la gent de Barcelona paguem menys impostos.
11: Per què no han incorporat el recàrrec als hotels de 5 estrelles? Expliqui-m'ho, sisplau, que encara no ho entenc. Ara bé, amb els albergs no els hi ha tremolat el pols.
12: La seva no és una estratègia turística, és una estratègia recaptatòria.
13: Barcelona necessita endreçar el turisme, és evident, però no tot s'arregla posant preus. Gestionar és molt més que cobrar o prohibir, que és l'únic que saben fer vostès.
7: Eren paraules d'Arnau Vives, de Junts, Gemma Tarafa, dels Comuns, Víctor Martí, del PP i Gonzalo del Oro, de Vox.
2: La proposta inicial de les ordenances fiscals no ha tirat endavant, però sí que ha prosperat un canvi en aquestes ordenances, l'increment progressiu del recàrrec municipal de la taxa turística als creueristes d'escala. La mesura s'ha aprovat amb els vots favorables del PSC, Junts i Esquerra i permetrà elevar progressivament aquest recàrrec fins als 24 euros l'any 2030. I després de recuperar l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell, la Generalitat i l'Ajuntament han començat a posar fil a l'agulla a l'ampliació de l'Hospital Parc Taulí. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, confia que les obres de les noves consultes externes puguin començar en 3 o 4 anys.
14: Per tant, entenc que quan fem un anunci d'aquestes característiques també genera una certa expectativa a tothom que voldria veure que comencessin les obres de forma immediata, i vol dir que no, que ens estarem 3 anys escrivint papers, vol dir doncs fent els projectes necessaris perquè això sigui una realitat.
2: Una simple trucada telefònica i la lectura d'un llibre poden ajudar a fer més suportable un tractament tan llarg i exigent com la diàlisi. És per això que l'Hospital de Bellvitge ha posat en marxa una iniciativa pionera que connecta pacients renals amb voluntaris del projecte Veus Amigues, impulsat per Biblioteques de Barcelona, Montse.
7: Cada setmana els participants reben una trucada d'entre 20 i 30 minuts durant la qual escolten fragments de novel·les, contes, poemes o textos divulgatius. L'objectiu és combatre la sensació d'aïllament, reduir l'angoixa i millorar el benestar emocional dels pacients que han de sotmetre's a sessions de diàlisi de 4 hores 3 cops per setmana. Ho ha explicat la responsable del projecte a l'Hospital de Bellvitge, Rosa Maria Sánchez, a la ciutat d'Onda Cero.
15: Darrere hi ha una patologia crònica que realment és molt devastadora amb el sistema anímic, no? I també amb l'estat anímic i l'estat físic. Aleshores, crear aquesta connexió darrere del telèfon més personificada, no? I al llarg del temps pues, crea un vincle, no? I és algo diferent perquè tens realment aquesta part més humana, no? De companyia.
7: La prova pilot, feta entre maig i juny, ha tingut una resposta molt positiva i, segons l'Hospital de Bellvitge, molts pacients ja demanen incorporar-se al programa i fins i tot reclamant que les lectures siguin més freqüents. Una de les claus de la iniciativa és que sempre es manté la mateixa parella formada per pacient i voluntari, un fet que afavoreix la confiança i la continuïtat.
2: I Catalunya va registrar gairebé 500 sol·licituds d'eutanàsia durant el 2025, un 39% més que l'any anterior, segons les dades del Departament de Salut.
3: D'aquestes peticions se'n van acabar autoritzant 290 i les van realitzar 230, es van realitzar 230 prestacions d'ajuda per morir, un 64% més que el 2024. Amb aquestes dades, les eutanàsies practicades representen el 0,3% de totes les defuncions registrades a Catalunya l'any passat.
2: I també pendents d'aquesta hora d'un incendi a Collserola, el terme municipal d'Esplugues de Llobregat. 10 dotacions dels bombers treballen en aquests moments en aquesta zona. El foc està localitzat a la zona de la Font d'Obarques, en una zona de vegetació baixa. Doncs és l'hora de repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Comencem parlant de bàsquet, debut amb victòria del Barça a l'Eurolliga.
16: L'equip d'Alexander Sekulic va guanyar 89-82 a l'FS Istanbul al Palau Blaugrana amb 20 punts de Darío Brizuela. Tot i ser un equip amb 11 incorporacions i en evident fase de construcció, ahir va oferir un bon nivell de joc en atac i en defensa, tal com explicava el base d'Unostiarra.
17: Després de la victòria, de saber remontar un partido muy complicado para nosotros y de la manera que se ha remontado, que ha sido desde la pelea y el trabajo duro, pues ahora mismo súper contentos. Pero bueno, sabiendo que es una victoria, el primer partido, jugamos en menos de 48 horas, así que se celebra hoy, pero a seguir creciendo. Todos los jugadores que hemos traído son buenísimos jugadores y bueno, sí que necesitarán su tiempo de adaptación, algunos más corto que otros, pero bueno, yo creo que hoy todo el mundo cuando ha entrado en pista ha jugado un partidazo, lo ha dado todo, que es fundamental para nosotros y ya está.
16: Ahí també va brillar Kevin Panther, autor de 19 punts. En el duel d'entrenadors catalans, el Dubai de Xavi Pascual es va imposar el Real Madrid de Pedro Martínez 78-77. Dels resultats d'ahir també destaquem la derrota del Baskonia al Buesa Arena davant l'Olympiacos 89-106. Avui a les 7 el València Bàsquet jugarà a la pista del Besiktas.
2: En futbol, Rafinha no descansa.
16: El jugador del Barça ha disputat aquest matí tot el partit en l'empat a 1 de Brasil davant Austràlia en l'amistós disputat a Queensland. Rafinha, que lluita el dorsal 10, no ha jugat de davanter centre, sinó que ho ha fet de mitja punta, per darrere d'Hendrick, i ha fet l'assistència del gol de l'empat de la Canarinha, que ha arribat al minut 95, obra de Ryan. D'altra banda, Xavi Hernández va tenir un bon debut com a seleccionador dels Països Baixos. El combinat Orange va empatar a un contra Alemanya amb un gol al temps afegit. Però el global del partit, Països Baixos, va ser superior i va mereixer la derrota, tal com explica el tècnic de Terrassa.
18: Doncs bé, estic molt satisfet per la segona part. Crec que hem dominat, és la cara que volem mostrar, amb personalitat, amb ambició, amb desig. Hem recuperat moltes pilotes a camp contrari, les hem jugat bé, hem entès la superioritat a dins, moltes coses, moltes. Estic especialment content per la segona part, evidentment pel gol al final, i crec que podíem haver fins i tot guanyat, no? Crec que si algú havia de guanyar avui érem nosaltres.
16: Karim Adeyemi va jugar els 90 minuts amb la selecció de Jürgen Klopp, qui també debutava a la banqueta de la Mannschaft. Per la seva banda, Joao Cancelo, sent titular i disputant 90 minuts, va col·laborar en la victòria de Portugal sobre Gales per 1-0. Avui es juguen dos partits més, tots dos a 3:15, Itàlia-Bèlgica a l'Estadi Olímpic de Roma i Turquia-França a l'Estadi de Quaceli. En aquest partit, Zinedine Zidane debuta com a seleccionador francès. Per la seva banda, Espanya ha fet aquest matí l'últim entrenament abans de debutar demà a la Nations League contra Anglaterra a Wembley. Aquesta tarda, Luis de la Fuente i el capità i jugador del Barça, Rodri, oferiran la roda de premsa prèvia oficial al mateix estadi londinenc. Encara en futbol, el Girona rep a 9:15 a l'Albacete, a Montilivi, en el partit que obre la setena jornada de Lliga Segona Divisió. Els de Quique Álvarez tenen fins a 8 baixes, 6 de jugadors concentrats amb les seves seleccions i 2 per lesió. Davant d'aquest enorme inconvenient, el tècnic gironí no descarta introduir canvis al sistema.
19: Està clar que quan un té baixes concentrades, diguéssim, a la mateixa posició, un pensa possibles solucions i sempre estem pensant, no sé si d'inici, però possibles canvis de sistema, no? És la nostra feina, és el que hem de fer, és intentar amb els jugadors que tenim treure el millor equip i tenir la continuïtat a la segona part de la millor possible i, bueno, són possibilitats que hi ha. És el que hi ha, no podem tampoc estar fotent-nos cops, sinó pues, afrontar-ho, i jo crec que l'equip estarà preparat per demà competir bé.
16: En l'apartat poliesportiu, el Barça juga contra el Cartagena 9:15 al Palau Blaugrana, en partit corresponent a la tercera jornada de la Lliga de Futbol Sala, a primera divisió. Javi Rodríguez preveu un duel de màxima exigència.
20: Un partido muy difícil, como el del otro día, ante un rival que recordemos que este viernes se enfrentan los dos últimos campeones de la Liga. Un equipo que está muy bien trabajado, un equipo que es fuerte tanto en ataque como en defensa, así que vamos a tener que estar con todos los sentidos bien puestos y con toda la máxima concentración para que el partido no lo podamos llevar. Hacer un partido serio durante 40 minutos, sabiendo las dificultades que nos vamos a encontrar en cada momento de partido y, bueno, al final creo que si hacemos un partido serio, pues tendremos nuestras opciones de llevarnos el partido.
16: El Barça es líder, empatat a punts amb el Palma Futsal i el Jaén, mentre que el Cartagena és setè a 3 punts dels blaugranes. I el Barça d'handbol ha debutat amb victòria al Mundial de Clubs que s'està disputant a Egipte. L'equip de Carlos Ortega, que defensa el títol, s'ha imposat al Pinheiros de Brasil per 33-44. El segon partit dels Blaugrana serà diumenge contra l'anfitrió, el Zamalek Egipci.
2: Víctor Lozano, gràcies, bona tarda i bon cap de setmana.
16: Bon cap de setmana, gràcies, adéu.
2: Obrim la plana cultural amb el Liceu, amb una notícia, diguéssim, per partida doble. D'una banda, Helena Guardans és la nova presidenta de la Fundació del Gran Teatre del Liceu, substitueix, en aquest cas, a Salvador Alemany, que ja portava més de 10 anys al càrrec. A Guardans assumeix la presidència, dita amb voluntat de fer créixer l'excel·lència artística i la valentia creativa del Liceu, on aquesta tarda es dona el tret de sortida de la temporada 2026-2027 amb una de les seves òperes més emblemàtiques, Aïda, de Giuseppe Verdi.
21: La producció, que es podrà veure en 17 funcions, arriba amb una nova posada en escena signada per l'artista iraniana Shirin Neshat. La directora ofereix una lectura contemporània de l'obra centrada en les conseqüències de la guerra, l'autoritarisme i els conflictes entre el poder i la llibertat individual. L'espectacle posa el focus tant en la història d'amor impossible entre Aïda i Radamés com en el patiment dels vençuts i les víctimes dels conflictes. Amb aquesta nova producció d'Aïda, l'òpera més representada en la història del teatre, el Liceu obre oficialment una temporada que torna a apostar pels grans títols i les grans veus de l'escena internacional.
2: I les festes de la Mercè 2026 encara en demà una de les seves grans nits musicals i un dels actes més destacats és el concert especial que han organitzat els companys d'Europa FM a l'Avinguda de Maria Cristina. El concert reunirà alguns dels artistes destacats del panorama pop actual, com Leire Martínez.
21: L'emissora celebra els seus 30 anys de trajectòria a Barcelona amb una cita gratuïta que s'espera que plegui milers de persones en un dels escenaris més emblemàtics de la Festa Major. A part de l'Aire Martínez, que serà l'última actuació i el plat fort de la nit, també hi actuaran Ivan Herzog, Paula Cups i Banda Neon. Ara no, no, no, no em robis el ventilador. A més, l'organització manté en secret una actuació sorpresa que es desvetllarà durant la mateixa vetllada. Amb aquesta actuació, Europa FM commemora 3 dècades d'història i reforma la seva aposta per la música en directe.

0: entrevistes que et sorprendran amb una programació pensada per a tota la família. Consulta el programa al web i a l'app de la Mercè amb el suport d'Europa FM, Ajuntament de Barcelona.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
2: Quan parlem d'Alzheimer, la protecció de la persona afectada va molt més enllà de l'atenció sanitària. Poden aparèixer dificultats per prendre decisions, gestionar el patrimoni o defensar els propis interessos. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges, parlem amb Míriam Mosteirín, advocada especialitzada en dret hereditari, planificació successòria i, a més, vocal de l'associació Recuérdame, el principi de la desconnexió.
3: Vull aportar una mica de llum a les famílies que es troben en aquesta situació.
2: Què pot fer des del primer moment per protegir els seus drets i la seva autonomia?
3: La millor manera d'abordar aquest assumpte és amb caràcter previ. Quan encara podem preveure la situació sense que ens afecti directament i que els familiars puguin intercedir i parlar lliurement sense que la persona doncs, es senti molt abrumada de que tinc un diagnòstic, tinc una malaltia.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web de 6 a 7 del vespre. I els dissabtes, a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: espectáculo musical. Y esta temporada va más allá.
1: Creo que esto no ha sucedido nunca.
0: La Voz. Nuevas audiciones a ciegas. Esta noche a las 10 en Antena 3.
2: Ya disponible en A3Player.
3: Energía, fuerza, vitalidad. Lo puedes llamar de muchas maneras. Yo lo llamo Revital. Revital con ginseng mantiene tu energía durante todo el día. Revital, de Pharma OTC.
4: Ni uno, ni dos, ni tres, ni quince, ni veintitrés, 25. Llega los 25 días de ahorro con precios pensados para ahorrar más. Como los filetes Primera B Vacuno Villa del Monte a 14,95 el kilo hasta el 26 de septiembre.
5: En Alcampo sales ganando.
6: Desconecta del ruido, siente tu pulso, respira y lánzate a correr. No hay otro lugar, no hay otro momento. Es aquí y ahora. Vive la maratón. Generalis Maratón de Málaga. Basta de imaginarlo. Tu momento ha llegado.
7: Inscríbete ya en generalimaratonmalaga.com.
8: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este martes 29 de septiembre, Jaime Cantizano y su equipo realizarán el programa Por Fin desde la sede de Cooperativas Agroalimentarias de Alcázar de San Juan. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este martes desde las 3 de la tarde, Por Fin, en la octava fiesta de la vendimia, con Jaime Cantizano. Onda Cero, tu radio.
9: Hay memorias imborrables, recuerdos maravillosos. Cuídalos tomando The Memory. Soy Pedro Piqueras y te recomiendo tomar The Memory con DHA, que contribuye al funcionamiento del cerebro. Recuerda, The Memory, The Memory, de Pharma OTC.
10: Para hacer la compra bien hay que ir a
11: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con descuentazos cada día, como el 50% en todas las galletas. Que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 25 de septiembre en Carrefour.
12: A Onda Cero Catalunya, la informació esportiva. T'expliquem el més destacat en dos minuts.
13: Què tal? Bona tarda. Tot a punt pel debut de la selecció espanyola a la Nations League demà, a 8:45 del vespre, contra Anglaterra a Wembley, en el duel de la primera jornada de la fase de grups del torneig continental. El conjunt dirigit per Luis de la Fuente lluirà per primera vegada en partit oficial les dues estrelles que l'acrediten com a doble campió del món. Aquesta nit, a les 9, roda de premsa oficial del seleccionador i també del migcampista del Barça, Rodri Hernández. També de la Nations League, partits d'avui en el grup 1, Itàlia-Bèlgica, a l'Estadi Olímpic de Roma i Turquia-França a l'estadi de Cocael, i tots dos partits a 8:45. Més enllà de la Nations League, la selecció del Brasil ha empatat a 1 davant Austràlia en un amistós. Rafinha ha jugat els 90 minuts i ha repartit una assistència a l'últim minut del partit, en què ha enviat l'extrem del Bournemouth Ryan al fons de la xarxa. I una última de futbol a banda de la Nations League. Avui arrenca la setena jornada de segona divisió a l'estadi de Montilivi, Girona-Albacete, a 8:45, amb els de Quique Álvarez, que tenen la voluntat d'assolir les posicions de play-off, tot i que compten amb nombroses baixes per culpa dels compromisos internacionals. Obrim ara la plana poliesportiva en handbol. Gran debut del Barça al Mundial de Clubs. El conjunt de Carlos Ortega ha derrotat el Pinheiros brasiler per 33-44 al pavelló New Capital Sports Hall. Dic que anem màxim golejador amb 11 dianes. El segon màxim anotador amb 8 ha estat Òscar Grau, que vol repetir títol.
14: Molt contents, venim aquí doncs, a guanyar, l'any passat es va aconseguir i volem repetir-ho. I sabíem que era important començar aquest torneig amb bon peu i això hem fet. Primera victòria, anar agafant sensacions i res, a nivell personal també molt content. I res, a seguir millorant i amb ganes d'afrontar el que queda de setmana.
13: El Barça arrenca entonat al torneig i aquest diumenge s'enfrontarà al Zamalek Egipci a 2:45 de la tarda. La fase de grups la tancarà jugant davant el Montada Derb Sultan del Marroc. I en futbol sala el Barça es veurà les cares amb el Cartagena al Palau Blaugrana, partit de la tercera jornada de Lliga a 8:45. Els de Javi Rodríguez volen mantenir la dinàmica i sumar la tercera victòria a la competició domèstica.
12: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. De dilluns a divendres, a 2:45 de la tarda, arrenca el Notícies Migdia.
15: Si vols estar al dia de l'actualitat, cada dia abordem l'última hora de la plana política i analitzem les dades econòmiques i també les coses que toquen de més a prop. També repassarem l'actualitat esportiva.
12: Notícies Migdia, l'actualitat de Catalunya en 30 minuts.
15: I si encara en vols més, ondacero.es/Catalunya.
12: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta.

0: Avui les diferents forces parlamentàries, exceptuant Vox, s'han assegut al voltant de la mateixa taula amb una de les carpetes més incòmodes per al govern d'Illa al davant, la d'educació. Després d'una hora i mitja de reunió han acordat la creació de dos grups de treball, un enfocat en el dia a dia a les aules i l'altre en el finançament del sector. Acords de mínims, vaja. Davant d'una situació que els qui trepitgen les aules cada dia qualifiquen d'insostenible, el resultat torna a ser la creació de grups de treball. Veurem si aquesta vegada la feina als despatxos acaba donant fruits i, sobretot, si arriben a temps. Repassem la resta de punts cardinals que marquen l'actualitat d'aquest divendres 25 de setembre. Ferran Cuixart, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan.
0: Seguim parlant d'educació perquè la consellera Esther Niubó s'ha marcat com a objectiu tornar als bàsics a les aules catalanes.
1: Amb aquestes mateixes paraules es referia la consellera a la voluntat del departament de reforçar els aprenentatges fonamentals. Parlem, entre d'altres, de llegir, escriure a mà o fer càlcul mental. Analitzarem les causes, però sobretot si tornar als bàsics pot ser realment la solució, amb Jordi Puigé, mestre i pedagog, i també Montserrat Vilà, mestre i pedagoga.
0: I els explicarem també les negociacions del govern central amb Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, negociacions que s'han accelerat arran del polèmic desnonament de la Mari Carmen, la madrilenya de 87 anys que ha perdut casa seva després de 70 anys vivint-hi.
1: I si és divendres, a la brúixola, la cultura també és protagonista. Començarem coneixent tots els detalls del nou casc i protector facial que les colles castelleres incorporen progressivament per reforçar la seguretat dels més petits. En parlarem amb la Marta Cabrero, de les colles castellers de Barcelona, que ja ha provat aquesta nova indumentària, i també la Sílvia Simó, responsable de l'àrea de Medicina i de Salut de la Coordinació de Colles Castelleres de Catalunya.
0: I tancarem el programa amb els de sempre, el cinema del Mario, que avui ens situa en el contaminat món de Blade Runner, i la música de la Marta Lozano, que passa per la Mercè, Shakira i Madonna. Fil a l'agulla per revertir la situació a les aules catalanes. Totes les forces parlamentàries, excepte Vox, han acordat crear dos grups de treball per fer seguiment i acompanyar la comunitat educativa en el debat sobre com remodelar el sistema educatiu de català. Un per parlar sobre com millorar el dia a dia a les aules i l'altre sobre finançament. Uns acords de mínims que s'han tancat en aquesta cimera política convocada a Palau pel president de la Generalitat, Salvador Illa, que ha durat poc més d'una hora i mitja i que ha comptat amb la presència de tots els partits, ho dèiem, excepte Vox. Ricard Jiménez, bona tarda.
2: Bona tarda, Joan. La consellera d'Educació, Esther Niubó, ha assegurat que han tingut un debat cordial i enriquidor, que ha acabat en aquest consens, la creació de dos espais de treball conjunts. Totes les formacions, inclosa Aliança Catalana, tindran un representant que participi i faci aportacions en el debat amb la comunitat educativa, que liderarà, recordem, el Consell d'Educació de Catalunya i que començaran unes setmanes. També han acordat la creació d'un segon espai per calendaritzar el compromís d'invertir el 6%

0: 1% del PIB en educació. Niubó ha situat aquesta trobada política com el punt de partida d'un debat que ha de remodelar el sistema educatiu català.
1: I aquest debat que encetem ha de servir precisament per això, perquè el conjunt de docents, de professionals de l'educació, de famílies, l'alumnat, les entitats pedagògiques i també els partits polítics proposem i acordem quina és l'educació catalana que volem tenir en la propera dècada.
0: Entre altres, tots els partits creuen que s'ha de revisar el model d'escola inclusiva, el paper dels docents o el de la tecnologia. El que no es negociarà, assegura la consellera, és l'aposta al català com a llengua vehicular.
2: Junts, Esquerra, PP, Comuns i la CUP han confirmat que participaran inicialment d'aquests grups de treball i del debat amb el món educatiu. Aliança, però, no ha ratificat la seva presència, ja que no ha atès els mitjans de comunicació. Ara bé, tant socis d'investidura com l'oposició volen concrecions, sobretot pel que fa a la mesura i promesa estrella de Salvador Illa, Ricard, que és invertir el 6% del producte interior brut del PIB en educació.
0: Sí, i li ha deixat ben clar la líder dels comuns, Jéssica Albiach, llançant un ultimàtum al govern d'Illa, assegurant que aquest pacte unitari no servirà per rescatar-los.
3: Per això, pacte sí, rescatar l'educació pública del nostre país sí, ara, rescatar el govern i els seus problemes, no.
0: Tots els partits han perdut la confiança en aquest govern. Creuen que només fan anuncis i màrqueting. Per això, volen saber com i quan s'arribarà a aquest 6%. Són Mònica Sales de Junts i Jordi Albert d'Esquerra.
4: Nosaltres li hem demanat com ho vol fer, un cronograma, un mètode, que ens expliqui en quins passos i en quins terminis.
5: És el govern del màrqueting, però darrere no hi ha res. I el 6% n'és una mostra.
0: Comparteix diagnòstic la CUP, però la seva portaveu, Silvia Castillejo, recorda al govern que ha de tornar a seure amb els sindicats.
6: I per tant és necessari que s'assegui amb els sindicats, que arribin a acords i que es concretin amb un calendari i amb recursos.
0: El PP també es mostra favorable a invertir el 6% del PIB en educació, però la seva continuïtat en aquests grups de treball queda en entredit quan fan referència al model d'escola catalana. I és que són els únics avui presents que també volen incloure el castellà com a llengua vehicular a les escoles, més enllà del català.
7: I per tant, nosaltres hem defensat sempre el model de conjunció lingüística, que tant el català com el castellà siguin llengües vehiculars a l'escola.
0: Sigui com sigui, avui el govern ha convençut a la resta de partits de formar part de la solució, excepte Vox, que segons Niubó s'han autoexclòs. Una Niubó que segueix al centre de la diana de l'oposició, sobretot de Junts i PP, que avui han tornat a demanar la seva dimissió.
2: Gràcies, Ricard. Aquesta cimera s'ha celebrat l'endemà que la mateixa Niubó anunciés noves mesures per reforçar els aprenentatges fonamentals. Es tracta d'un pla que pretén tornar als bàsics, en paraules de la consellera, i que, a més de recuperar les lectures obligatòries a batxillerat, diu que cal tornar a escriure a mà, llegir en paper o fer càlcul mental. Ana Utiel, què tal? Bona tarda.
8: Bona tarda, Joan. Davant d'aquest anunci sorgeix una pregunta. Tot això actualment no es fa? Doncs bé, des d'Onda Cero Catalunya ho hem preguntat a dos experts que coneixen bé la realitat de les aules i la resposta és que sí que es fa. A classe encara es llegeix, s'escriu a mà i es fan operacions matemàtiques mentalment. Jordi Puche, que és mestre, pedagog i vicepresident de la Federació de Moviments de Renovació Pedagògica, creu que és positiu que es vulguin reforçar aquestes pràctiques, però lamenta el to del departament.
9: Deixar entendre que a l'escola doncs, no es llegeix o no s'escriu, doncs home, potser no era la millor manera de recuperar la confiança del sector docent. Potser l'administració hagués pogut donar un missatge més centrat en com recolzar els centres en els plans lectors o en la implementació de la biblioteca escolar a tots els centres, que és un equipament que és obligatori, però en canvi n'hi ha molts centres que no en disposen.
8: En la mateixa línia, la doctora en pedagogia Montserrat Vilà, que és professora de la Facultat d'Educació de la Universitat de Girona, alerta que és erroni plantejar que la innovació a les aules sigui incompatible amb els aprenentatges bàsics.
10: Sembla que s'interpreta, no?, que o bé hi ha una pedagogia de bàsics o hi ha una pedagogia innovadora, no?, i que són dues realitats oposades. I no és la meva manera de veure-ho, eh? Jo crec que han de conviure i que en realitat conviuen.
8: També la com potser coincideixen que el repte ara és garantir l'aprenentatge de tot l'alumnat malgrat tenir una realitat cada cop més complexa a les aules i per això calen recursos. Parlem de recursos econòmics, però també materials, personals i formatius.
10: No només des de la formació inicial, hi ha un altre tema que és la formació contínua i permanent, que aquesta ja és ara, actualment, doncs està en mans pràcticament del mateix departament, i que tot això no s'ha mogut, no ha evolucionat a tot el moviment i la complexitat que té, doncs, les característiques dels nens que tenim a les escoles, que no són res més que les característiques que té la societat.
9: El canvi de rumb no s'hauria d'implementar només en les pràctiques metodològiques

0: i amb la manera amb com es fa les coses a l'aula. Les dades diuen que els resultats educatius no depenen només de la pràctica metodològica, també de amb la composició social i bueno, socioeconòmica de les famílies que s'atenen a les escoles.
1: Amb tot, remarquen que és imprescindible fer realitat la promesa d'invertir el 6% del PIB en educació.
2: Gràcies, Anna, això pel que fa a l'àmbit educatiu, però han passat més coses avui. El polèmic desnonament de la Mari Carmen, una dona madrilenya de 87 anys que en feia 70 que vivia a casa seva, ha accelerat les negociacions del govern central amb Junts per tirar endavant el decret d'habitatge, un decret que podria evitar situacions, Ferran, com aquesta mateixa.
3: Així és, el Ministeri d'Habitatge assegura que ara està estudiant les peticions de Junts per Catalunya per desencallar el decret. En una entrevista a 3CAT, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha reconegut que l'acord està més a prop.
4: El que ha canviat aquesta vegada és que les propostes que nosaltres hem treballat al llarg dels darrers mesos i que hem anat defensant setmana rere setmana, avui el Partit Socialista les té sobre la taula i pel que ens arriba les valora positivament.
3: Les mesures de Junts són en bona part les mateixes que van presentar fa mesos i que van ser rebutjades pels partits d'esquerra. Inclouen una bateria de desgravacions fiscals per als propietaris i també la suspensió dels desnonaments de persones vulnerables quan l'habitatge pertanyi a un fons d'inversió. En canvi, Sumar, clau també per desencallar el decret, defensa com a línia vermella la prohibició dels desnonaments sense alternativa habitacional, sense excepció. Tot i això, ha obert la porta a estudiar bonificacions per als propietaris. El Partit Popular censura que s'utilitzi políticament el cas de la Mari Carmen i que es vulgui també liquidar la propietat privada.
2: Sobre aquesta notícia, escoltem el comentari que hi posen des del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya, Pilar Sánchez, una de les seves portaveus.
5: És difícil valorar sense tenir el text definitiu, però mesures com la pròrroga dels contractes de lloguer i la suspensió d'alguns desnonaments, tot i que no són cap solució definitiva, sí que són mesures de mínims que cal defensar en aquest context d'emergència. Si a més finalment s'afegeix la prohibició de les compres especulatives, doncs aquesta serà una altra mesura molt positiva. Però cal anar més enllà. S'ha acabat el temps de mesures cosmètiques i d'intervencions quirúrgiques. Al final, el fracàs estrepitós de la que havia de ser la legislatura de l'habitatge ha sigut pura benzina per l'extrema dreta. La classe treballadora hem de lluitar per imposar mesures com l'expropiació de centenars de milers de pisos buits i turístics, és a dir, una ampliació radical i fulminant del parc d'habitatge públic i per una baixada dràstica dels preus de lloguer. Res de congelar preus que ja són escandalosament alts. Del que es tracta és de revertir la pujada històrica dels últims 10 anys.
2: Era el comentari que posava la Pilar Sánchez, una de les portaveus del Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya. Més coses, ja coneixem la base argumental de la sentència que el Tribunal Constitucional aprovarà previsiblement el proper 6 d'octubre a favor d'aplicar l'amnistia al delicte de malversació. El seu redactor, el magistrat conservador José María Macías, considera que el Suprem es va allunyar de l'esperit de la llei i, amb la seva interpretació, va fer-ne impossible l'aplicació.
3: Macías, que ja va elaborar una ponència en sintonia amb el criteri del Tribunal Suprem, que va ser tombada per la majoria progressista i ara s'està acabant de perfilar un nou text en sentit contrari. Segons fonts properes al Tribunal Constitucional, la ponència sosté que la norma pretenia amnistiar les malversacions relacionades amb el procés independentista que havien quedat fora dels indults, només amb una excepció, la dels casos de corrupció. Per això, critica el que considera un accés en la interpretació de la llei per part del Tribunal Suprem, que atribuïa als líders del procés un benefici personal sense un increment patrimonial real i efectiu fruit de l'activitat delictiva. La proposta es debatrà, com diem, el 6 d'octubre. La decisió que adopti el Constitucional serà clau perquè podria marcar també el camí per aplicar l'amnistia als líders independentistes, incloent-hi, evidentment, Carles Puigdemont.
2: El jutjat de Viella, a la Vall d'Aran, ha enviat a la presó eludible amb fiança de 80.000 euros la parella de l'arquitecte Josep Juan Pera, trobat mort al seu apartament de Baqueira el passat 26 de desembre. I informació d'última hora, el jutge dona 3 dies a la parella de l'arquitecte per pagar aquesta fiança. De moment, estarà en llibertat sense passaport amb prohibició de sortir del país.
3: Així és, la dona de 65 anys va ser detinguda dimecres i avui ha arribat emmanillada fins a l'interior de l'edifici. La causa, sota secret de sumari, està oberta per un delicte d'homicidi, tot i que inicialment es va considerar que el reconegut arquitecte barceloní havia mort per un atac de cor. Sospiten ara d'ella perquè va deixar passar 24 hores abans d'avisar emergències.
2: I els expliquem també que un parapentista ha mort aquest matí en un accident a Santpedor, a la comarca del Bages. La víctima ha caigut prop de la carretera local per causes que els Mossos encara s'estan investigant. Recordem que és la segona mort d'un parapentista.

0: en poc temps, en només un dia gairebé, després que ahir perdés la vida una persona realitzant la mateixa pràctica esportiva a Castellfollit del Boix, també a la comarca del Bages. Informació en clau econòmica. Els expliquem que Catalunya va registrar poc més de 10.000 compravendes d'habitatges al mes de juliol. Són dades millors que la del mes anterior, però suposen una caiguda de gairebé el 7% respecte al juliol de l'any 2025.
1: Tot i així, la segona millor xifra per a un mes de juliol en la sèrie històrica de l'Institut Nacional d'Estadística, i ja són dos anys consecutius amb operacions de compravenda per sobre de les 10.000. La baixada interanual s'explica sobretot per la moderació de les compres d'habitatges de segona mà, amb una caiguda de gairebé el 9%, un descens generalitzat a totes les demarcacions de Catalunya, tret de Girona, que va registrar un augment del 2%. En el conjunt d'Espanya, el nombre d'adquisicions ha caigut un 5% en relació al juliol de l'any passat. En el que portem de 2026, Catalunya ha acumulat 67.000 operacions de compra-venda, una xifra lleugerament inferior a les de l'any passat.
0: Anem cap a Lleida, perquè avui el ple de la Paeria de Lleida ha aprovat la modificació inicial de l'ordenança municipal de civisme i convivència, que prohibeix portar elements que ocultin totalment el rostre, com el burca o el niqab. Ens ho explica amb tots els detalls la Núria Mora.
2: El nou text que actualitza l'ordenança del 2007 ha tirat endavant amb el suport de l'equip de govern del PSC i dels grups municipals de Junts i Vox, mentre que Partit Popular, Esquerra i Comú de Lleida hi han votat en contra. L'apartat que ha aixecat més debat del text ha estat l'article que recollia la prohibició de dur qualsevol peça de roba, vestimenta o altra indumentària que oculti el rostre en espais públics. Segons la normativa, portar elements com el burca o el niqab es considera una infracció lleu i preveu sancions d'entre 400 i 750 euros. D'altra banda, l'ordenança també preveu sancions d'entre 400 i 3.000 euros per conductes ciutadanes incíviques amb penalitzacions específiques en casos de reincidència.
0: Gràcies, Núria. Els bombers, per cert, de la Generalitat han donat per controlat aquest divendres l'incendi de vegetació declarat al migdia a la Serra de Collserola, al terme municipal d'Esplugues de Llobregat. El foc, originat a la zona del Font d'Obuseres, ha cremat una hectàrea de vegetació baixa, segons dades provisionals dels agents rurals. Thank you.

0: Passen 25 minuts de les 7 de la tarda i arriba el moment d'explicar-los una dada més que ens deixa el dia i ho fem mitjançant un element, que és una de les problemàtiques que està a l'ordre del dia, el malbaratament alimentari. Ferran.
1: Exacte, la Seu d'Urgell ha fet un pas endavant per acabar o reduir amb aquesta problemàtica. Avui s'ha presentat una màquina expandadora al vestíbul de l'edifici de les Monges, on es dipositaran racions de menjar elaborat a la cuina de l'Institut Joan Bruder, un institut de la zona amb l'objectiu, com diem, d'evitar el malbaratament alimentari dels excedents que generen els menjadors escolars i facilitar així a la ciutadania que ho necessita aliments de qualitat. La iniciativa, recordem, forma part del projecte Rex Catering i durant el primer any serà gratuït. Escoltem Gavi i Susana de la plataforma Aprofitem els Aliments.
2: Amb aquestes dades podem saber quins plats funcionen millor i pitjor, quins plats estem rescatant més, vol dir que són plats que s'estarien malbaratant més. I per tant, amb aquesta informació podem prendre decisions, si hem d'ajustar quantitats, etc.
1: La instal·lada a la Seu d'Urgell és la cinquena màquina d'aquestes característiques que s'activa a Catalunya després que l'any passat se n'engegués al Pirineu una a l'Institut Escola Vallver de Cerdanya.
0: Aquesta és la dada del dia d'avui, divendres 25 de setembre. Ara fem una petita pausa i arriben els esports a la sintonia d'Onda Cero Catalunya.
3: Com et dius?
4: Ferran Adrià.
3: Quina és la teva experiència com a cuiner?
5: Has estat a alguna escola?
3: Has tingut algun mestre?
5: Això és una altra lliga.
3: Això són dos estrelles Michelin.
6: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
7: Estàs posant a tots al límit.
8: Andreu tots mal.
6: Gènesi. Cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
9: La Voz arrasa en su estreno. Líder de la noche del viernes.
10: ¡Toma!
9: Vuelve el mayor espectáculo musical. ¡Yuhu! Y esta temporada va más allá.
11: Creo que esto no ha sucedido nunca.
9: La Voz, nuevas audiciones a ciegas. Esta noche a las 10 en Antena 3.
12: Ya disponible en A3Player.
13: Atención, no pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-200-240 y los mejores abogados especialistas te defenderán. Recuerda, 900-200-240, 900-200-240 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
14: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.

0: Ara sí, moment dels esports a la brúixola d'Onda Cero Catalunya. I ja saben que qui ens el repassa cada dia és el Víctor Llucià. Víctor, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Joan. Com estem?
0: Bé, molt bé. Ja saps que jo sóc un home que li agrada el torneig de la regularitat, la Lliga.
1: Estàs de dol.
0: Pausa molt, de dol, molt llarga.
1: Sí, a més, aquest any és més llarga de l'habitual, sí.
0: Sí, sé que és fam per avui i menjar per demà, perquè en tindré menys en aquest curs, però igualment faran llargues aquestes dues setmanes. Però bé, futbol n'hi ha.
1: Sí,
0: perquè hi ha la Nations
1: i de qualitat,
0: League.
1: Jo crec,
0: sí,
1: que et diria.
0: La Nations League, i demà la selecció espanyola debuta després de guanyar el Mundial.
1: I a més en un gran escenari, com és Wembley, el temple del futbol anglès, davant una semifinalista del Mundial, l'Anglaterra de Harry Kane i Jude Bellingham, en el duel de la primera jornada de la fase de grups de la Nations League. El conjunt dirigit per Luis de la Fuente lluirà, com deies ara, Joan, per primera vegada en un partit oficial les dues estrelles que l'acrediten com a doble campió del món. Aquesta nit a les 9, rodes de premsa oficial tant del seleccionador, de Luis de la Fuente, també del migcampista del Barça, Rodri. Abans, però, podem escoltar a Eric García, que s'ha referit a un company d'equip, a Anthony Gordon, que demà serà rival al futbolista anglès. Són declaracions al diari Sport.
2: Sí, sí, se lo hemos hablado. Bueno, tengo ganas y él también. Creo que ha entrado muy bien al vestuario, un chico muy noble, muy humilde, muy trabajador. Y creo que nos seguirá ayudando mucho. Sí, algunas palabras, y está aprendiendo catalán ahora también. Al final intentamos ayudarlos un poco con algunas palabras, pero sí que está haciendo clases de catalán.
0: De fet, sí, com el Barça, Eric, juga de lateral dret, serà un cara a cara, això.
1: Sí, sí, sí. No sé si serà titular Anthony Gordon, que durant el Mundial va ser titular, després entrava Rashford, entre ell i Rashford repartien els minuts, però de moment, bons minuts de Gordon al Barça. Li falta aquest puntet d'encera de rematar de cara a porteria. També de la Nations League, partits d'avui del grup 1, Itàlia-Bèlgica a l'estadi olímpic de Roma i Turquia-França a l'estadi de Cocaeli. Per tant, bons partits. També pel que fa al futbol de seleccions, el Brasil ha empatat a 1 davant Austràlia en un partit amistós. Rafinha ha jugat el partit sencer. Ancelotti no l'ha deixat descansar cap minut.
0: Això als culers els molesta una miqueta. Molts calnars.
1: A més, és que Rafinha no ha jugat a davanter centre, ha acabat assistint Ryan en l'únic gol de la Canarinha. D'aquí a 3 dies tornen a jugar contra Austràlia. Veurem si li toca descansar o no a Rafinha. A banda dels compromisos internacionals, avui arrenca la setena jornada de segona divisió a l'estadi de Montilivi, Girona-Albacete, a 9:15. Una victòria faria que els de Quique Álvarez dormissin avui mateix en posicions de play-off a primera divisió. I d'altra banda, Aitana Bonmatí és la gran novetat a la convocatòria del Barça femení per visitar demà el Logroño United. La migcampista de Sant Pere de Ribes podria tenir els primers minuts en aquesta temporada. Encara continuen de baixa, però Van Asten, Laia Alexandri, Vicky López i Quica Nazaret, mentre que el tècnic Pere Romeu ha deixat fora de la llista la portera Catacoll.
0: I més enllà de les nostres fronteres, atenció a això, terratrèmol al futbol europeu.
1: Sí, perquè el mitjà anglès The Athletic ha informat, concretament el seu periodista David Ornstein, que el Manchester City ha estat declarat culpable dels 114 dels 115 càrrecs per trencar el reglament econòmic de la Premier League. El club mancunià encara pot recórrer aquesta resolució i ara falta per veure, i això no té pinta que sigui a curt termini, quin serà el càstig que imposarà la competició. El mateix article de The Athletic parla de que és molt difícil que, per exemple, se'ls expulsi de la competició, això gairebé no es contempla, que els baixin directament a segona divisió, és complicat.
0: El això Chelsea, es va dir fa uns anys.
3: Però podria ser.
1: Podria passar. El Chelsea, és veritat que els càrrecs del Chelsea eren una mica menys greus, però també eren greus, i el Chelsea amb una multa econòmica ho van resoldre. I a més, el Chelsea el van sancionar amb un mercat sense fitxar. El que passa que la resolució es va suspendre, per tant, només una multa econòmica i ho van solucionar, però culpable de 114 dels 115...
0: 114 de

0: 15, tant per tant fas el 100%, no?
1: És veritat
0: que, clar, és incòmode, pels periodistes
2: hi ha un que salvat,
0: és,
2: sí.
1: Hi ha un que no, hi ha un que al final no,
0: temps,
1: no ho era.
0: Perdem temps de ràdio
1: a
0: només
1: per...
0: A
1: veure quin era aquest càrrec.
2: Per trobar quin és, exacte. Precis.
0: Estaria bé que el primer que s'hagués resolt fos aquest 115. Sí. Diguéssim, bé, anem bé. I aquest, el 114 seguit, fatal. Vinga, va, passem no, a la plana poliesportiva. A punts d'handbol, futbol sala i bàsquet.
1: Sí, en handbol, gran debut del Barça al Mundial de Clubs. El conjunt de Carlos Ortega ha derrotat aquest matí el Pinheiros brasiler per 33-44 al pavelló New Capital del Sports Hall. Dic que anem màxim golejador culer amb 11 dianes. El segon màxim anotador amb 8 ha estat Òscar Grau.
3: Sí, mai és fàcil. Al final ja portem acumulats uns quants partits de Champions, de Sobal i res. Vam arribar ahir a Egipte, hores de viatge, les cames avui doncs, pesaven una miqueta, però bueno, al final ens hem de ficar a treballar, a fer la nostra feina, donar-ho tot i ara doncs tenim un dia per descansar i el pròxim partit donar-ho tot un altre cop. Potser al principi ens ha costat, sobretot a mitjans de la primera part, i res, a la mitja part hem ajustat unes quantes coses, i també a nivell físic doncs, es nota que nosaltres tenim més profunditat de plantilla i al final doncs, ens hem anat al marcador.
1: Dos últims apunts. En futbol, el Barça es veurà les cares amb el Cartagena al Palau Blaugrana, partit de la tercera jornada de Lliga a partir de 8:45. I en bàsquet, aquest cap de setmana comença la Lliga CB. Demà a les 6, Bilbao Bàsquet Kids en Esmanresa i Barça-Leima Corunya a les 9 de la nit. I ja diumenge, a les 12, Breogana 6 a Joventut de Badalona, a les 5 de la tarda FIAC Girona, UCAM Múrcia i a les 6, València Bàsquet i Lerna Lleida.
0: Aquestes són algunes de les claus esportives que marquen l'actualitat en aquest sector, en aquest àmbit en el dia d'avui. Si volen l'ampliació i les veus de l'opinió també, a partir de 8:45 tenim la brúixola del Ràdio Estadio amb l'Albert Arranza al capdavant. Víctor Llucià, bon cap de setmana, moltes gràcies.
1: Igualment, a vosaltres.
4: Tu testamento puede ser un acto de fe. Incluyendo a tu parroquia o diócesis en él, dejarás una herencia solidaria que ayudará a quien más lo necesita. Gracias a tu compromiso, la Iglesia continuará su labor social y espiritual llevando un mensaje de esperanza para todos. Infórmate en tufetulegado.es. Por tantos.
5: Para proteger tu hogar, cada segundo cuenta. Por eso en Verisur respondemos en menos de 20 segundos para ofrecerte una mejor protección frente a ocupaciones. Con nuestra alarma podemos detectar cualquier intento de intrusión en tu casa enviando a la policía las pruebas necesarias para que intervengan de inmediato y así evitar la ocupación. Confía en Verisur, porque cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-272-272.
0: I comencem a obrir el taló de la cultura que caracteritza la brúixola dels divendres i ho fem amb una notícia del sector. Els hem d'explicar que el patronat de la Fundació del Gran Teatre del Liceu ha anomenat Helena Guardans Cambó com a nova presidenta de la institució en substitució de Salvador Alemany, que deixa el càrrec 10 anys després.
6: Exacte, la fins ara president del Consell de Mecenatge es converteix d'aquesta manera en la primera dona que ocupa el càrrec. Helena Guardans encapçalarà doncs, la nova etapa del Liceu amb la voluntat de preservar tot el que ha fet créixer, diu, a la institució i garantir també una estabilitat per afrontar els reptes de futur. Destaca Guardans que l'objectiu principal és protegir l'excel·lència artística i la valentia creativa, més de fer també del Liceu una institució cada vegada més present en la vida de les persones.
0: I de fet aquesta nova temporada del Liceu amb Helena Guardans Cambó al capdavant comença avui, aquesta temporada 2026-2027, i ho fa amb una de les seves obres més emblemàtiques, Aida de Giuseppe Verdi.
6: La producció, que es podrà veure en 17 funcions, arriba amb una nova posada en escena signada per l'artista iraniana Shirin Neshat. La directora ofereix una lectura contemporània de l'obra centrada en les conseqüències de la guerra, l'autoritarisme i els conflictes entre el poder i la llibertat individual. L'espectacle posa el focus d'aquesta manera tant en la història d'amor impossible entre Aida Radames com al patiment dels vençuts i les víctimes dels conflictes. Amb aquesta nova producció d'Aida, l'òpera més representada en la història del teatre, el Liceu obre oficialment una temporada que torna a apostar pels grans títols i les grans veus de l'escenari internacional.
0: I amb aquest parell de punts culturals arribem a les 7:37, moment en què volem conèixer tots els detalls de les novetats en clau de seguretat que incorporen els castellers.
7: Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
8: Ferroli lo tiene.
9: Soy ecológico, quiero aerotermia.

0: Ferroli lo tiene.
1: Soy ecológica. Quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
0: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli. Expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
2: Fa dies que ho diem. Tenim Barcelona de festa per la Mercè, una festivitat sempre marcada per la cultura popular, i aquí a Catalunya això també és sinònim de castells. El primer dia gran de festa, ahir dijous 24, ja vam poder gaudir de la primera jornada castellera protagonitzada per les colles locals de la ciutat. I enguany ho han fet amb novetats pel que fa a la seguretat dels més petits. S'ha estrenat, a la Mercè, però també a les diades de Santa Tecla de Tarragona, un nou casc amb un protector facial semirrígid que porten únicament la canalla, que ja ho saben, pugen a les posicions més altes dels castells, un nou prototip que neix de la col·laboració entre la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, l'empresa NZI i l'Hospital Sant Joan de Déu. Després preguntarem a les colles com ha anat aquesta primera experiència, però abans volem conèixer tots els detalls d'aquests nous elements de protecció. Per això saludem a la doctora Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i de salut de la CCCC i pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu. Bona tarda, doctora Simó.
3: Bona tarda, com esteu?
2: Molt bé, encantats de tenir-la aquí. Vam seguir la presentació d'aquests elements de protecció. Ara ja s'han estrenat, ja podem parlar, diguéssim, amb consciència de causa. Comencem per les característiques, si li sembla, per les zones, primer. El casc és nou, també el protecció facial, que crec que és el que més sorprèn a la gent. Quines zones protegim que abans no aconseguíem fer-ho?
3: Doncs mireu, aquest nou casc i aquest protector facial complementari bàsicament s'han dissenyat per protegir la zona del front, el pont nasal i els pòmuls. Una zona que fins ara, malgrat el casc que ha estat altament efectiu en aquests últims 20 anys, malgrat un casc ben ajustat, era una zona que fins ara no podíem protegir.
2: Clar, sobretot pel que fa a aquest protector de cara, que és on arriba el nas, els pòmuls, a tot plegat, a protegir-los als més petits, és quelcom sense precedents de la història. Mai s'havia arribat tan lluny en la protecció dels castellers i sempre els havien vist amb el característic casc.
3: Sí, la veritat és que sabem que és una imatge impactant. També ho va ser fa 20 anys quan vam incorporar el casc, el que passa és que ara estem tots acostumats, no? Però el que sí que és veritat és que en les últimes temporades havíem estat analitzant quines zones, no? Algunes lesions que eren molt, molt esporàdiques, però que podien ser potencialment importants en tota aquesta zona. I per tant ens vam posar a treballar amb una cosa que, com bé deies, no existeix, que era protegir la cara dels infants de la mateixa manera que ho fa el casc actual, que és un casc que tant la persona que el porta està protegida, però aquella persona que pugui rebre un impacte, per exemple, els membres de la pinya, és un material que permet absorbir energia per dins com per fora, no? I per tant, amb un material que és similar al del casc, però ara intentant protegir aquesta terç superior de la cara, és on hem arribat a aquest model de protector facial.
2: Ara ho deia vostè, que és una imatge que potser impacta, el que passa és que com el missatge de fons és millorar la protecció dels més petits que ens donen aquest art, no? Aquests castells, entenc que tothom al final s'hi acabarà acostumant i d'aquí un any ja no parlarem d'aquest element que ara es fa tan vistós i tan estrany, no? Ara parlava vostè dels materials i de la importància d'aquests, també pels que reben l'impacte a baix, encara que no el portin incorporat a la cara. També era important afegir aquest protector sense afegir-los massa pes ni limitar-los als moviments.
3: Exacte. El material del que està fet tant el casc com el protector és un material molt lleuger amb una alta capacitat d'absorbir energia, no? I ho fa a partir del gruix. Per això també aquest protector facial té el gruix que té, no? Algunes persones ens havien preguntat, ostres, però com no és molt gruixut o per què no hem fet una màscara tipus el que es veuen en algunes activitats esportives, no? Que s'ha vist en futbolistes, similar, que porten una... Però aquestes màscares porten una coberta rígida externa, no? Que bàsicament està pensada pel nas, no tant per l'òrbita, que nosaltres també la volem protegir, i que a més, en cas d'impacte o que es desplacés, podria fer mal a la gent de la pinya o fins i tot molestar o fer petits talls a la cara si es desplaça de la pròpia canalla. Per tant, això ens portava tot a un material que és molt lleuger, que és aquest poliestirè expandit, amb els que els companys de NZI, l'empresa que des de fa 20 anys ja fa els cascs, tenen moltíssima experiència i ens dona aquesta facilitat, no, de lleugerir, i és que pràcticament no pesa res.
2: Ara ja s'ha estrenat, però et vull preguntar per els inicis d'aquest projecte. Quant de temps feia que treballàveu en la incorporació d'un element de protecció d'aquest tipus i si havíeu previst altres prototips que podrien haver sortit endavant?

0: Sí, doncs mira, ara fa poc més de 2 anys que ens hi vam posar. Ara fa, després de, no, de Sant Fèlix, de fa 2 anys, de la Diada de Sant Fèlix, no, on una d'aquestes lesions en aquesta zona de la cara especialment importants ens van fer que, més enllà del procés que ja estàvem fent de revisió del casc, ens plantegéssim altres alternatives més enginyoses de com protegir aquesta zona de la cara. I hem passat per molts prototips. De fet, diverses colles castelleres han col·laborat moltíssim en poder fer proves i hem anat passant de model en model, fent proves amb prototips que estaven fets en impressió 3D, en material plàstic, però que sí que ens han servit per en assajos provar-los amb la canalla, que la canalla ens digués, ostres, m'apreta aquí o això em molesta, optimitzar al màxim que, tot i que és veritat que perden, no, una miqueta de camp visual pel gruix de la màscara, optimitzar la visió, i això vol dir que hem passat per els companys de STI potser hem fet més d'una quinzena de prototips fins que hem arribat al final.
1: No sé si esperen que ara que hi ha aquesta prova i error, ara que s'ha començat a provar en aquestes diades de la Mercè i de Santa Tecla, us puguin recomanar alguna modificació o diguéssim que és un prototip tancat que en principi es començarà a implementar a la resta de diades que tenim aquí a Catalunya.
0: No, de fet, esperem que hi hagi modificacions. Penseu que fins ara fa uns quants dies que han pogut aquestes 12 colles, no? Les 8 de Barcelona i les 4 de Tarragona, començar a provar amb unes poques unitats, no teníem el prototip amb el material definitiu, és a dir, amb aquest EPS, per exemple, i amb aquests dies d'utilitzar-lo hem vist, doncs, que hi ha algunes zones per on passa la cinta, que si estirem una mica fort es poden esquerdar, no? Algunes cosetes que hem detectat. I, de fet, aquesta era la intenció, no?, de no fer una implementació massiva a totes les colles, sinó de poder fer un temps de proves, de manera que a partir de, molt probablement, la temporada que ve, ja puguem fer una producció més a gran escala, fent una distribució més general a totes les colles, i aquestes primeres setmanes de proves i aquestes setmanes que ens queden abans d'acabar la temporada castellera ens aniran molt i molt bé per fer aquests ajustos que segur que necessita qualsevol cosa nova, no?, quan la incorpores en el dia a dia de qualsevol activitat.
1: Ja per acabar, primer va sorprendre el casc, ara potser a alguns els sorprèn aquest protector facial. No sé si en un futur obren la porta a incorporar nous elements de protecció també per la resta de castellers, no només els petits, que és pels qui va dirigit a aquest nou element.
0: Doncs mira, sí, des de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, de fet, un dels objectius principals des de la seva creació ha estat la seguretat. I mai ens hem quedat quiets, no? I més enllà, evidentment, la protecció de la canalla, que estan en el focus i en el centre de tots els nostres esforços, al final, tot i que hem anat millorant moltíssim en matèria de seguretat, sempre hi ha projectes sobre la taula. De fet, ja fa uns anys es va estar fent molta recerca per intentar trobar, doncs, alguna manera de protecció cervical per als membres de la pinya dels castells, que per totes les característiques de la nostra pròpia activitat, no?, per al tipus de materials que existeixen, doncs no hem arribat a tenir un model que sigui efectiu i que pensem que realment pugui reduir aquestes lesions. I ho hem fet a través de l'assaig, de la bona col·locació a les pinyes, no?, d'altres menes de projectes. Però això segueix estant sobre la taula. Mai deixarem de fer recerca i d'intentar-nos rodejar amb els millors companys de viatge possibles, com ha estat en aquest cas, no?, amb NZI, amb l'Hospital de Sant Joan de Déu, per trobar altres solucions per anar millorant i anar fent que els castells, que ja cada dia són més segurs, ho puguin ser encara més. Al final, l'objectiu, sabem que una activitat amb un risc controlat, que no podrem arribar al zero, però com a mínim ens intentarem acostar el més possible.
1: Hem parlat d'aquests nous elements de protecció que incorporen des de ja estrenats a la Mercè i a Santa Tecla per part dels castellers amb la doctora Sílvia Simó, responsable de l'àrea mèdica i de salut de la CCCC i pediatra de l'Hospital Sant Joan de Déu. Doctora Simó, gràcies, bona tarda.
0: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.
1: I ara volem saber com ha estat l'experiència a plaça d'una de les colles que ja ha pogut provar aquest nou casc i protector facial i ho ha fet, a més, en una de les diades marcades amb lletres grosses al calendari casteller, la Mercè. Saludem la Marta Cabrero, cocap de Canalla dels Castellers de Barcelona. Bona tarda, Marta.
2: Bona tarda.
1: A veure, abans de parlar del casc, com va anar ahir la diada castellera de colles locals? Deixa'm preguntar-te, vau quedar contents?
2: Podríem haver sortit més contents. Vam repetir dos castells, que això significa que ja els tenim bastant consolidats, però bueno, ens vam quedar amb l'espineta del 3 de 9.
1: Tot i així, tornem a actuar el diumenge, a l'altra diada castellera que es fa amb altres colles d'arreu de Catalunya.
2: Sí, amb les joves de Valls i Minyons de Terrassa. I bueno, això és el bo, que podem repetir la diada i, a veure, esperem que vagi millor i poder descarregar el 3.
1: De ben segur que diumenge quedeu amb un millor regust de boca i ho fareu d'allò més bé. A veure, ho dèiem, diades especials, sempre ho són, les de la Mercè, però en aquest cas, perquè després de molts anys, amb només un casc com a element de protecció, la canalla de la colla va pujar amb un nou casc i protector facial. Ho hem explicat abans. Imagino que has d'acostumar-s'hi, però de moment, primeres impressions, és molest? Podeu actuar amb normalitat?
2: Vale, pues les primeres impressions, és cert que nosaltres ho vam provar això a l'assaig amb diverses nenes de canalla, d'acord? Aleshores, pel que fa al casc, les sensacions són boníssimes, però sí que és veritat que amb la protecció facial sí que el que ens han comentat és que s'han d'adaptar, serà un procés d'adaptació, ja que redueix una mica el camp de visibilitat.
1: Ah, és a dir, no és una cosa tant de que pesi, de que aneu lleugers o que s'enganxi en algun moment quan feu l'ascens, sinó és més de visibilitat, eh?
2: Sí, o sigui, s'enganxa perfectament, no pesa, el material és tou, el problema és que redueix la visibilitat quan mires a baix sobretot.
1: Ara ho deies, que diguéssim, vau fer proves, entenc, que abans de la Diada Castellera d'ahir, vau poder-ho assajar amb temps o va ser una cosa més improvisada?
2: No, ens van avisar, la coordinadora ens va avisar amb temps, teníem 2 setmanes, i els assajos de canalla on fem les proves amb els nens, que no són tan altes, allà ho vam anar provant per a veure com era aquesta adaptació i si realment podíem fer tots els castells així a plaça.
1: Clar, entenc que aquesta mesura en algun moment haurà de ser obligatòria per tothom perquè hi ha diferències, suposo que en el pes, en el balanç, en aquest camp de visió, que imagino que hi haurà més prototips que es millorarà, però la idea és que en les diades castelleres d'arreu de Catalunya dels pròxims anys totes les colles, la canalla de les colles, porti aquest element perquè sigui just.
2: Sí que és veritat que ara mateix és opcional, és voluntari portar-ho, però jo crec que també és això perquè comptaven que seria un procés d'adaptació.
1: Ara són les proves, no? Però d'aquí un temps la cosa potser està més estesa en totes les colles catalanes.
2: Sí, jo crec que al final la canalla s'adapta ràpid i això, a mesura que assaig rere assaig, això es van acostumant.
1: Et preguntava...
2: Igual que...
1: Digues, perdona.
2: Perdó. No, igual que amb el cas que en el seu moment, el 2006, quan va sortir, pues el mateix, al principi sí que potser era una mica incòmode i tal, però a mesura que t'acostumes ja forma part de la teva indumentària castellera.
1: Clar, i sobretot quan entens que és pel bé dels castellers més joves, no? És per la seva seguretat. I abans et preguntava per aquesta fase d'adaptació, d'acostumar-vos vosaltres, però clar, també nosaltres, els espectadors, perquè la imatge de la màscara doncs encara ens sobta força. Bé, estèticament es veu clarament els que porten aquesta màscara. No és una cosa fina, és bastant gruixuda i evidentment es fa per la protecció. Et vull parlar de quan vau rebre el primer prototip. Quina va ser la impressió que vau tenir dins la colla? Si va haver alguna reticència perquè fos tan gran i tingués un impacte estètic tan elevat o no? O tots estàveu d'acord en portar aquesta indumentària, que ho dèiem, és pel bé dels més menuts.
2: Sí, tota la colla estava com a favor de més protecció, tot el que sigui protecció amb la infància, sobretot, a tope. Però sí que quan vèiem el prototip, sobretot les imatges així, dèiem, ostres, hem de veure això que realment encaixi, que no faci mal, que s'adapti i sobretot que s'acostumin, saps? Però això, i després ja quan vam rebre el cas, sí que al principi a la tècnica, sobretot a canalla, ens va sobtar una mica, però després que l'hem anat portant a l'assaig i tal, hem vist, bueno, és que és això, és adaptar-se.
1: Sí, i tu mateixa ho documentaves, i abans també ho feia la doctora Simó, que quan es va introduir el casc, ara ja fa 2 dècades, la gent també ho veurà estrany, veure castellers amb casc era realment una imatge estranya, i ara és que ni ho recordem quan no ho portau i hauríem de revisar la hemeroteca. Ja per acabar, Marta, des de dins de la colla, que heu fet molts assajos i entenc que lamentablement també moltes caigudes, ho demanàveu? Demanàveu més seguretat? Pregunto en el cas concret dels castellers de Barcelona, però també ho faig extensible, que segur que ho has parlat amb altres colles, des del gremi de castellers, doncs era un reclam, més seguretat per poder actuar amb total protecció?
2: Sí, sobretot perquè fa el casc. Perquè no sé si saps que el cas de xacadura i enxaneta són diferents al cas de dosos. I aquest nou prototip és més similar al cas de dosos, que és s'enganxa millor al cap de l'infant i protegeix molt més

0: frontalment, i sobretot les orelles i la part de darrere.
1: Parlàvem també amb la doctora si això es faria extensible a la resta de castellers. Com ho veieu, això?
0: Ara mateix no ho veig, però és el que parlem totes les estones. És d'adaptar-se, saps? I al final, si tothom veu que és per una cosa del bé i reduir riscos o danys, pues estupendo. Al final volem fer seguint castells, fer castells grans, però també sabem que la seguretat va per davant de tot.
1: Hem valorat aquestes noves mesures de protecció que incorporen els castellers amb la Marta Cabrero, cocap de Canalla dels Castellers de Barcelona, que ja l'han provat i la seguiran provant diumenge amb aquesta nova diada castellera en motiu de la Mercè. Molta sort, que vagi molt bé diumenge i gràcies per atendre'ns a la brúixola. Bona tarda.
0: A tú, muchas gracias. Adiós.
2: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
3: Puede que seas de los que vienen a San Lorenzo de El Escorial por el Real Monasterio, pero serás de los que se queden también por sus senderos, sus miradores y una gastronomía con sabor a sierra. Porque las mejores historias necesitan más de un día. San Lorenzo de El Escorial. Haz de tu tiempo el mejor patrimonio. Prepara tu viaje en visitmadrid.es, Comunidad de Madrid.
4: Poco nos tienen que enseñar a los españoles sobre comida. En España se come de maravilla, con productos de toda la vida, buenísimos, como la piara tapa negra, un placer muy nuestro, un producto único, inimitable e insuperable, y además es rico en hierro. Para nosotros, el mejor paté del mundo.
5: Pates la piara, más buenos que el pan.

0: popular aquest divendres a la brúixola, parlant amb els castellers i aquest nou sistema de protecció facial que han estrenat per la Mercè, i també és cultura pop i popular al cinema. I el cinema aquí a la brúixola ens el porta cada divendres religiosament el Mario Herrera. Mario, com estàs? Bona tarda.
1: Molt bona tarda, com esteu vosaltres?
0: Molt bé, molt content de tenir-te aquí. Ens agrada molt el cinema, oi, Ferran?
2: M'encanta el cinema.
0: T'agrada el cinema?
2: Jo soc, ja ho sap Joan, tu, hem parlat moltes vegades, soc més de sèries que de pel·lícules, però el cinema m'encanta.
0: Això vol dir que en un cinema no t'hi veurem gaire. Ets més de casa.
2: Soc més de plataformes, diríem. Soc més de sèries en català. Però el cinema també és una alternativa que m'agrada.
0: Així està el jovent, Mario. Així està el jovent, eh? No anar al cinema, no trepitjant una sala de cinema des de fa molts anys.
1: Les plataformes és algo que està avui en dia.
0: A l'ordre del dia, no?
1: Molts esperen que s'estrenin les pel·lícules.
2: He de dir que des que van reestrenar el cinema Fenomen, sí que l'he trepitjat diverses vegades. De fet, Odisseu, la pel·lícula, la vaig veure allà i l'han deixat increïble.
0: Bé, Mario, hi ha un reclam que t'hem fet en aquestes tres primeres seccions de la temporada, que és que estaves encallat en una època. Als anys 70. És veritat que amb temàtiques diferents, amb gèneres cinematogràfics de tot tipus. Avui, però, has fet una passa endavant, oi?
1: Exacte. Hem saltat de dècada i anem a 1982. Una pel·lícula, una obra mestra, en poques paraules, i és la del senyor Ridley Scott, Blade Runner.

0: película, que es considerada un de los pilars fundamentals de la ciència ficció i sobretot del cyberpunk, que en el qual molts directors després, pel·lícules que s'han fet després, Johnny Mnemonic i etc, hi ha moltes pel·lícules en les que s'han basat amb aquesta pel·lícula, no? La pel·lícula se situa en un distòpic plujós i contaminant, Angels, o sigui, Los Angeles 2019, o sigui que és una pel·lícula del 82, però t'expliquen ja un futur amb el 2019, que ja l'hem passat.
1: Ja l'hem passat,
0: i,
1: exacte.
0: I ja veiem que no és així.
2: Això
0: que...
2: va passar amb 2001, una edició en l'espacio, que sí, quan sí. arriba l'any que la pel·lícula diu va, posem un any aleatori d'aquí molts anys.
1: Sí, sí. Ara
2: quan
1: sembla,
2: arriba és estrany, perquè no,
1: per tant, podem dir que és ciència ficció de veritat.
0: Sí, sí. Sí, sí, sí. No, no, però és que passa molt, això de, sobretot pel·lícules d'aquestes èpoques, no? Que posaven un futur, no sé, 1999 i coses d'aquestes, i te posaven un futur, però va, sabem que és fantasia, que ciència ficció, en fi. Pues la història és que la poderosa Tyrell Corporation crea replicants. El model Nexus 6, éssers d'enginyeria genètica idèntics als humans, però amb força superior i amb una vida limitada de 4 anys. Després d'un sagnant motí amb una colònia espacial, els replicants es declaren il·legals a la Terra. Què passa? Que aquí entra el senyor Harrison Ford, o sigui, Rick Deckard, que és un Blade Runner retirat i que lo agafa

0: fan una altra vegada perquè es tingui que carregar aquests quatre replicants que han trobat aquí a la Terra, no? Diguem, l'actor principal és el Harrison Ford, però clar, tenim el senyor Roger Hauer, que fa de Roy Blatty, però també tenim a Sean John, Rachel, o també tenim actors com la Daryl Hannan, que fa de Pris, que és una replicant model de plaer, però letal i combatent, no? I el senyor Edward James Olmos, que fa, és un paper... és un, com un jefe o un controlador del senyor Deckard, i que lo va controlant durant tot el rato, i sempre que passa per on ell ha anat a mirar si ha passat alguna cosa, si s'ha cargat algun i tal, sempre fa paperoplexia, o sigui, deixa sempre un nino...
1: Deixa un rastre, no? Un rastre.
0: Exacte. Sí, origami d'aquest.
2: La senya d'identitat, exacte.
1: Com la Z del zorro, no? Però en aquest cas un paper d'origami.
0: Exacte. El senyor Ridley Scott, referents que va tindre, sobretot Metropolis, 1927, del senyor Fritz Lang, i efectes especials, doncs, tres de los grans, Douglas Trumbull, Richard Jurgens i David Dreyer. Tres homes que, sobretot el Douglas Trumbull, va treballar amb gent com Lucas, amb la Guerra de les Galàxies, Spielberg, va treballar amb molta. Què passa? Que les tècniques aquestes de miniatures que se van utilitzar en la pel·lícula, bueno, ja que dic que, aunque sembla molt alt, va costar 28 milions de dòlars el pressupost i només va recordar 33 milions...
1: Ah, sí. És a dir, no va ser un èxit de primera.
0: No, de principi no va ser un èxit perquè, a més, la crítica se la va però carregar.
2: Fulminar, sí.
0: Però tampoc el públic va enganxar massa, no? Pues, què van fer? Van utilitzar naus i miniatures de pel·lícules com Encuentros en la tercera fase o pel·lícules com Star Wars, perquè, per exemple, un dels edificis que està al costat de la jefatura de policia és el Com Mil·lenari.
1: Què dius ara?
0: Sí. Ja, ja que mirar-lo molt, vull dir, de principi jo no ho vas veure quan vas veure la pel·lícula,
1: clar.
0: Però o sigui, sí,
1: aquestes miniatures, que és una cosa que abans es feia molt, quan volies
0: artesanal, fer totalment.
1: Edificis gegants, encara es fa això de les miniatures, encara que hi hagi efectes especials, era... eren de Star Wars.
2: Reaprofitat.
0: Sí, sí.
1: Deu haver un calaix a Hollywood, no? On diuen, a veure, què necessites? Un edifici, mira, doncs l'alcohol mil·lenari, si el posa al revés, igual.
0: Bueno, de si hasta va agafar escenes que le va demanar permís a l'Stanley Kubrick del Resplandor, com al final, que ja surt com una carretera, tot d'arbres, un bosc, i això era una escena que havia desejat al senyor Stanley Kubrick i se la va deixar.
1: Bon rotllo, sí, hi havia a Hollywood.
0: Sí, en aquella època jo crec que...
1: Ara ja no, Ara hi ha més interessos pel mig, més diners i la cosa no va tan fluida. Explica'ns més.
0: Dic que la pel·lícula estava basada en una novel·la del senyor Philip K. Dick, que és Somiem els androides amb ovelles elèctriques, de 1968. Aquest llibre, amb el 77, el senyor Scorsese se va interessar per aquest llibre i també el Gregory Peck, per fer d'actor amb aquesta pel·lícula. Però, per lo menos per la part del director, no havien diners i no se va fer. Què van fer? Van fer un guió original al Hampton Fancher, que era un guionista primer, o sigui, d'aquests principiants, d'aquests que van començar a fer, però quan va començar a llegir, perquè en aquella època també controlava una mica el senyor Philip K. Dick, perquè estava ficat una mica dintre, va veure que no anava bé, i al senyor Ridley Scott tampoc li va agradar, no? Perquè la novel·la seva era com més, parlava més de l'esclavitud humana, o sigui, a fer humans, replicants, en el qual facin treballs durs per ells, parlava més d'això. I a l'altre va fer una apologia de lo que és la societat a nivell de... d'arbres i... Bueno, que se van anar una mica per la tangent.
1: Sí, se li van anar per les branques.
0: Sí. I van contractar a David Peoples, que ell va retocar perquè li van dir de canviar-lo al senyor Fancher i no va voler.
1: És veritat que la setmana passada parlàvem del jovencito Frankenstein, que també té una estètica molt marcada. Home, jo crec que aquesta pel·lícula, que té un bon argument, que té bones actuacions, sobretot ha transcendit i s'aguanta, que diem molt en aquesta secció, perquè l'estètica està molt cuidada, aquesta contaminació, aquest dia plujós, i jo crec que és aquest ambient, que ja saps que és Blade Runner si veus només un fotograma.
0: Sí, com pots veure, clar, surten molts asiàtics amb la pel·lícula, i clar, relata una mica una zona com Corea o com Xina, que plou molt, i és una mica això, traspassar una mica les idees d'aquests aquesta zona

0: zones asiàtiques a un futur de Los Angeles.
1: I per crear aquest ambient en una pel·lícula és important una bona vestimenta, uns bons decorats, però també una bona música.

0: que és la replicant, aunque ellas creo que es una dona, o sigui, que és humana.
1: Clar, això t'anava a preguntar. Sí. Els replicants es pensen que són humans.
0: Sí,
1: eh?
0: Exacte. Pues el Deckard i ella s'enamoren. Però, clar, què passa? Que és una pel·lícula que la crítica en el seu moment se la va cargar totalment. Va dir que era una pel·lícula lenta, que esperaven con un Harrison Ford, que clar, que sortia de fer Indiana Jones i tot clar, això, clar. Que a més el Ridley Scott lo va agafar perquè van a veure bueno, Christopher Walken, Gene Hackman, Jack Nicholson, Robert Mitchum, Tommy Lee Jones i hasta un desconegut Arnold Schwarzenegger, que també se va plantejar. Però, en fi, què passa? Que la crítica se la va cargar perquè van creure
2: clar.
0: Que tenia que ser una pel·lícula més d'acció.
2: Amb més moviment, més dinàmica.
0: Més dinàmica.
1: Però a nosaltres el que ens interessa és la crítica que tenim més a mà, i ets tu, Mario. Sí. Tu recordes quan vas anar al cinema per primer cop,
0: sí.
1: I tu vas sortir amb un somriure a la cara. T'havia agradat.
0: És que a mi hi ha pel·lícules com aquesta i La Cosa, del 82 també, que sí, ja parlarem d'ell algun dia, que la crítica se les va cargar, però total. I després s'han convertit en obres maestres i en pel·lícules de culte. Vull dir, a vegades jo vaig sortir d'aquestes dues pel·lícules dient, he vist un pel·liculon. Però hi ha gent, en aquella època, els crítics del moment, els grans crítics, que se la van carregar per tot arreu.
2: Mm-hmm. També poden haver-hi interessos en aquest sentit, clar, en tema, certes crítiques.
1: El món de la crítica sempre
2: és... S'agafen
1: pinces. Clar, i no per construir una opinió pròpia, sinó per tenir més elements sobre la taula i després, en base a això, decidir si t'ha agradat o no. Però el cinema no és objectiu, el cinema és subjectiu. Una cosa t'agraden i potser al Ferran no li agrada gens.
2: Clar, la crítica el que fa és que t'ajuda a veure coses que tu potser, com a espectador, diguéssim, ras, que no té potser una noció molt gran de cinema, de teatre, de sèries. Doncs t'ajuden a veure coses que potser tu no has vist, però això no t'ha de construir una opinió sobre una cosa, t'ha d'ajudar, com diu el Joan, a complementar la teva.
1: Ara bé, 5 milions només de benefici, per una pel·lícula on treballa tanta gent, on costa tants diners, no és gaire.
0: I a més, parlant una altra vegada dels crítics, el problema d'això és que després aquests crítics es retracten i ja les sembla les preguntes a alguns de los d'avui en dia que ja són, tenen una edat i tal i les sembla una obra maestra.
1: En perspectiva ha guanyat aquesta pel·lícula.
0: Exacte. 5 versions se van fer d'aquesta pel·lícula. Una per al públic, això que fan molt als Estats Units, que et diuen, ¿quieres ver una pel·lícula? Pues anem cap a dintre i a veure què et diu. I després les apunta, surten amb un paperet, ostres. Les apunten el que els agrada, no va agradar. La segona versió als Estats Units, que va ser la mateixa que se va estrenar a Europa, la internacional, però aquí se va posar tot. Vull dir, diguem una mica les escenes de sang o alguna cosa així, cosa que als Estats Units a vegades les tallaven. En la quarta i la cinquena van fer el Director's Cut, en el qual el senyor Ridley Scott estava més content perquè le van fer posar una voz en off, com si fos un cinema negre de los anys 40, 50.
1: Li va agradar això,
0: A ell no l'agradava això, al revés. Segons van dir, ell no la volia amb aquesta voz en off, cosa que a mi m'agrada. Jo he vist totes les versions i la veritat, sense veu,
2: perd.
0: Què passa? Que més que perd, que si ja la gent diu que és lenta, veus allà imatges i bueno. I la cinquena va ser la mateixa, però remasteritzada 4K, el so lo van arreglar...
1: Que és el que tenim ara a les plataformes, segurament.
0: Exacte, segurament serà aquesta.
1: Dues coses que et vull preguntar abans de tancar amb aquest Blade Runner. Una cosa que et faig molt, les noves versions. Perquè ara hi ha una que es diu 2099, pot ser?
0: Sí,
1: que
0: això.
1: No sé si veurem, no sé si viurem aquesta època,
2: 2099, no
1: però
2: crec.
1: També apunten en un futur llunyà. Què et va semblar?
0: Bueno, hi ha la 2049, que és la de Villeneuve, que va retrobar-se amb el Harrison Ford, van explicar una història... A mi, personalment, no em va començar. És que, clar, jo trobo l'altra molt bona, i aquesta no és una pel·lícula dolenta, però no m'hi va agradar tant. I ara em sembla que és per... Prime.
2: Sí, Amazon Prime.
0: Amazon Prime, que estrenen la de 2099, que és una sèrie que em sembla que relata, però no sé si és després de tot això que va passar. Bueno, després segur. Però vull dir que no sé exactament perquè tampoc m'he informat massa de la sèrie aquesta.
1: Veurem.
0: I ja veurem.
1: Està de moda ara fer de pel·lícules històriques sèries.
2: Exacte, sí, també passarà amb Harry Potter.
1: Harry Potter, que tu estàs molt content amb aquesta notícia.
2: Jo estic a l'última, sí.
1: És un fan, Mario, un fan de Harry Potter.
0: Jo sóc un fan de Harry
1: Potter.
2: També? Mira, evidentment, les persones que sabem de cinema, que parlem el mateix idioma.
1: Estàs posant al mateix nivell que Mario Herrera, molt bé.
0: Ara us diré que jo, amb la meva dona, cada Nadal veiem totes les pel·lícules.
2: És que és inevitable.
0: L'hem vist de tota
2: tradició.
0: Les versions lineals, el que sigui.
1: Escolta, l'altra cosa que et volia comentar, tant a l'original com a la segona que es va fer, a la 2049, s'aposta per Harrison Ford, que ja hem dit que el 81, un any abans d'aquest Blade Runner, va fer Indiana Jones i va crear un precedent, per mi, espectacular en el gènere de les aventures, que ha costat trobar

0: una continuïtat i moltes vegades s'ha tornat a replicar elements d'aquesta pel·lícula. Una època daurada i fa dues pel·lícules que ara recorden amb molt bon sabor de boca.
1: Sí, a veure, Harrison Ford, el problema ja és que ja té una edat aquest home, perquè quan va fer l'últim Indiana Jones...
0: La veritat és molt justeta que, aquella pel·lícula.
1: Molt, molt justeta, molt justeta. Però sí, lo van recuperar amb una història una mica... Bueno, és que és, no sé... Clar, ja no tenia que veure res amb la novel·la, va ser un guió original per la pel·lícula. Per cert, que aquesta pel·lícula només va estar nominada a dos Oscars i no va tindre res. O
0: mira,
1: sigui que
0: mira.
1: Va tindre premis a festivals i tot això, però no va tindre res més. Però ja te dic, Harrison Ford jo crec que ja és una persona que bueno, ja li queda poc de, com a actor, crec jo, perquè és que... Ja és un avi, no sé, la veritat és que no sé on lo posaran, però no m'imagino fent, jo què sé, pues un altre Indiana Jones.
0: Ja. No, de fet, l'últim Indiana Jones ja tira molt de la intel·ligència artificial, que queda molt lleig, que no és elegant.
2: Hauria de canviar registre per regenerar-se.
1: Sí, exacte, tindria que canviar totalment el registre.
0: I si es retira...
2: Que és possible, perquè és un gran actor.
1: Sí, per això.
0: Si es retira a temps i bé, li quedarà una...
2: Llegenda, increïble.
0: Sí, una llegenda, una història brutal, perquè ha fet molt bones pel·lícules.
1: Fer pel·lícules que han marcat l'època del cinema.
0: És la pel·lícula que ens porta aquest divendres al Mario Herrera, Blade Runner, per gaudir aquest cap de setmana i quan sigui. Sempre és una pel·lícula que ve de gust. Mario, t'acomiado. Ara ve la música de la Marta Lozano, però si et sembla, tanquem la secció amb l'al·legat final del Rutger Hauer, que va improvisar, m'has dit.
1: Va improvisar, sí. O sigui, amb el guió havia part, però ell lo va improvisar i la veritat és que ha quedat per la història del cinema.
0: Doncs tanquem amb aquest speech que és llegendari que quedarà per la història del cinema. Mario Herrera, ens veiem divendres que ve.
1: Fins divendres que ve.
0: Bona tarda.
2: Adéu.
3: Yo he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos C brillar en la oscuridad cerca de la puerta Bettenhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
4: Octava fiesta de la vendimia de la denominación de origen La Mancha en Onda Cero. Este lunes 28 de septiembre, la brújula de Marta García Ayer se orienta hacia el mercado municipal de Tomelloso para conocer uno de los viñedos más grandes del mundo. Patrocinan denominación de origen La Mancha, Junta de Comunidades, Campo y Alma y Diputación de Ciudad Real. Este lunes a las 7 de la tarde, la brújula en la octava fiesta de la vendimia con Marta García Ayer. Onda Cero, tu radio.
5: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y sequedad ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de producto sanitario.
6: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
7: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
0: I la recepta per acabar la setmana a la brúixola sempre és la mateixa perquè ens encanta, és amb música i amb la Marta Lozano. Marta, com estàs? Bona tarda.
8: Bona tarda, què tal? Com esteu?
2: Què és millor, la música o la Marta?
8: El combo, no?
0: La Marta. Bueno, però t'he posat al mateix nivell que la música.
8: Sí, sí.
2: És espectacular. Venim del Joan.
8: Ara no surto per la porta, veuràs.
0: Exacte. A veure, portes l'agenda musical de la setmana. Estem de festes de la Mercè aquí a la capital catalana, a Barcelona. I per tant, ens portes tres concerts relacionats amb aquesta festivitat.
8: Efectivament, perquè bé, com ja sabeu, doncs a Europa FM organitzem una festa demà dissabte i doncs us vaig explicar una miqueta els artistes que tindrem.
0: El menú, ens repasses el menú.
8: Sí, efectivament, tenim una mica agenda monogràfica amb els concerts d'Europa FM. Doncs us explico, aquest any, com és el nostre 30 aniversari, que per cert, el dilluns vam fer la festa, la gran festa a Madrid.
0: Felicitats.
8: Gràcies per la part que em toca. Doncs bé, venim amb un cartell carregat de grans artistes, com són Ivan

0: Doncs bé, aquests que escoltem són Malmö 040. En realitat he hagut de preguntar si podia descobrir el nom de la banda.
1: Ah, sí, eh?
0: Sí, perquè el cartell posava un grup sorpresa.
2: Ah.
0: I clar, jo ho estava preparant i dic, ai, ho puc dir ja? No faci un spoiler.
2: Has hagut de demanar permís, però
0: efectivament.
2: Bueno.
1: Això ho fan fins i tot ara a festivals. I la gent compra sense saber exactament què serà aquest cap de cartell.
2: Però aquest cap de cartell en principi ha de ser un nom potent. Per tant, hi ha gent que compra entrades per una persona en concret.
1: Però això és com els cromos, que tu compraves per una quantitat un paquet de cromos i igual no et tocava res o et tocava un Messi Balón d'Oro. No?
2: En aquest cas, els festivals et garanteixen que aquesta persona en principi serà reconeguda.
0: Clar.
2: En els cromos, potser no.
1: Potser no, hi ha més risc.
0: Fins i tot ara hi ha unes entrades que va posar l'Olivia Rodrigo, per exemple, que són una mica també com un o una sorpresa.
2: A l'atzar, no?
0: Sí, pagues 25 euros, però no saps on et toca ni si tindràs visibilitat o no.
1: 25 per veure l'Olivia Rodrigo?
0: Sí, però no saps a on ni quan.
1: És com igual et toca a l'altra punta del món i t'acaba sortint caríssim.
0: Crec que pots escollir la ciutat, però vull dir, si fa 3 dates, doncs no saps quin dia et toca.
2: És com aquests viatges sorpresa que tu compres un pack i després has d'eliminar un parell de capitals i pot ser que toqui un parell de dies.
1: Si no t'agrada, pots tornar-li el botó aleatori.
0: Sí, sí.
1: Per tant, podrem gaudir d'un concert de Malmö 040 i de qui més?
0: Doncs mira, també tindrem per allà a la Paula Cubs.

0: Paula Cubs és una enamorada de la capital catalana, de Barcelona. Mm-hmm. Té fins i tot una cançó que es diu Barcelona. Mm-hmm. I clar, doncs no es vol perdre les festes de la Mercè. Així que també estarà demà amb nosaltres a l'Avinguda Maria Cristina per cantar temes com aquest Brindemos o Barcelona, que segur que la canta també. Que fa pocs dies va anunciar el llançament del seu segon àlbum, que es diu El Bar de los Olvidados. És pel febrer de l'any vinent, però clar, si ja ho ha anunciat, dic potser dona alguna pista més o fins i tot canta un trosset.
1: La cançó inèdita,
2: sí. Escolta, doncs amb només un àlbum, diguéssim, al mercat, arribar a tocar a les festes de la Mercè en aquest escenari que posa Europa FM és un èxit. Per tant, el segon àlbum també segurament ho peta.
0: Sí, sí, molt esperat, perquè a sobre la Paula Cubs està sortint a Tocar a Me Suena.
2: Sí.
0: I clar, ja també quan surts a la tele i tal, molta gent la coneix clar, que estarà patadíssim.
2: Molt jove, no? Sí. És una artista força jove, no?
0: 28
2: o així. Ah, sí? Pensava que
0: sí. Jove. És que li vaig preguntar.
2: Jove. Oh, però quan jo deia molt jove, estava referint-me a una edat propera als 23, 24.
0: I... Sí, bueno, per ahí. Va venir aquí als estudis i li van preguntar precisament quants anys té, perquè com estàvem amb el tema dels 30 anys d'Europa FM, i va dir, home, jo no tinc encara 30 anys, no tinc cap relació amb la música de fa 30 anys.
2: Sí, sí, sí.
0: Que molt mona
2: simpàtica, ella. No, Paula Cubs?
0: Super simpàtica, sí, m'ho vaig passar molt bé, nivell que li estava fent l'entrevista, i dic, ai, em sento com parlant amb una amiga i no la coneixia de res, molt maca.
2: Quan arribes a aquest punt amb l'entrevistat és ideal, que ja els papers els oblides per la taula i xerres mirant-li els ulls només.
0: Sí, sí.
2: Molt bé, i a veure, tercer concert que ens proposes.
0: Sí, l'última gran convidada de la nit serà la Leire Martín.

0: La Leire tampoc es volia perdre les festes de la Mercè amb Europa i bé, doncs estarà un altre cop amb el seu públic de Barcelona. Dic un altre cop perquè ja va estar actuant també a la sala Razzmatazz. Sabeu que després de la seva sortida una mica estranya de l'Oreja de Van Gogh...
1: Ho ha definit com estranya. Eh?
0: Sí, sí. Bueno, jo no
2: eufemisme. Com... Sempre que algú diu que alguna cosa és estranya és un eufemisme d'alguna cosa pitjor.
0: Sí. Una mica, sí. Però com no vull problemes, doncs direm això. Va ser una sortida una mica sorpresa, també. I ràpidament va treure el seu primer disc en solitari, va fer una gira de presentació que ja ha acabat per Espanya. Ara doncs, li queda també uns quants concerts pendents a Mèxic. I bé, doncs a l'aire serà l'actuació final de la nit, però la festa comença a les 8 de la tarda, per tant, si voleu passar-vos, doncs allà estarem.
2: Home, teniu una festassa aquest cap de setmana, que és per no moure's de davant de l'escenari d'Europa FM amb artistes de molt renom. Leire Martínez, ja, què dir, no? De la nostra amiga, és que li hem dedicat molts minuts de ràdio a Leire i a l'Oreja de Van Gogh.
0: Doncs espera.
2: I a la Maia, perquè a la Maia també li hem dedicat molt, a vegades, aquests últims dies no tan positius, segurament. Però a Leire, que jo sempre reivindico, a sortir d'una manera com va sortir d'un dels grups espanyols més reconeguts de les últimes dècades, i ho va fer trepitjant molt fort amb aquesta cançó, que és una declaració d'intencions, sí, sí. I amb una sonoritat de molta potència i que crec que els fans també li han sabut reconèixer, perquè està tenint èxit, està girant molt i,

0: i segur que traurà molta més música.
1: I a mi el que em sorprèn va ser això, no? Va ser molt ràpid, perquè vull dir, potser et quedes una mica trastocat, no? Després d'un gir de guió com aquest, de dir ara què faig, doncs no, van ser uns mesos, bueno, res, en setmanes teníem cançó i el disc el teníem en uns mesos. Sí,
2: un dol ràpid, va ser un dol ràpid i segurament mentalment ja tenia preparada certs temes o certa manera de sonar de manera individual, per tant.
0: Estic segur que algun dia es desclassificaran aquests documents i sabrem exactament què va passar, perquè molta gent li agrada més, inclús l'època de Leire. Jo crec que la mateixa Lola, Sorribas, explica que al cotxe escoltava molt Leire a l'època de...
1: Vull dir, hi ha equips que diuen Team Leire o Team Amaya.
2: Ah, hi ha teams, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Ostres, això ja se m'escapa, Joan.
0: Sí, a mi. I a més, bé, no em vull avançar perquè crec que per la cara que has fet, Marta, a la pàgina més salsa rosa d'aquesta secció tenim a l'Oreja de Van Gogh.
1: Sí.
0: Abans, però, repassem alguns dels noms que tindreu a l'escenari d'Europa FM per la Mercè aquest cap de setmana. Malmo 040, Banda Neon, Ivan Herzog, Paula Cubs i Leire Martínez.
1: Efectivament.
0: Quina alineació, eh?
1: I classes de zumba, animació de DJs, vull dir, serà una festassa.
0: Per tots i per tothom.
2: Falta aquagym només, eh?
1: Sí.
0: Aquagym ja és més difícil, eh?
1: La piscina ens...
0: Home, escolta, si l'any que ve feu aquagym...
1: Ui, bueno, èpic, sí.
0: Dieu allà a mitja Barcelona, eh? No us hi cabria la piscina gegant. Vinga, a la plana salsera.
1: Doncs sí, perquè tu deies que havíem parlat molt de la Leire, de la Maya, i avui, doncs precisament, hem de parlar també de l'actual vocalista de l'Oreja de Van Gogh, de la Maya Montero.

0: Ara mateix l'Oreja de Van Gogh està fent una gira que es diu Tantes coses que contar, celebrant doncs, la tornada de la Maya Montero al grup. I el que ha passat aquesta setmana, el motiu pel qual és notícia la Maya, és que en el segon concert del grup al Waiting Center de Madrid, la plataforma que puja i baixa a la Maya, mira, el Ferran ja riu.
1: He vist el vídeo aquest matí.
0: Sí, no?
1: Increïble.
0: Doncs aquesta plataforma es va quedar enganxada, es va trencar, no sabem què va passar, i clar, la banda es mirava entre ells, què fem, però va continuar
1: però
0: cantant.
1: Però manté el tipus, la Maya, sí, és increïble, sí. Segueix la cançó, el públic...
2: Com si res, no?
1: No, com sí. Si res, el públic rient, el públic evidentment gravant aquesta, aquesta escena, però la Maya continua cantant i manté el tipus molt ben. Molt
0: sí,
1: ben,
0: sí.
1: Molt
2: jo
1: ben.
2: Considero que aquestes errades que acaben corrent com la pólvora per les xarxes acaben beneficiant el grup. És una estratègia de màrqueting no buscada.
1: Clar, perquè és que a més queda
2: però
1: bé.
2: És ideal.
1: Musicalment, a nivell de banda... Queda...
2: No ho sé si queda bé.
0: Home, el cap... flotant no, per escolta, allà, a mi sembla
1: raro. Musical,
2: desenvolupa.
1: Visualment, no queda, evidentment, no queda bé. Imagina't la persona que ha estat preparant aquesta plataforma i que de sobte... Bueno, potser no té feina.
2: No, no, ja no.
0: Ja no.
1: Potser no hi ha el tercer concert, potser aquesta persona ja, sí, ja no sí. Alinem, exacte. Però a nivell musical, si tu tanques els ulls, a la Maya segueix, i segueix professionalment, pues, com l'artista que és.
2: Sí, sí. És veritat que, clar, uns concerts d'aquest tipus, com els que fa l'Oreja de Van Gogh, que és un gran grup amb molta gent davant de l'escenari escoltant-los, tot està mesurat al detall, no? I quan hi ha una errada tan greu, és difícil treure-li ferro, no? Perquè potser pots pensar, home, doncs fes broma i fes veure que puges, intenta o amaga't, no ho sé.
0: Clar.
2: És molt difícil i ella es queda, doncs, palplantada amb el cap surant.
0: Clar, perquè sobre el micro el tenia la plataforma.
1: Sí,
0: per
1: sí,
0: tant,
1: sí.
0: Ella estava a l'alçada del micro, continuava cantant com si res, però he vist un tuit que sí. Deia pobre mi, apareix un topo, no? Perquè realment es veia només el cap.
1: Sí, sí.
2: T'he de dir una cosa. Jo crec que li passa a un altre artista i potser no corre tant per xarxes. El que passa és que l'inici de gira de l'Oreja de Van Gogh ja va ser convuls, ho vam comentar aquí a la brúixola, als assajos que no sonaven com la Maya de fa uns anys, i potser tot això també fa que s'alimenti a que quan passa un error d'aquest tipus, doncs encara creixi més a les xarxes.
0: Sí, amb lupa una mica, no?
2: Sí. Bé, aquesta és l'anècdota de l'Oreja de Van Gogh,
0: sí,
2: que, escolta, a la mínima que tenim alguna cosa la portem aquí perquè ens encanta i també ens agrada sentir-la a alguna de les cançons com aquest 20 d'enero. Més coses.
0: Doncs més coses. Tenim també a la Shakira, que està d'actualitat.
1: Shakira, sí, eh? Joan, no sé si la coneixes.
2: Sí.
1: Shakira,
0: et sona?
1: Et sona d'algú, eh? Perquè ha estat tot l'estiu recorrent-se als micròfons d'Onda Cero.
2: És que tenia ganes el Ferran de fer un clam contra la Shakira.
0: Ai, que no t'agrada la Shakira.
2: O sigui, no, a tu et molesta, que es parli molt.
1: Estic fart de la Shakira. Vale. És molt bon artista, canta molt bé, té alguns temazos increïbles, els dos mundials que Espanya guanya, per tant, hem de celebrar que Shakira canti la cançó mundial, significa que a la secció espanyola li va bé, però estic fart ja, home, de la Shakira tot arreu.
0: I això que no ha vingut a Barcelona.

0: Amb rintintines. Sí, sí. I la Marta jo crec que també està molesta una mica amb la Shakira. Sí. Per un altre motiu, però també crec que li té guardat aquí una coseta.
1: Sí, sí, jo ho vaig dir, no sé si te'n recordes, Joan, vaig dir, jo estic emprenyada amb la Shakira, que no ve a Barcelona. 12 concerts que està fent a Madrid, acabarà, bueno, doncs aquí una setmana. Està fent la residència europea a la capital espanyola, amb el que dèiem, un total de 12 concerts. Sí que és cert que sabíem que el projecte seria ambiciós, perquè es volia fer fins i tot un estadi, i el té, el seu propi estadi, l'estadi Shakira. I realment, més que un concert, és una mica tot un festival, perquè també hi ha activitats culturals, altres concerts abans del gran show seu, food trucks, hi ha una mica de tot. Per tant, el Macondo Park s'ha convertit en Shakiralàndia.
2: És un univers al voltant de l'artista. Jo crec que, tristament, els artistes que fan residències seran una constant. Aquí a la brúixola, perquè ho comentarem, però vull dir que cada cop es faran més residències perquè és un format que està agradant als artistes. Per què? Doncs perquè desgasta menys que viatjar, agafar vols, i d'altra banda hi ha molts interessos, jo crec, polítics amb els governants d'aquella ciutat o d'aquelles ciutats, perquè clar, això suposa un turisme.
0: Un reclam,
2: és a dir, clar, si hi ha una gira mundial i passa per la teva ciutat, doncs compraràs entrades d'aquella ciutat i no et mouràs, simplement pagaràs per aquell concert. Ara bé, si només fa 3 concerts a 3 ciutats, clar, i estan a l'altra punta, si sóc molt fan, pagaré el vol, pagaré l'allotjament, i per tant aquella ciutat turísticament es beneficiarà.
0: És una mica que li ha passat també a Bad Bunny a Madrid, que també va fer una dotzena de concerts, si no m'equivoco.
1: Sí, doncs, però també va venir aquí. Clar.
0: Això sí, exacte.
2: Va tenir la decència de venir aquí.
1: Sí, de dir, no sé, perquè com a mínim es
2: que,
1: poden moure 12, la gent.
2: És que 12 són moltíssims.
1: Sí, sí, i clar, és això, i com a mínim ve a Espanya, però la gent de, no sé, d'un altre país...
0: I cap a Barcelona, que segurament té motius pels quals no vol venir a Barcelona, Shakira.
1: Bueno, però... va haver-hi un cop que va dir, mis loves estan en Barcelona, i s'ha oblidat, que les
2: per
1: loves
2: no
1: estan aquí.
2: Per no trobar-se l'ex, no?
0: Igual són nòmades, aquestes loves.
2: Sí, Shakira, gran artista, que no sé si en els seus concerts fa els discos més antics, que a mi m'encanten.
1: Sí,
2: de,
1: també canta.
2: D'on estan
1: sí.
2: Los Ladrones, que és dels anys 80, diria, o 90.
0: En la càrcel, no, suposo?
2: Sí. No, però són grans discos que no sé si li caben perquè ara té autèntics hits que han donat la volta al món, però gran artista.
1: I també grans convidats, perquè va portar l'altre dia Laura Pausini, sembla que aquest cap de setmana potser arriba Maluma també, així que...
2: Estem repassant les notícies al sector musical a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, L'Oreja de Van Gogh, Shakira, i amb què acabem?
1: Acabem amb Taylor Swift.

0: Aquest diumenge se celebren els MTV Video Music Awards 2026 i aquest any els organitzadors han afegit una nova categoria de premi, que és l'Artist Director Honors.
1: Explica'ns.
0: Doncs us explico, aquest guardó està pensat per homenatjar els artistes que han participat activament en la part més visual de les seves cançons. I clar, és que són també els MTV Video Music Awards, per tant li donen molta importància.
2: Makes sense.
0: Sí, sí. I la primera a estrenar aquest premi doncs és la Taylor Swift. A més, és curiós perquè aprofitarà la gala per presentar el videoclip d'una cançó que s'ha estrenat avui mateix, que es diu Passion Zero.
1: Passion Zero, que és un single, format single, una cançó només?
0: Doncs mira, pensàvem que era un single només, però és que The Life of a Showgirl, que és el seu últim àlbum, té ara com la versió extesa amb quatre noves cançons. I una d'aquestes és la Passion Zero aquesta, que a sobre, donant-li també importància al videoclip, doncs estrenarà el videoclip als MTV VMAs amb els protagonistes, que són els actors Dakota Johnson i Colin Farrell. Per tant, ha pujat com un trosset de vídeo que sembla una pel·lícula i està tothom esperant que arribi diumenge per poder veure el videoclip sencer durant la gala.
1: Barat no li haurà sortit aquest videoclip.
0: No crec, perquè clar,
1: sí, sí.
0: I al final ho pensava, dir que és una gala que van un munt d'artistes, però és com que ara ella serà la protagonista, tot, si no s'emporta cap premi, però ho serà igualment.
2: Però està bé que artistes del tamany del Taylor Swift facin innovació a nivell visual, a nivell de cinematografia, perquè si no et quedes enquistat en un lloc i està bé que aquests artistes no estiguin, diguéssim, plans en un àmbit, sinó que evolucionin, exacte, innovin.
0: També és com una mica reafirmar la decisió que ha pres l'organització de dir, clar, li donem el primer premi a ella. I a més d'aquest premi, doncs, en total té 9 nominacions, però aprofito ja que estem per fer un repàs molt ràpid dels artistes que més nominacions en tenen. Madonna és la més nominada amb un total d'11, que per cert actuarà un altre cop a la gala després de 23 anys d'absència.
2: 23?
0: Sí, l'última gala va ser aquella del petó, amb la Britney
2: Spears. Sí.
0: Doncs fa 23 anys d'això i ara tornarà. I bueno, hi havia també rumors que potser tornava la Britney i tal, però de moment l'ha confirmada.
2: Home, serà increïble, Madonna.

0: recrear el moment.
1: Seria èpic, sí, sí. Després, com us deia, la Taylor Swift amb 9, Ariana Grande i Sabrina Carpenter amb 7 cadascuna, i Bruno Mars i Zara Larsson amb un total de 5.
2: Zara Larsson, encara?
1: Sí, sí. S'està tornant a parlar.
2: S'està reivindicant.
1: Sí, sí, sí. I, per cert, no és de les més nominades, però sí que és important per nosaltres, Rosalía està nominada al premi Millor Artista Llatí.
0: Rosalía i Shakira, no fallen.
1: Sempre presents.
2: Sí, sí. Zara Larsson, que també suposo que aquest nou impuls ha sigut gràcies al TikTok, perquè hi ha moltes cançons seves que s'estan tornant a enganxar.
1: Escolta.
2: Sí, sí. Lush Life i aquestes. Sí, grans temes dels 2010, no? Crec que era.
1: Sí.
2: Molt interessant i molt a favor d'aquesta nova categoria, que al final el que fa és reconèixer els artistes més polifacètics, no? Aquells, la setmana passada ho dèiem amb Billie Eilish, no? Aquells que són artistes, que tenen la seva visió de la música, però també de l'univers que construeixen, l'estètica la tenen clara i, per tant, intervenen també en la vessant estètica, com els videoclips, no?
0: Que tenen personalitat.
2: És són interessant.
0: Artistes amb personalitat.
2: T'has quedat a gust, Marta, eh?
1: Sí,
2: venies molt carregada avui,
1: sí,
2: eh?
1: Sí, sí, molta teca.
2: Doncs amb això acabem la setmana, descansa aquest cap de setmana i tornem la setmana que ve, el divendres, a repassar les novetats musicals i també la plana de les notícies. Gràcies, Marta.
1: A vosaltres.
0: Vinga.
2: I el ritme de Madonna demanant-nos el nostre amor. Acabem la setmana a la brúixola. Ara descansin aquest cap de setmana, passin-s'ho bé, escoltin molta música, ballin. I a més aquí, si sou de Barcelona, tindreu festes de la Mercè. I dilluns tornem al peu del canó a les 7 de la tarda i fins a 8:45. Vinga, sigueu feliços.
3: Onda Cero Catalunya. La ràdio que t'escolta.
4: 2:09, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
3: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
4: Hola, hola, hola, hola, molt bon vespre a tothom. Nova edició, sí, de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres, que és 25 ja de setembre de 2026. Fins a les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció, i amb el gran Vicenç Armero al capdavant del control tècnic. Comencem, vinga, va, signatura del nostre cap d'esports.
3: La signatura, Alfredo Martínez.
5: Pero gracias a la flamante y brillante campeona del mundo, la selección española, a la competición oficial apenas un par de meses después de conquistar la segunda Copa del Mundo. Y lo hace en un partido de máxima exigencia, ni más ni menos que en el mítico Wembley ante la poderosísima selección inglesa de Tuchel. Es una buena oportunidad para calibrar cómo ha evolucionado o qué ha podido cambiar en tan corto periodo de tiempo un equipo ganador y una selección perfectamente armada que consiguió de forma brillante, clara y rotunda, ganando prácticamente todos los partidos menos el inaugural frente a Cabo Verde, el título de campeón del mundo. Apenas hay 4 cambios en la primera convocatoria. Algunos obligados, como la renuncia de Marcos Llorente, el jugador del Atlético de Madrid, la lesión del portero del Barcelona, Joan García, o las suplencias de jugadores como Borja Iglesias o Gavi. La columna vertebral no hace falta cambiarla mucho porque funcionó a la perfección y no es muy veterana, con lo que es normal que el técnico riojano Luis de la Fuente sea continuista con respecto al trabajo ya iniciado hace unos años y que tan buenos frutos le ha dado, como son el haber conseguido una Nations League, una Eurocopa y un Mundial en su periodo de dirección. El desafío del entrenador será mantener el espíritu competitivo y el hambre competicional del grupo, que en algunos casos ya han ganado prácticamente todo lo posible por ganar. Pero hay que seguir teniendo esa ambición y buena prueba. Será un grupo en el que ingleses y españoles son los grandes favoritos y en el que no hay casi margen de error al jugarse solo 6 partidos clasificatorios de aquí a Navidades. Otro reto para el seleccionador nacional será apuntalar el medio campo donde tantas alternativas tiene y donde en el Mundial Pedri no alcanzó su mejor nivel. Fabián Ruiz no fue indiscutible, a Olmo le costó entrar, Fermín no estaba y a Gavi se le quemó en un puesto que no era el suyo. Este es quizás el gran reto que tiene el seleccionador nacional, que cuenta con la gran ventaja de que arriba ha crecido mucho el exbarcelonista Ferran Torres, el héroe de la final con el gol, y junto a los extremos un Lamine Yamal, que ha empezado extraordinariamente bien, Nico Williams o Alex Baena, que vive un momento extraordinario, le ofrecen muchas alternativas y garantías de éxito. A buen seguro que merecerá la pena ver a esta selección en su nueva andadura.
3: La signatura, Alfredo Martínez.
6: Com et dius?
7: Ferran Adrià.
6: Quina és la teva experiència com a cuiner?
7: Has estat a alguna escola?
6: Has tingut algun mestre?
7: Això és una altra lliga.
6: Això són dos estrelles Michelin.
3: Arriba la història del restaurant que ho va canviar tot.
8: Estàs posant a tots al límit.
9: Tendreu tots mal.
3: Gènesi, cada dilluns a TV3 i a la plataforma 3Cat.
10: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.

0: cansat una mica més. Home, sí, també, com ho han fet Vinicius i Hendrik.
1: Per exemple.
0: Però ja et dic, hem d'esperar... No sé si es dimecres o dijous.
2: Yo tengo aquí una cuestión con esto del parón para haceros. ¿Cómo estáis o qué posición tenéis con esto que ha hecho, por ejemplo, Alemania o que ha hecho
3: 44...
2: Italia? 44... Hacer dos convocatorias diferentes.
3: Sí, 44 jugadores, sí, Klopp.
0: Pasa que, claro, Italia y Alemania están en un momento también de probar...
3: Claro,
0: unas probaturas, una mica més de...
3: Claro,
0: que el Brasil podría hacerlo también, ¿eh? Ya, no que no.
3: Bueno, no es el mateix cas. O sigui, Klopp...
0: ¿Y por qué son amistosos?
3: Klopp ho argumenta, pero porque Ancelotti ya porta un temps. ¿Cuánto porta Ancelotti? Un any i mig,
0: un any. Sí, un
3: correcte.
0: Any
3: però és que clar, Klopp acaba d'aterrar amb el paracaigudes. Entonces, Paco, lo que argumenta el ex del Liverpool es yo acabo de llegar, yo quiero aprovechar estos partidos, me da igual que se llamen Nations League, porque en el fondo Nations League es un disfraz, lo decíamos anteayer. Quiero ver jugadores y entonces por eso me llevo dos listas. Y si pudiera llevarse tres, se llevaría 72. Por eso lleva 44, porque quiere verlos a todos. Y luego cribar, claro, ¿no?
2: Bueno, este parón de tres semanas es nuevo para todos y cada uno lo afronta de una manera. Yo, como decís vosotros, yo todo lo que no sea Rafinha, más de media hora de partido en el siguiente me va a parecer raro, la verdad. Ya.
3: Bueno, esperaremos, no adelantemos acontecimientos. Aquesta aturada competitiva també serveix perquè surtin com bolets els rumors. I ha aparegut un Regne Unit, Sky Sports... Diu que Dani Olmo, que recordeu va tornar a la disciplina blaugrana a l'estiu del 2024 procedent del Leipzig a canvi de 61 milions d'euros, és important tenir al cap aquesta xifra, el mitjà anglès informa que el Bayern de Munic estaria estudiant el seu fitxatge de cara al proper mercat d'hivern, és a dir, gener proper del 2027, en una operació que podria rondar als 80 milions. I jo pregunto, seria, Llucia, bona operació pel Barça?
0: És que 80 milions són moltíssims diners. L'altre dia va sortir el vicepresident econòmic Ferran Oliver parlant sobre el mercat de fitxatges del Barça. Si es volgués moure en el mercat d'hivern, va comentar que el Barça sí, hauria de vendre primer abans d'incorporar algun jugador, que tampoc era la intenció en aquests moments, però ja sabem com va tot d'aquí rapidíssim, que lesions, etc, un mal rendiment, sempre poden haver incorporacions. Per mi, 80 milions per un jugador que no és titular indiscutible és el mateix cas que Ferran, i en aquest cas més diners, és a dir, Dani Olmo, per mi és un extraordinari futbolista. Abans de la temporada passada jo deia, ostres, Dani Olmo per mi és millor que el millor Fermín. La temporada passada Dani Olmo perd el lloc, Fermín guanya la partida en el seu cas. A mi em continua agradant molt Dani Olmo, però és que amb el Barça no l'hem vist
3: amb continuïtat.
0: El 70% del que l'hem vist amb la selecció espanyola.
3: Correcte, on ha tingut més regularitat. Això és cert, 28 anys, tiene el de Terrassa. 80 quilos encima de la mesa. Imagínate que lo de Sky Sports, it's true, que dirían allí. ¿Qué te parecería a ti,
2: Es Paco? Que para mí es corazón contra cabeza. Es decir, con la cabeza y económicamente es una operación que si se presenta tal cual hay que hacerla. Por edad del jugador, porque sacas beneficio, porque no es titular...
3: Va un rival directo, ¿eh? Eso también es un factor, ¿eh? Va, sí. Iría a un rival directo por Champions, ¿eh?
2: Sí, pero por la edad que tiene, sacarle ya beneficio va a ser complicado después de pagar 61 millones. Y reitero, tienes a Fermín y jugadores que están creciendo y quizá habría que hacerlo. Yo, personalmente, por gusto futbolístico, no lo haría. Porque a mí Dani Olmo me parece que es un jugador que, sobre todo para lo que quiere el Barça, que es ganar la Champions, es decir, para instancias ya decisivas, me parece un jugador que es, bueno, valga la redundancia, decisivo. Entonces, yo no lo haría, pero entiendo que económicamente, si haces y sacas la hoja de Excel, pues es algo que hay que hacer. Lo que tienen que ver en el Barça, si llega esa oferta, lo primero de todo, es si se quieren guiar por el Excel o si quieren hacer otro tipo de gestión. Pero bueno, a mí me parece complicado, me parece muy complicado.
3: Crec que ha sigut Esport 3 que ha contactat amb l'entorn del jugador i desconeixen cap tipus d'oferiment. Si el coneguessin, probablement dirien que també el desconeixen, però bueno, això és la versió oficial.
0: Em quadra pel Bayern, eh? És a dir, em quadra menys que no l'haguessin fitxat quan jugava al Leipzig, perquè són experts en recabar tot el que hi ha a la Bundesliga una mica bo que destaca, doncs se'n va al Bayern. És veritat que Musial ha començat bé la temporada, però ha tingut molts problemes de lesions, és d'aquella lesió tan greu que va patir al Mundial.

la temporada de Harry Kane, ja té la votador, que és el màxim golejador. Mbappé, ostres, és que a mi em sembla molt complicat que li puguin donar la pilota d'or a Mbappé sense haver guanyat cap títol, que sí, que això és un

0: el para mí, esto es subjetivo, para mí feo de autoproponerse, que me parece una cosa feísima, nada más faltaría que si no lo gana cualquiera de los dos que se ha autopropuesto, encima pataleara, vamos,
1: no,
0: sería
1: horrendo. No, yo me es que eso, sino que no cree que algún dels dos es queixés o que tingués arguments per queixar-se. Dic que qui guanyi, la gent podrà dir, ostres, se'l mereixia un altre, i no li faltarà raó, perquè tots
0: hi ha molta gent que se'l mereix, que tenen arguments per mereixer-lo.
1: Si has vist la temporada de clubs, dius, Kvaratskhelia, que és el que, clar, Kvaratskhelia porta de vacances des del mes de maig.
0: A mi Paco me ha parecido muy feo. O sea, yo qué sé, Josh Allen, que saliera el quarterback de Buffalo Bills
1: y dijera,
0: no, al MVP lo merezco yo. Porque aquí los mejores somos el cuarto de San Francisco y yo, pero yo soy mucho mejor que él y lo merezco. Esto es muy feo, Paco.
2: Sí, a ver, a mí bonito no me parece, pero tampoco me desentona con el personaje.
0: Ah, bueno, ya.
2: En el sentido, pues, ya. O sea, quiero decir, Lamine Yamal sabemos que tiene mucha confianza en sí mismo. Y sabemos, a mí la entrevista en la que dice esto completa es una maravilla, ¿eh? La verdad que es un aire fresco que da porque se moja y no le importa mojarse, igual que Grimaldo ahora. Entonces, sí, está feo, yo no... Bueno, igual que prácticamente cuando, lo he dicho antes de broma, pero yo creo que ha marcado su carrera. Cuando Vinicius daba por hecho iba a ganar el Balón de Oro y después no lo dio, bueno, iba un poco por ese camino también.
0: Ya, entonces, pues, bueno, llámame clásico, pero oye, yo soy amigo de la elegancia, yo soy amigo de la elegancia y prefiero el perfil del fair play. Que alguien diga, pues sí, tengo una oportunidad, pero al final no depende. En definitiva, lo que ha dicho Televisión Española, un pedazo de goleador inglés de nombre Harry Kane.
3: I've said all along that's for other people to decide if I deserve it or not.
1: Són altres persones les que han de decidir si me'l mereixo o no. Tothom té dret a voler el premi i exposar els seus arguments. Jo ja vaig dir que sento que vaig fer una temporada increïble, tant des del punt de vista personal com des del punt de vista de l'equip. Ha estat el millor any de la meva carrera, sense cap mena de dubte, així que, com sempre, ho deixo en mans de qui voti. Per descomptat que el vull guanyar, perquè seria un gran èxit. No dic que no vulgui guanyar-lo, però no és a les meves mans.
3: Because it's a great achievement. I'm not saying I don't want to win it, but yeah, ultimately it's not in my hands.
0: Jo prefereixo aquest perfil, Víctor.
2: Bueno, por cierto,
1: sí.
2: No, un Harry Kane, Albert, que ha sido noticia ayer o antes de ayer porque dijo que quiere retirarse en la MLS y jugar en la NFL como kicker, ¿eh?
0: Anda, qué bueno. Ostras.
2: Sí, sí, esto es verdad, ¿eh?
0: Esto es buenísima, ¿eh? Bueno, oye,
1: y no puedan pagar a la NFL, pagan bien, ¿no?
0: No, a la NFL van, vamos, sobrado.
1: No sé. Bueno, ara, sí.
0: Alagant.
1: Sí, a veure, però són caràcters, eh? No, a mi no em
0: bueno,
1: desagrada.
0: No ens havíem trobat mai. No és qüestió de caràcters.
1: Sí.
0: Moltes vegades t'he dit, parlant amb unes altres coses, vale, que, bueno, és que és així, no és justificació de cap comportament.
1: No, però...
0: Vale? Fins ara, fins a que han aparegut Mbappé i Lamine autoproclamant-se, mai cap s'ha autoproclamat. I mira que hi ha hagut gent enamorada de sí misma, candidat al Balón d'Oro. N'hi ha hagut, eh? Però jo no he escoltat d'aquesta manera...
1: Bueno, perquè
0: segurament... Soy el mejor,
2: però
0: somos los mejores.
2: Però prefiero eso a la falsa modestia, Albert.
1: Sí, jo també. És veritat que si estàs parlant de Messi i Cristiano, home, pues no, perquè els seus actes, els seus gols i els seus èxits parlaven per ells mateixos. Home, jo he escoltat a Cristiano dir que se merecía el Balón d'Oro bastants cops,
0: sí?
1: I algun cop sense haver guanyat algun títol superimportant, que va guanyar la pilota d'or del 2013 sense guanyar cap títol, més enllà de la... No, de la Copa, no, de la Supercopa. Però, bueno, més enllà d'això, està bé, o sea, Harry Kane és molt elegant i el tema de Lamine Yamal, clar, ell va dir o Mbappé o jo. Va proposar això perquè li venia millor que no estigués Bellingham, Kane... Fabián, que hi hagués tants
0: Rodri.
1: No, Rodri, que hi hagués tants noms, no li anava tan bé.
0: Però ah, bueno, ja, també.
1: Va fer un plebiscit entre Mbappé i,
0: bueno,
1: i entre Mbappé i ell.
0: En fin, lo dicho, que el 26 d'octubre, perquè és que falta un mes i un dia, Virués.
1: Però és que aquell dia hi haurà, insisteixo, el dia anterior era clàssic. Vols dir que parlarem de la pilota d'or?
0: No, i tant.
1: Segur, eh?
0: Sí. Especialment a la ciutat de l'equip que hagi perdut. Clar, que si perd el Madrid no té cap col·locat. Sí, Mbappé.

Resident Evil i comentarem que arriba una pel·lícula que sembla que omplirà tots els cinemes. La bola negra de Los Javis. Veurem si verdaderament fins i tot és candidata a diversos Oscars, no només el de millor pel·lícula estrangera. Per tant, molta expectació i a veure què li ha semblat a en Pablo Mérida. Tot això a partir de 2:15. Us esperem a Nits de Ràdio, que vagi molt bé.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: 9 i 24, comencem la pròrroga. La brúixola de Radio Estadio Catalunya que ens deixa d'entrada aquest divendres 25 de setembre al marge del futbol, Víctor.
2: Tenim futbol sala en directe. Queden 17 minuts per acabar el Barça 2, Cartagena 2 de la tercera jornada de la Lliga de Futbol Sala. De moment el Barça que està empatant, han marcat Adolfo i Sergio González a la primera meitat, s'han avançat per partida doble al conjunt de Javi Rodríguez, però empat a 2, faltant 16 minuts pel final del partit. En handbol, gran debut del Barça al Mundial de Clubs, el conjunt de Carlos Ortega ha derrotat el Pinheiros brasiler aquest matí per 33 a 44 al pavelló New Capital Sports Hall. Dic que anem, màxim golejador culer amb 11 dianes. Aquest diumenge s'enfrontarà el Barça al Zamalek Egipci a 2:45 de la tarda. I en bàsquet, aquest cap de setmana comença la Lliga CB. Demà a les 6, Bilbao Basket Kids en Es Manresa i Barça Leima Corunya a les 9 de la nit. Ja diumenge, a les 12 del migdia, Breogán a 6 a Joventut, a les 5 de la tarda, FIAC Girona davant UCAM Múrcia i a les 6 de la tarda, València i Lerna Lleida.
1: I ara, 9 i 26, els 4 gats. Cada divendres, el José Agustín Gómez o el Víctor Llucià ens acosten a protagonistes de produccions literàries o cinematogràfiques relacionades amb temàtica esportiva. Avui, Llucià, llibre, ciclisme i política.
3: Es molesto, ¿verdad? ¿Te imaginas oírlo cada noche? Sonofin te puede ayudar porque Sonofin con ginkgo biloba y melatonina reduce los pitidos y te ayuda a dormir. Sonofin.
4: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
5: Hínchate a comprar bien en nuestro aniversario con descuentazos cada día, como el 30% en todo el papel higiénico, que te llevas en un cupón que te renta un montón. Solo el 26 y 27 de septiembre en Carrefour.
0: A la brúixola de Radio Estadio, els 4 gats. Víctor Llucià.
2: La bicicleta és un dels mitjans de transport més populars del món. Un sistema de transmissió converteix la força muscular de pedalejar en energia en moviment per fer girar unes rodes i controlar la direcció a través d'un manillar. Però la bicicleta i el ciclisme han estat estretament lligats amb la política. Moviments nacionalistes, territorialitat, normalització de fronteres i un ventall d'històries, curiositats i anècdotes que recull un segle costa amunt de manifest llibres en la versió en català o un siglo cuesta arriba d'editorial Alta Marea en la versió en castellà. El seu escriptor és el Ramon Usall, llicenciat en Sociologia i doctor en Història. Ben tornat als 4 gats. Bona nit, Ramon.
6: Bona nit. Encantat d'estar aquí una altra vegada amb vosaltres, Víctor.
2: T'agrada anar amb bici o no hi vas?
6: M'agradava més que no m'agradi ara i anava més que no hi vaig. De fet, hi ha una cosa de les que m'agrada comentar en parlar del llibre, que és com moltes vegades la bicicleta ens evoca la infantesa, no? Uh-huh. Jo crec que fa uns anys era d'allò més habitual anar amb bicicleta i, a més, l'associem, que jo crec que part de l'èxit de la bicicleta és precisament aquest, l'associem als primers instants de llibertat, no? Jo crec que moltes vegades els primers moments que recordem, especialment generacions anteriors, avui hi ha més riscos i hi ha molts més cotxes al món dels que hi havia i potser no es fa de manera tan habitual, però jo els primers instants que recordo de llibertat, és allò allunyat físicament fins i tot de la tutela dels pares, és sobre una bicicleta, i per això jo crec que la bicicleta és un mitjà de transport d'oci, fins i tot te diria lúdic, que té tant èxit, però a més també que genera tanta nostàlgia pel temps passat, que al final és una mica del que intenta parlar també aquesta obra.
2: Ara repassarem alguna de les històries. Per tant, dedueixo que no ha estat sempre el teu esport preferit la bicicleta, el ciclisme, però sí que t'hi has anat fixant sovint?
6: A mi, a veure, jo t'he de reconèixer que esports m'agraden practicar

0: pràcticament tots. Jo de petit havia jugat a futbol, no feia ciclisme com a esport, però anava sempre en bicicleta, però el que sí que recordo a casa que era sagrat era el migdia amb el Tour de France sencers, com a moltes cases, ajudava per descobrir primer un esport que és apassionant i que, a més, ha sigut un dels més populars a la mateixa Catalunya, a l'inici del segle XX. Jo crec que el ciclisme competia amb el futbol i, a més, és un esport que encara és d'aquells pocs que ens permet veure les grans estrelles de prop sense haver de pagar res, no? Que això, amb la mercantilització que han patit d'altres esports, jo crec que és una idea a preservar, que fa que el contacte, diguem, entre les grans estrelles del ciclisme i el públic sigui molt més proper del que ho és amb d'altres esports, on s'ha acabat una fossa que moltes vegades fa que estigui molt allunyat de la gent humil i mitjana.
1: Sí,
0: no
1: ho diguis gaire alt, potser, Ramon, perquè en algun moment, no sé si arribarà, espero que no,
0: sí,
1: però que et cobrin entrada per pujar a la muntanya, per estar a l'Alp d'Huez o estar a l'Angliru allà i et cobrin entrada per estar veient els ciclistes pujar. No ho diguem gaire alt, però en quin moment t'adones que es pot explicar part de la història a través del ciclisme? O quina és la primera història que t'arriba? O quan prens consciència de tot plegat?
0: Mira, una mica, jo sóc, com has apuntat, no? Sóc sociòleg de formació i posteriorment historiador també de formació, on vaig obtenir el doctorat, no? I vaig anar incorporant aquesta mirada, o sigui, l'esport com a objecte d'interès, però des d'un punt de vista sociològic, històric, polític, i és una mica el que des d'aleshores he anat treballant, amb col·laboracions diverses, però una especialment interessant, que jo crec que està a la gènesi del que és aquest llibre, que és Un segle costa amunt, no? Hi ha un projecte de premsa ciclista que encapçalen la Olga Ábalos i l'Isaac Vilalta, que és la revista Volata,
1: sí,
0: a la qual tinc l'honor de col·laborar, i, de fet, és des d'aquí, des d'on va sortir la idea d'acabar fent un llibre com aquest, no? Jo a la Volata aporto trimestralment, que és quan surt la revista, doncs una mirada històrica a esdeveniments singulars que han tingut a veure amb el ciclisme. I una mica a partir d'aquí, doncs l'Isaac Vilalta, que al final és el redactor en cap de Volata, doncs és qui, en certa manera, me va propulsar per iniciar aquesta cursa que ha acabat derivant amb Un segle costa amunt.
1: Entrem en matèria, en alguna d'aquestes històries. Un fet que, mira, personalment desconeixia, és la vinculació de totes les grans voltes del Tour, del Giro, de la Vuelta, a casa nostra, de la Volta a Catalunya. Podria seguir amb la Volta al País Basc i un llarg, etc. Perquè totes elles estan vinculades a diaris, són mitjans de comunicació als promotors d'aquestes curses i realment de diferents sensibilitats polítiques. Podríem parlar d'unes quantes.
0: Sí, no? De fet, és una de les qüestions singulars del ciclisme on, quan a l'inici, la primera cursa ciclista de la història té lloc el 1868. És una cursa que es fa a la Porta de Saint-Cloud, a París, que té molt èxit, no tant per la cursa mateixa, sinó pel fet de que el ciclisme ràpidament es converteix en un esport molt popular i on aquesta voluntat de demostrar a veure qui pot anar més ràpid sobre una bicicleta fa que les proves se multipliquin i que 30 anys després el ciclisme arribi a ser esport olímpic als primers jocs contemporanis que es fan a Atenes, no? Lo qual demostra que amb 30 anys el ciclisme s'ha convertit en un esport d'èxit. Què passa? Que hi ha molts mitjans de comunicació que veuen que aquest èxit popular del ciclisme pot servir-los per propulsar les seves vendes i aconseguir, no?, que grans proves organitzades per ells acabin motivant una major venda de diaris, i segurament l'exemple més paradigmàtic és el del Tour, que, a més, demostra que té
1: batalla,
0: un origen clarament polític. Exacte,
1: sí,
0: perquè en la creació del Tour hi ha una batalla ideològica entre dos diaris que mantenen posicions absolutament contraposades. Teníem l'Evelo, que organitzava la majoria de proves ciclistes a la França de finals del segle XIX i d'inicis del segle XX, i que és un diari que pren posició en el cas Dreyfus de manera favorable, no?, a aquest capità de l'exèrcit francès que havia estat acusat d'espionatge en favor dels alemanys, acusació que es demostra falsa i que ve a demostrar l'antisemitisme vigent a la franja de l'època, i com que aquest diari, l'Evelo, havia pres partit per Dreyfus, una bona part dels seus anunciants, que són grans

0: empreses automobilístiques que se situen a les antípodes ideològiques d'aquesta posició, perquè són més aviat properes a la dreta conservadora, que fan? Ni marxen i impulsen un nou diari que a l'origen es diu L'Otó Veló, però que per qüestions judicials acaba sent L'Otó, que opte per les pàgines grogues, i això és prou interessant, perquè acabarà decretant que precisament el mallot del líder del Tour a partir de 1919 sigui groc. L'Otó se llança a la piscina promovent, no?, una idea esbojarrada per aquella època, que és la de fer la volta a França en bicicleta. No?
1: De fet, no he comptat les històries, no les he comptades exactament, però a les del voltant del Tour de França segurament siguin la majoria. És veritat que hi ha, a la part posterior hi ha més de la Vuelta i de la Volta, però jo crec que al llarg del llibre les del Tour de França tenen més pes, des de la creació, com has comentat, la sobirania de les regions d'Alsàcia i Lorena, de Julien Molineaux, un ciclista que va guanyar una etapa gràcies a la cervesa. Casos d'intents per burlar controls antidòping esbojarrats, no? Segurament el Tour conserva, no?, aquesta aura, no?, que aquesta paraula que utilitzem ara, aquesta aura, com la gran prova, la meca del ciclisme.
0: Sí, sí. No, i de fet, al final, el Tour ha esdevingut el referent en el qual les proves ciclistes que s'han creat a posteriori, que
1: clar,
0: són la
1: copiat.
0: Immensa majoria, s'han volgut emmirallar, no? És veritat que jo et deia que el llibre té 40 etapes que intenten recórrer una mica el segle. De fet, va des del 1903, en què es disputa el primer Tour de França, fins al 2004, en què es disputa l'última Porto-Lisboa, que
1: la
0: era
1: clàssica, sí.
0: La clàssica portuguesa en aquell moment més llarga del món després de la desaparició de la París-Bordeus, no? I és veritat que jo crec que intenta el llibre diversificar les històries més enllà del Tour, però intenta també mostrar com la cursa francesa és segurament el referent més important quan parlem de ciclisme.
1: 100%.
0: I el Tour ens explica en bona part la mateixa Primera Guerra Mundial, que quan acaba, el Tour reprèn el seu curs, el 1919, després d'haver estat aturat durant diverses edicions, i ho fa amb una etapa molt simbòlica, molt política, i que evidencia que aquells passos anteriors per l'Alsàcia i la Lorena és el que pretenien, era dibuixar en el mapa dels francesos que aquests territoris formaven part, no?, del seu territori nacional. El 1919 hi ha una etapa entre Metz i Estrasburg, no?, la capital de la Lorena i la capital de l'Alsàcia, on l'Henri Desgrange, que és el director del Tour de France, fa una defensa aferrissada de la condició francesa d'aquests territoris. Jo diria que el Tour mos explica des d'aleshores el procés de construcció europea. El Tour va sortir fa 4 dies de Barcelona, però és que havia sortit des de llocs tan altament simbòlics com Berlín el 1987, des del Berlín Oest el 1987, quan Berlín encara estava encerclat pel mur que dividia Alemanya i que de facto també dividia Europa, no?
1: Mira, fa un parell de setmanes va acabar la Vuelta amb Enric Mas com a guanyador, que s'estrenava en una gran. La Ronda Espanyola també té històries per avorrir, fins i tot és política el color del mallot del guanyador, que ha anat variant al llarg de la història. Al País Basc, la utilització del ciclisme per fer política també ha estat sempre molt, molt evident. El Gran Premi República n'és un dels exemples. Segurament a diferència de la Volta a Catalunya, no? Que no sé si no ha tingut aquest component polític, Ramon.
0: Sí, jo crec que de històries que ens demostren el caràcter social i polític d'una cursa, jo crec que en trobaríem en cadascuna de les que han existit. Perquè a mi m'agrada dir una cosa, hi ha poques decisions tan polítiques com el recorregut d'una cursa ciclista, no? És veritat, la Volta a Catalunya, jo crec que en certa manera, és interessant primer per una qüestió. La Volta a Catalunya és la tercera volta per etapes més antiga del món, lo qual jo crec que ja posa en evidència una qüestió que és social i que és política, que és com Catalunya era la porta d'entrada de la modernitat esportiva, però de molts altres àmbits, a la península Ibèrica, no? I la Volta a Catalunya té etapes al llarg de la història on reflexa un vincle molt clar amb el que està passant a Catalunya en aquella època, no? Si bé és veritat que es crea sense el component nacionalista que tenen d'altres voltes, com per exemple la Ronda de Flandes, on els seus promotors són clarament nacionalistes flamencs que defensen la independència d'aquest territori, en el cas català jo crec que l'origen de la volta té més a veure amb aquesta modernitat que representa Catalunya que no pas amb una posició nacionalista. Per mi hi ha una paradoxa molt gran, que és els cartells de dos voltes seguides, la de 1936, l'última abans de la guerra, i la de 1939, la primera després del conflicte. Dos voltes que, curiosament, guanya el mateix ciclista, Mariano Cañardo, que també forma part de la nostra cultura popular, perquè al final...
1: Té un capítol, també, sí, sí.
0: Sí, i a més de Cañardo ve, potser els més joves ara no ho saben, però quan parlàvem abans de jugant a futbol, fer un xut fort, parlàvem de fer un Cañardo, no? Hi ha qui diu que per lo ràpid que corria Cañardo, sembla ser que la interpretació correcta és per l'emprenyament que Cañardo va agafar una vegada que el xiulaven al camp de les Corts quan feia la sacada d'honor celebrant una volta a Catalunya, en la que emprenyat va fotre un xut fortíssim a la sacada d'honor, que generalment se fa una passada curteta i més aviat simbòlica, i ell va fer un Cañardo i diuen que en realitat és d'aquí d'on prové la denominació. Però tornant al que et deia, no? Tenim el cartell de la Volta a Catalunya de 1936, on veiem la senyera, on veiem una exaltació de Catalunya, de la Generalitat Republicana, i ens n'anem al cartell de la Volta de 1939, ja no és la Volta a Catalunya, sinó que és la Vuelta a Catalunya Menya.
1: A Menya, sí.
0: Celebra l'any de la victòria de 1939, i hi trobem, no, l'exaltació de Franco, la consigna Franco, Franco, Franco, i la senyera ha estat substituïda per una bandera espanyola, no?
1: Et parlava del cas del País Basc, d'Euskadi, perquè imagina pensar que no és política, sí, que un territori on està tan arrelat el ciclisme, la Vuelta si està més de tres dècades sense passar, sí, sí, pel País Basc. O sigui, és que això, el que comentaves, el recorregut, ja s'està fent política.
0: Evidentment. A veure, el que expliques és molt simptomàtic, no? De fet, la Vuelta està 33 anys sense trepitjar el País Basc. Evidentment, això té a veure, no, amb la situació social i política que s'hi viu, que impossibilita el pas pel que havia passat el 1978, on la Vuelta, que aleshores acabava sempre al País Basc, acabava generalment o a Sant Sebastià o a Bilbao, perquè el seu promotor, és a dir, el diari que l'organitzava era en aquella època el Correo Espanyol, el Pueblo Vasco, que era un diari assentat precisament en aquests territoris, a partir de 1978 deixa d'organitzar-la, la Vuelta, i de fet ens trobarem que hi ha un paral·lelisme contemporani, que el llibre no l'explica, entre aquesta edició de 1978 i l'edició de 2025, amb lleugeres diferències, però és un fet molt similar al que ja havia passat a la Vuelta el 1978, no? Que és el públic intervenint per intentar aturar la cursa defensant una causa política, en aquest cas, no, la protesta contra l'equip Israel Premier Tech que participava a la Vuelta, i de retruc contra el que estava succeint, doncs, a la franja de Gaza, no?
1: Per tant, la última, Ramon, actualment, és a dir, es podria fer una ampliació d'aquest llibre, una actualització, perquè potser han perdut, sí, el caire polític que tenien als anys, bueno, des dels 30, 60, 70, Guerra Freda, etc. Però continua aquest component polític, no sé si en menor o una mica menor mesura.
0: No, i tant. No. Jo crec que, de fet, aquí, primer que d'històries ciclistes que expliquen el nostre temps, encara n'hi ha moltes per explicar del mateix segle XX o de l'últim terç del segle XIX, que és quan neix el ciclisme. Però jo crec que en aquest mateix segle XXI posàvem l'exemple de la Vuelta de 2025. Són constants els exemples, són constants, no? Però jo et diria que tens tota la raó, que podríem fer un altre segle costa amunt explicant el XXI o el que portem de XXI amb històries que a través del ciclisme ens mostren el món en què vivim, sí, sí.
1: Doncs si això passa, aquí als Quatre Gats n'estarem molt pendents, perquè ens hem deixat, com deia Ramon, moltes més històries, però per saber o per aprofundir, perquè ja ho has deixat entreveure, per aprofundir sobre l'expressió Cañardo, com un xut fort i violent, o quin ciclista, sí, de velocitat, sí, sí, va plantar cara a Hitler, o quin va ser el ciclista català que tenia el sobrenom de Sancho Panza, o per què la Vuelta no va a les Illes Canàries, doncs haureu d'acabar les 238 pàgines d'Un segle costa amunt, de Manifest Llibres, o Un segle cuesta arriba, de l'editorial Alta Marea. Un plaer, Ramon, una abraçada i molt bona nit.
0: Una abraçada i molt bona nit i gràcies per la confiança.
2: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut.

0: Barcelona, 19 a Tarragona i 18 graus a Girona i a Lleida. Durant la propera setmana baixaran les temperatures i no es descarten precipitacions. És una informació d'AEMET.
1: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. Onda Cero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona.

0: Radio Estadio Noche. Aitor Gómez. Onda Cero.
1: Onda Cero Cataluña. La radio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Molt bona nit a tothom, sigueu benvingudes i benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio. Ja sabeu quan és la nit de divendres a dissabte, la nit de dibaptes, que diguem aquí, és que sabem que tenim moltes ganes que arribi el cap de setmana i una de les activitats que sabem que més us agrada és poder veure pel·lícules, poder anar al cine, i quan parlem de cinema ho fem amb el grandíssim Pablo Mérida! Sí, senyor, home, vamos!
1: Hola, hola. Ya estamos aquí, Caballo y yo, una semana más y menuda semana además está. Vamos a tener estrenos muy, muy importantes. Sí, que estábamos un poco, iba a decir adormecidos, pero es verdad, el mes de septiembre, entre que no se termina de ir del todo el calor y que las pelis tampoco estaban.

0: de la pròpia pel·lícula. Hi ha pel·lícules que entren com amb un, si fos un alut, saps? Que va a tota pastilla, que tothom en parla i que ja passa a ser, doncs, això, un fenomen cultural que dificulta, sota el meu punt de vista, ja ho comentem, la medició, no?, de l'impacte real de la pel·lícula, perquè ja hi ha molta gent que hi va. No fos cas que no l'hagi vist, no tant perquè els interessi o la vulguin veure, cosa que va passar amb Barbie, cosa que ha passat amb l'Odissea, cosa que passa amb moltes, que ja no és que diguis, bueno, és que mi... no, no, és que l'he de veure, perquè clar, com ho seré jo, el que ens diu molt cops el Pablo, com ho va ser jo que no haya visto l'Odissea i m'haya gustado, com tant ens ha dit. Per tant, crec que amb aquesta pel·lícula que arriba passarà una mica això. Ara de seguida ens ho explica el Pablo a Mérida. Fins ara mateix.
1: Descubre toda la emoción del casino con Poker Stars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de Poker Stars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
2: Abuela, he reservado para ir a ver juntas una exposición mañana.
3: ¿Mañana? Imposible, cariño. Tengo baile a primera hora, luego he quedado con tu abuelo para probar el nuevo restaurante y...
2: Abuela, hija, ¿no te da la vida?
3: Sí me da, sí, sí me da.
4: Las personas mayores tienen todo por vivir. Y para celebrarlo, con el cupón diario del Día Internacional de las Personas Mayores de la ONCE, puedes ganar 500.000 euros. Y hasta el 1 de octubre, entrando en cuponespecial.es, consigue cientos de tarjetas regalo de moda, deporte y viajes.
5: ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
6: A Onda Cero Cataluña, la música.

0: Doncs arriba una pel·lícula aquesta setmana que bueno, ja ha començat molt fort, però és que ja tot el cap de setmana ja tenia sessions con el Todo Vendido. Per tant, Pablo Mérida, estem davant de, dèiem, no? Més que una lut, una bola negra que ens arriba.
1: Una bola de nieve.
0: Una bola de nieve, exactament. A més, estem escoltant la nieve com a tema. O sigui que ja és això.
1: És un dels temes de la banda sonora, portentosa banda sonora, vaya por delante, de la pel·lícula. Y este es uno de los temas